0: algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
1: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
3: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos, de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zones de l'incendio ja estem avançant.
1: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
4: So we were evacuated yesterday.
5: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
1: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
6: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
1: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
7: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
8: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
7: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions de del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
10: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
12: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
11: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
12: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
11: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
15: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
13: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
16: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
17: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
16: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres Brussel·les ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
18: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
19: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
18: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha Decor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
20: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
21: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
20: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Porta Ferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
13: Esports.
0: Amb en David Ubac.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
3: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
22: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
2: Més futbol, Mundial a banda.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
23: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
13: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
2: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
25: Me gusta generar en ataque, en defensa, defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
13: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'aler dues temporades més, fins al 2030. El club blaurana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club vertinegre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
13: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte, amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
1: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals, serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Vedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts, per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
5: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse.

0: we were evacuated yesterday.
1: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una cinquantena de persones.
3: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. O han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
4: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
6: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
7: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
6: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
4: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
8: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
9: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
10: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
4: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
11: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
4: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200

0: poblacions arreu del país un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions antiimmigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. Tres anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
3: La decisió fue suya, fue colegiada.
4: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
2: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
5: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
2: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
6: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destilació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
7: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destilar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
6: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
8: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
9: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
10: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
11: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
13: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
14: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
15: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
16: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fi.
16: Aquesta planta de garantia el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes dues setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
18: Les obres han durat 15 mesos. El Fòrum era el centre de la vida a la Tarra Corromana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el Fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
19: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la Basílica. S'han trobat alguns elements curiosos, com a mínim, i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
18: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
1: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Dekeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Unicaja assignat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus.
6: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el medall groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Le dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarrelena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
3: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugranà s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
23: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
25: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmaux i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Tobac?
1: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte, amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
5: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
6: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fases y zonas del incendio ya estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
7: So we were evacuated yesterday.
8: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.

0: identificació dels cossos.
1: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, la republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
3: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
4: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
3: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
1: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
5: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
6: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
7: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
1: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer a l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
8: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
1: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. Tres anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall.

0: Maragall va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Per això també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
2: La decisió fue suya, fue colegiada.
3: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
1: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
4: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
1: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
5: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
6: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
5: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
7: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
8: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
9: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
10: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
11: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
13: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
14: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
15: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
16: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per dit.
16: Aquesta planta de garantia el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes dues setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
18: Les obres han durat 15 mesos. El Fòrum era el centre de la vida a la Tàrraco romana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el Fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
19: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos, com a mínim, i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tàrraco, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
18: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
11: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
6: In England it's the best league.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alet dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguet-Mont i Bordeus.
7: Long time I can't follow.
8: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grups Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per especial a Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a l'urbanització La Garriga, a l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció, que estaven fetes i ben mantingudes, ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al cap del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produïa la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, en les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina, en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarrelena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
2: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Els belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
23: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
25: Me gusta generar en ataque, en defensa, defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmaux i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte, amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el el ministre del Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
6: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona del incendio ja estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
7: So we were evacuated yesterday.
8: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit unes 50 de persones.
9: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques.

0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força. Ens ho explica Anna Escura.
2: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant amb força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
3: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
2: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
1: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté, de Junts, i Marc Serra, de Barcelona en Comú, asseguren que encara tenen temps per remuntar.
4: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
5: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
6: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
1: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer a l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
7: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
1: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023, i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC, a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Vergés ha assegurat que les vacunes es van

0: subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
1: La decisió fue suya, fue colegiada.
2: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general, de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
0: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
3: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
0: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
4: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
5: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
6: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
5: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'AECABA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
7: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
8: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
4: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
9: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
4: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
10: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
4: El temps. Gemma Puig.
11: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
4: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeos i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
13: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
4: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
14: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
15: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
4: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
16: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fi.
16: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
4: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
18: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la terra corrubana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
19: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra. marc o aquest dau que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de, les, de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat al, a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
18: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo a més en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà però a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
12: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrenys burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Unicaja assignat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmau i Bordeus.
6: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Yo dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre del Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobretot, les noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana quan els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarrelena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
3: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
23: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
25: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club vertinegre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmaux i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
6: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona. So we were
7: evacuated yesterday. Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
8: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. O han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona.

0: Aliança Catalana que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
1: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
0: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
2: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
3: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
4: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
5: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
2: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3CatInfo, fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
6: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
2: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023, i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
9: La decisió fue suya, fue colegiada.
10: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
8: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
11: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar 2 vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.

0: Vergés i tota la cúpula de salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
1: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
2: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
3: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
2: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'AECABA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
4: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
5: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
6: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
1: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
7: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
1: El temps. Gemma Puig.
8: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, elperfil@3catinfoviari.
1: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeos i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
10: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
11: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
12: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
1: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
13: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fi.
13: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
1: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la terra corromana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
16: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos, com a mínim, i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
15: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4,5 milions d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
9: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Deketeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrenys burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Unicaja assignat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguenau i Bordeus.
6: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Yo dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedrat imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produïa la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarrelena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
3: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
23: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
25: Me gusta generar en ataque, en defensa, defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmau i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida a la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que se xifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte, amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre del Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
6: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
7: So we were evacuated yesterday.
8: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
9: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força. Ens ho explica Anna Escura.
10: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara

0: quan amb diferència els barcelonins.
1: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, l'Hisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
2: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
3: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
4: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
1: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3CatInfo, fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
5: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
1: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que l'Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
6: Descarrega't l'app de 3CatInfo. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífecs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
7: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
8: La decisió fue suya, fue colegiada.
9: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
7: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
10: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar 2 vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
7: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
1: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
11: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica, no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó el

0: contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
1: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisi el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
0: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'AECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
2: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
3: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
4: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
5: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisi, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
4: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
6: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
7: El temps.
4: Gemma Puig.
8: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeos vídeos i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
4: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
10: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
11: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
4: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
12: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
12: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència. Per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
4: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida de la Tarragona romana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
15: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos, com a mínim, i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarragona. Recordo aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
14: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4,5 milions d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
7: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Dekeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmont i Bordeus.
6: Long time I can't follow.
7: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Le dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per especial Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. Vuit formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres quatre víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendiorot, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passant als vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarrelena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
3: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
23: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
25: Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat amb el club verd-i-negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 8:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que se xifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre del Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
6: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
7: So we were evacuated yesterday.
8: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
9: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobretot, les noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, la republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
10: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
26: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
10: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté, de Junts, i Marc Serra, de Barcelona en Comú, asseguren que encara tenen temps.

0: destituir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3cat.info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
1: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que l'Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
2: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del SUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
4: La decisió fue suya, fue colegiada.
5: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
3: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
6: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar 2 vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
3: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
7: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica, no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
8: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
7: Els que compren aquest vi i aquest raïm

0: Els elaboradors de vi i de cava han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
1: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
2: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
3: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
4: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisi, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
3: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
5: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
6: El temps.
3: Gemma Puig.
7: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
8: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins divendres que ve.
3: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
9: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tenedora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
10: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
3: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
11: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fi.
11: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
3: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
13: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida de la Tarraco romana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
14: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos, com a mínim, i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
13: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4,5 milions d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
6: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Deketeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus.
6: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Le dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. L'incendi d'Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que l'autòpsia no ha pogut identificar. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. 57 municipis en màxim risc d'incendi avui dissabte a Catalunya. Els agents rurals mantenen el pla alfa a nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington. L'Iran retreu als Estats Units que ha incomplert els compromisos de l'alto el foc. El cap de la diplomàcia iraniana viatja avui a Oman per reprendre les converses. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, una malaltia que transmeten les paparres. El pacient presenta símptomes compatibles amb la malaltia que mai s'ha detectat a Catalunya. Aquest any a Europa només s'ha confirmat un cas a Salamanca. Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció, la tercera en només 3 anys. L'assemblea arriba en un moment convuls per la formació, després de batalles internes i diverses renúncies. La formació arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les pròximes eleccions generals. El Festival Cruïlla tanca portes avui amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band, entre d'altres. En la jornada d'aquest divendres, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, ha omplert l'escenari principal de públic al Parc del Fòrum de Barcelona. I arrenca el Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El mestre Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, ha reivindicat la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol classificada per a les semifinals del Mundial després de guanyar Bèlgica per 2-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 88. El rival a les semifinals serà França. Avui quedarà definida l'altra semifinal que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. El Barça i el Borussia de Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, dissabte de calor intensa, però lluny dels rècords de fa uns dies, tot i alguns núvols i alguna gota al matí a les comarques del nord i l'est, s'imposarà el sol arreu. A la tarda s'espera algun ruixat o tronada al Pirineu i Prepirineu Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: L'incendi de Los Gallardos a Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. Aquesta matinada s'ha reobert el trànsit a l'autovia A7. Enviada especial a Almeria des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre. Alba Barbosa. Alba, bon dia.
3: Bon dia. Hi ha prop de 1.500 persones evacuades amb nous confinaments les últimes hores en zones disseminades de l'Obrin. La majoria dels evacuats, però, són veïns de Vedar, el poble on es van trobar les 12 víctimes mortals. Fugien de les flames sense seguir les indicacions de l'alcalde i policia local i el foc les va atrapar. Àngel Collado és l'alcalde de Vedar.
4: Dijeron que no, que querían salir de la zona del Curato, que es como se llama el paraje donde estaban estas personas, y fueron pues a la boca del lobo. Llegaron por una pista que no tenía salida, tuvieron que abandonar los vehículos y saltaron al campo pues con tan mala suerte y mala fortuna de que el fuego lo arropó y se lo llevó hacia adelante.
3: Quatre de les víctimes les van trobar en un cotxe i vuit van morir mentre intentaven marxar a peu després d'abandonar els vehicles. Se'ls ha practicat les autòpsies, però no han servit per identificar els cossos. L'alcalde explicava que avisaven els veïns porta a porta perquè els tècnics els van desaconsellar enviar un SLR perquè podia confondre per les diferents indicacions que calia enviar. El director de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, Alejandro García, justificava la decisió.
5: La mínima unidad de envío de esa alert es todo el área de una antena de telefonía. Y eso genera problemáticas cuando el aviso es a núcleos pequeños y sobre todo cuando se trata de alejamientos preventivos, como ocurrió ayer.
3: Ara es continua treballant per identificar les víctimes i localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes. La majoria d'evacuats han estat reallotjats en cases de familiars i amics i una cinquantena al poliesportiu de Garrotxa. Les flames els van sorprendre perquè van avançar empeses pel vent. La Mariana és veïna de Vedar i ens explicava que ningú els va avisar.
6: No dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
3: El foc continua actiu, afecta 5.000 hectàrees i crema sobretot vegetació molt seca i el vent atia les flames. Els bombers confiaven que no bufés tan fort aquesta nit i els ajudés a frenar-lo. Durant aquesta nit matinada hi han treballat uns 500 efectius. Els responsables de l'operatiu faran un vol aquest matí sobre la zona per veure l'evolució i situació del foc.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des del punt de comandament del parc de bombers de Torrell. Molt bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
0: Seguim nosaltres parlant d'incendis i de risc d'incendis. En aquest cas, 57 municipis de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi a Catalunya, on els agents rurals mantenen el pla alfa a nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. I s'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han tingut un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
7: El que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
0: Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat de casos corresponen a cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Coincident amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals. Es tracta de fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. 3 Catinfo, emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Seguim amb més notícies. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir a la nit per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto al foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana. El gegant tecnològic Apple demana a OpenAI, creadora del xat GPT, per una possible apropiació indeguda d'informació confidencial i secrets comercials. També acusa dos dels seus antics treballadors, que ara estan en OpenAI, d'endur-se dades relacionades amb la tecnologia d'iPhone per desenvolupar els seus propis dispositius incorporant intel·ligència artificial. La companyia de la Poma sosté que molts antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en els últims anys. I llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra els principals refineries de Rússia ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir el consum intern. Vicent Missut.
8: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
9: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
8: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
9: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per a les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
8: Tot i això, l'aport de russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: David Byrne fascina un cop més el públic barceloní dins del Festival Cruïlla. L'exlíder de Talking Heads ha omplert l'escenari principal de públic que no va parar de ballar. Part del fòrum, Marc Ruiz.
10: David Byrne ha tornat a fer ballar tots els seus músics en un espectacle total, vestits de blau de dalt a baix, guitarristes, teclistes, violoncel·listes, fins i tot els percussionistes portaven els instruments penjant mentre feien coreografies. Ja des de l'inici el concert ha recuperat cançons de Talking Heads, però no ho ha fet amb èxits fàcils, sinó amb l'etèria Heaven. En un nou gir a l'estil de David Byrne, el músic nord-americà d'origen escocès ha mostrat fotografies al mercat de Sant Antoni mentre intentava dir en castellà que en cada barri de Barcelona hi ha un mercat i mirava de dir els noms dels productes que s'hi trobaven. Contrast absolut amb les imatges dels suburbis presumptament perfectes dels Estats Units que ha projectat tot seguit amb And She Was, una de les més conegudes del repertori de Talking Heads. Les fotografies eren espectaculars i és que la voluntat artística de Byrne sempre ha marcat la seva carrera i li ha costat l'etiqueta d'esnob o elitista. Va conèixer els altres membres de Talking Heads quan estudiava disseny a Rhode Island i l'estil Bauhaus que va estudiar es nota en la netedat en el disseny del vestit vestuari i, per exemple, l'absència d'objectes a l'escenari. Entre cançó i cançó anava fent reflexions en veu alta. Tenen emocions els animals? L'amor i l'amabilitat són una forma de resistència? I el públic celebrava les cançons de Talking Heads com Psycho Killer, Once in a Lifetime o l'imprescindible Burning Down the House. Bern recollia l'energia positiva que havien deixat a l'escenari del costat als londinencs Ezra Collective. És un quintet de jazz amb molt de renom al Regne Unit que ha muntat una festa de jazz, afrobeat, reggae, soul, funky, hip-hop, a la que s'ha afegit Sampa de Great, que havia actuat en un altre escenari poc abans en un combo gloriós. Ezra Collective transmeten energia positiva a Dojo i fan de la improvisació una necessitat vital. El percussionista i líder de la banda, Femi Colioso, deia que volia transformar el Cruïlla en el temple de l'alegria i han aconseguit que durant una estona la música ocupés tot l'espai i que qualsevol problema quedés fora. Avui, Rigoberta Bandini, els Bets o la Ludwig Band compartiran jornada amb Jovanotti, The Hives i Tudor Cinema Club.
0: Un quart de nou del matí.
2: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
11: El temps d'aquest dissabte es mostrarà força tranquil. Sí que de matinada, a primeres hores del matí, han creuat alguns núvols, ens ha creuat una petita bossa d'aire fred en alçada, i això ha portat aquesta nuvolositat i fins i tot alguna gota que s'ha deixat escapar cap a la Catalunya central, comarques del nord-est, dècimes de litre o mullar el terra i poca cosa més. En conjunt s'imposarà el sol durant el matí i a la tarda només hem d'esperar alguna nuvolada cap al Pirineu, Prepirineu més orientals. Aquí no descartaríem algun ruixat, algun xàfec o fins i tot alguna tronada. Tot plegat després d'una matinada tòrrida de nou, 25 graus de mínima a la ciutat de Barcelona, l'Aldea, els Alfacs, mínimes tropicals encara bona part de l'interior del país i al migdia sí que la temperatura pot recular una mica, per tant, un molt lleuger respir a la calor més extrema, que arribarà avui fins als 37, 38, 39 graus cap a les comarques de Ponent. El Segrià podria enfregar els 40 i, en general, entre els 32 i els 36 graus. A la costa s'imposarà la marinada, aquí un termòmetre una mica més baix, però amb aquesta sensació de xafogor més acusada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya, en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea Congo, però fins ara no se n'havia confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només s'ha detectat un cas a Salamanca. Els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada cop més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres. Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, la majoria lleus, i 5 de menys greus. N'hi ha 10 que les van traslladar a centres sanitaris de la demarcació de Tarragona i del Garraf. Els fets van passar ahir a la tarda, quan es va produir un error durant les tasques de manteniment de la piscina. Una barreja de productes químics va fer una reacció que va provocar un núvol tòxic. Els bombers van evacuar la piscina i s'hi van desplaçar 9 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha detallat a aquesta emissora el que va passar.
12: I l'empresa que ha vingut a portar el clor, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
0: La piscina de la Bisbal del Penedès estarà tancada fins dilluns. El jurat popular ha declarat culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot que s'enfrontava a una multa per no socórrer-la. Girona, Laia Claret.
13: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
0: Poc més de 10 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció. Serà la tercera en 3 anys i ho fa en un moment de dificultats internes en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha patit batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les properes eleccions generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'un partit que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
14: Suma celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció i ho fa en un moment de plena refundació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes fins i tot per als simpatitzants de l'espai. Serà la tercera direcció en 3 anys i ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Suma al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. Va aconseguir 815.000 vots, la meitat que Vox, i només 15.000 més que el Vicent Pérez. Díaz va entomar els mals resultats hores després i va deixar de liderar el partit.
15: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
14: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
16: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
14: Aquest dissabte Suma estrenarà la tercera direcció i entre els càrrecs que es mantindran a l'executiva queden ja molt pocs dels que van remar en els primers compassos del partit. Una de les cares més destacades és, de fet, català i dels comuns. És el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha exercit de portaveu de Suma. Els seus companys dels comuns ho veuen amb bons ulls i destaquen les bones relacions entre comuns i Suma. Aina Vidal, portaveu dels comuns al Congrés dels Diputats.
17: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
14: Entre els problemes de la formació també hi ha l'encaix electoral per a les properes generals previstes al 2027. Suma ja treballa fa mesos amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista. Un projecte que no té encara candidat en les travesses, fins i tot apareix el nom de Gabriel Rufián com a possible revulsiu per unificar l'esquerra del PSOE i aconseguir seduir Podem. El projecte tampoc té nom, sabem però que no es dirà Suma. Algunes formacions critiquen que això confondria novament la part amb el tot.
0: I parlem de cultura abans de l'actualitat esportiva. El mestre Jordi Savall ha inaugurat el Festival Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo, i ha assistit la Núria Paraire.
18: 1271, segon viatge dels Polo, ara ja amb el jove Marco Polo.
19: Un narrador ha anat guiant els espectadors per les diferents etapes del recorregut, un viatge que el mestre Savall ha recreat amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central. Acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka, i cadascú amb el seu instrument més característic. Així, Savall ha transportat els espectadors a una època de contacte entre cultures, totes les que va conèixer l'explorador des que va sortir de Venècia fins que va arribar a la Xina.
20: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
19: El públic ha escoltat atent entre els assistents fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
21: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
22: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. Sóc un fan del Jordi Savall, sí.
1: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paraninf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
19: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Agraeix que l'Ajuntament de Barcelona li hagi concedit un pis per a les oficines de la seva fundació, però lamenta que no hi ha un lloc per assajar-hi. Reivindica que la música antiga, és com un museu viu.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial i s'enfrontarà a França per un lloc a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final.
2: 3CAT Info.
4: Amb Pedri suplent i amb quatre catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamin Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30. Gol del que era el substitut de Pedri a l'11 titular. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cateler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial. I ja al minut 88, ja al final, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre gol del jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal. Lamine Yamal sense por a França. Són declaracions de Televisió Espanyola.
22: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros. Somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores. Y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
4: I ara sentireu el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, explicant la suplència de Pedri.
23: No tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador otro superjugador, y que entendíamos que luego Pedri, en el partido, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podía beneficiarse con esa claridad como ha sido los últimos 25 de minuto.
4: A més de Pedri, també va sortir a la segona part Ferran Torres, un altre cop amb una actuació destacada des de la banqueta. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a un al marcador. Són declaracions també a Televisió Espanyola d'un Courtois que va deixar el camp plorant.
24: No, ha dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
4: El porter que va substituir Courtois, Lamens, no va estar encertat en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida l'altra, la segona semifinal. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra.
2: 3CAT Info.
4: Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria ja la setmana que ve a Barcelona i faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. Perquè aquesta operació sigui ja oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents els clàssics serrells burocràtics. Primeres declaracions de José Mourinho des que es va fer oficial que tornarà a ser entrenador del Madrid. El portuguès ha parlat a les seves xarxes socials.
25: És com una missió, no és com estar ara preocupat con mi mismo, preocupat si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
4: I a la segona divisió de futbol, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip la pròxima temporada.
26: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
4: El Barça de bàsquet ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga i havia de ser un dels fitxatges estrella, sens dubte, de la nova etapa del bàsquet blaugrana. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura d'aquesta manera la continuïtat de Parra, de 26 anys, que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià de 30 anys arriba procedent de l'Unicaja i ha firmat fins al 2028. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres d'ahir.

0: Bon dia, són 8:45 d'avui dissabte 11 de juliol. 3 que t'info una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Fins ara us hem destacat que segueix fora de control l'incendi de Los Gallardos a Almeria i que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies i 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. També hem parlat del risc d'incendi a Catalunya. Avui hi ha 57 municipis amb màxim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques i restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La dada de localitats en risc màxim d'incendi és molt inferior a la de dimecres i dijous, en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. I també hem destacat l'amenaça de Donald Trump de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. A partir d'ara parlarem de l'eclipsi solar del 12 d'agost, que s'aprofitarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. Es farà a través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat. I a partir de 8:45 us parlarem del nou volum de les monografies del Montseny, que es presenta avui a la Garriga. És una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís.
1: Esports.
0: Albert Benet, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, que ha quedat definida la primera semifinal del Mundial de Futbol. La jugaran dimarts França i Espanya, després de la victòria ahir de la selecció espanyola contra Bèlgica per 2-1, amb un gol de Miquel Merino al minut 88. Avui quedarà definida la segona semifinal. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. De les últimes hores també és notícia l'acord total del Barça amb el Borussia Dortmund per fitxar el davanter Adeyemi per 22 milions d'euros més 7 en variables, i que el Barça de bàsquet es queda sense Moses Bright, el pivot nord-americà que pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà.
0: I pel que fa al temps, dissabte de calor intensa, però lluny dels rècords de fa uns dies, tot i alguns núvols i alguna gota al matí a les comarques del nord i l'est, s'imposarà el sol arreu. A la tarda s'espera algun ruixat o tronada al Pirineu i Prepirineu Oriental. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:45 del matí. L'incendi de Los Gallardos a Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. Aquesta matinada s'ha reobert el trànsit l'autovia A7. Enviada especial a Almeria des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Bon dia. Hi ha prop de 1.500 persones evacuades amb nous confinaments les últimes hores en zones disseminades de Lubrin. La majoria dels evacuats, però, són veïns de Bedar, el poble on es van trobar les 12 víctimes mortals. Fugien de les flames sense seguir les indicacions de l'alcalde i policia local, i el foc les va atrapar. Ángel Collado és l'alcalde de Bedar.
4: Dijeron que no, que querían salir de la zona del Curato, que es como se llama el paraje donde estaban estas personas, y fueron pues a la boca del lobo. Llegaron por una pista que no tenía salida, tuvieron que abandonar los vehículos y saltaron al campo pues con tan mala suerte y la mala fortuna de que el fuego lo arropó y se lo llevó hacia adelante.
3: 4 de les víctimes les van trobar en un cotxe i 8 van morir mentre intentaven marxar a peu després d'abandonar els vehicles. Se'ls ha practicat les autòpsies, però no han servit per identificar els cossos. L'alcalde explicava que avisaven els veïns porta a porta perquè els tècnics els van desaconsellar enviar un SLR perquè podia confondre per les diferents indicacions que calia enviar. El director de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, Alejandro García, justificava la decisió.
1: La mínima unidad de envío de esa LER es todo el área de una antena de telefonía. Y eso genera problemáticas cuando el aviso es a núcleos pequeños y sobre todo cuando se trata de alejamientos preventivos, como ocurrió ayer.
3: Ara es continua treballant per identificar les víctimes i localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes. La majoria d'evacuats han estat reallotjats en cases de familiars i amics i una cinquantena al poliesportiu de Garrotxa. Les flames els van sorprendre perquè van avançar empeses pel vent. La Mariana és veïna de Bedar i ens explicava que ningú els va avisar.
5: No dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
3: El foc continua actiu, afecta 5.000 hectàrees i crema sobretot vegetació molt seca i el vent atia les flames. Els bombers confiaven que no bufés tan fort aquesta nit i els ajudés a frenar-lo. Durant aquesta nit matinada hi han treballat uns 500 efectius. Els responsables de l'operatiu faran un vol aquest matí sobre la zona per veure l'evolució i situació del foc.
0: Albert Barbosa, moltes gràcies. 57 municipis a casa nostra de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el pla alfa nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del nivell màxim de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuaran treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. 2:15 de 9 del matí, Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir la nit per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per altra banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto al foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat, es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
7: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
8: No cal que el veiem des de la totalitat.

0: la lluna tapi el sol i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. I és que en la majoria de les titulacions les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. És el cas de Física i Matemàtiques de la UAB. La baixada de nota ha estat de gairebé mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la Universitat de Barcelona. Pel que fa a les carreres més demanades, la primera posició se l'emporta a Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada. Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
1: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeus a Barcelona. Salt, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Salt, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació. I en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
2: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
1: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Salt que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
2: El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
1: A més de l'operació, Salt es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
0: I les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot a 57 centres al Vallès Oriental i al Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats als propers dos cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
3: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia monitoratge de suport sanitari que rebia una formació específica. També se'ls atendrà en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
4: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
3: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova pilot tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
4: A vegades, les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havíem de fer un canvi, que havíem de poder avançar, a poder fer una atenció que sigués individual de cadascun dels nostres alumnes i que estigués a l'alçada del que és un sistema sistema educatiu inclusiu.
3: Perfecte.

0: Aquest pla pilot s'ha creat un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius i s'ha assignat una infermera estable i de referència per a cada escola i institut.
1: Hem arribat a 9:15.
2: El temps.
1: Amb en Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dissabte s'ha mantingut en general sense grans canvis. Nit tòrrida a Barcelona, l'Aldea, els Alfacs, 24 graus també a Tarragona o a Sitges, i nits tropicals per damunt dels 20 graus encara cap a l'interior. Un matí de dissabte que serà de sol després del pas d'alguns núvols aquesta matinada fins a primeres hores del matí, fins i tot s'ha deixat escapar algun ruixat a punts de la Catalunya central, del prelitoral, de les comarques del nord-est. Serà aquí, cap al nord-est, les comarques de Girona, en aquesta nuvolositat anirà marxant al llarg del matí. Per tant, una tarda on s'imposarà també el sol, però al Pirineu, Prepirineu més orientals, esperem nuvolades que fins i tot puguin deixar algun ruixat, algun xafat o alguna tempesta. Avui, amb una calor al migdia, una mica més suportable o, si més no, una mica menys desagradable. Màximes entre els 32 i els 36 graus, fins a 38, 39 o 40 cap al Segrià, i a la costa, xafogó, però un termòmetre, això sí, una mica més baix. De cara a demà diumenge, el que hem d'esperar són núvols prims i una temperatura que continuarà pujant. De fet, tornarà a pujar perquè esperem la tercera onada de calor de l'estiu, que arribarà al seu màxim entre dimarts i dimecres de la setmana vinent.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Avui es presenta a la Garriga un nou volum de les monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social del Montseny. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge de Joan Arroyo.
4: Els ratpenats del Montseny. Blanca Nadal Cullell, la primera dona flabiolaire en una copla. El castell de Tagamanent. Joan Maragall, Tagamanent i la masia de la Figuera. Són alguns dels articles que des del 1986 i sense interrupcions l'Associació Amics del Montseny ha publicat en un volum anual. El primer va ser un recopilatori d'escrits de l'historiador Antoni Pladevall, que és l'autor que durant tots aquests anys més articles hi ha portat. Carola Duran és membre del Consell de Redacció i també hi ha escrit una desena de textos.
5: Un dels col·laboradors, que era l'Antoni Pladevall, era historiador i, per tant, vaig començar per aquí. Però és que ara hi ha tota mena de temes i, per tant, doncs, jo penso que s'ha convertit una mica com una enciclopèdia del Montseny, perquè pots trobar des de músics, pots trobar folklore, pots trobar història, pots trobar temes econòmics.
4: El d'aquest any és el volum 41. L'any passat, coincidint amb el 40, el director Òscar Ferrarons va fer un recull bibliogràfic dels articles publicats que em permet veure l'evolució.
6: Sense comptar el d'aquest any, hem publicat 712 articles diferents de 417 autors, no? I això suma més de 10.000 pàgines, no? I a més ens vam entretenir a fer tot un estudi bibliogràfic. El 75% dels autors han estat homes, però també l'article constatava que en els últims 3 anys, per exemple, s'han igualat els percentatges d'homes i dones.
4: Cada any reben diversos estudis i escrits, sempre amb una temàtica al voltant del Montseny. Han de seguir uns criteris establerts i el Consell de Redacció en fa la tria i dona les recomanacions que calen perquè el resultat final sigui coherent i homogeni. No és una

Mike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la Colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la Colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carles Sanuy. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu Aplec de la Sardana a la Pesquera de Santa Rosa, a la vora l'Estany, amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop, l'Aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Band Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @cuplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins, a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la Sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'Aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
0: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua a Tres Terres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Joves es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i Copla Berga Jove és aquest tema. Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era Ens en sortirem, d'Obeses i la Cobla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Cobla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora, la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00. I també a 5:00, festa del Carme a Camprodon amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Cobla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni i de dijous que ve Foment del Montgrí ballada, i també a 10:00 a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escart, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Cobla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora, divendres que ve, a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Cobla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de

amb les coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a les 8 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la copla Vents de Riella. També a les 8 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la ciutat de Granollers i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a les 9 de la nit. Dissabte que ve també a les 10 ballada Lloret de Mar amb la ciutat de Girona i també a Roses amb la principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'artes amb la Bellpuig Copla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada i passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les coples Ciutat de Girona, Bellpuig, Copla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 4:55 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà la Vents de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la copla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la copla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània. A les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat. També a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa. I diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Verga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les coples Mil·lenari i la principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la copla Mil·lenària, seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat, seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya concurs de sardanes amb la principal del Llobregat i diumenge al matí a 2:15 hi haurà una ballada amb la principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisador, és els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Doncs sí, sembla mentida, però el Víctor Pàmies és una persona que és incansable. A part de totes les col·laboracions que fa amb nosaltres, fa llibres de tota mena i ara, mira, avui en presentem un.
2: A veure què tal.
1: Doncs ja ho veuràs. Avui presentarem Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui som a divendres 10 de juliol de 2026, Diada de Sant Cristòfol, que és patró dels conductors i els automobilistes. I atenció, perquè aquest és el programa número 853 de la nostra etapa digital i el 2642 de tota la nostra trajectòria.
1: Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un segon cap de setmana de juliol amb el país bullint d'activitat, festes per tot arreu. Avui és un dia de benediccions de vehicles a moltes poblacions, però també de festes majors que no s'aturen, com per exemple a Castellvell del Camp, a Cunit, a la Granada, a Premià de Mar, a Súria i a Vilaverd.
2: I pel que fa al contingut d'avui i com a tema central, presentarem el llibre Alls, cebes i refranys de Víctor Pàmies, publicat recentment per l'editorial F2.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona. Veniu, sí, ens acompanyeu.
2: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i a Overcast. I una salutació molt especial a totes les emissores que ens emeten i que fan xarxa amb nosaltres cada setmana.
1: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions dites i refranys amb en Víctor Pàmies, avui fa doblet, sons de la tradició amb en Ramon Vilar, les sardanes de Pau Casals amb l'Helena Mayor i uns secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
2: Però ara anem al reportatge central i per això anem a trobar-nos amb el nostre col·laborador i paremiòleg de capçalera, Víctor Pàmies.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Al Festa Festa tenim sort, molta sort, de comptar amb col·laboradors que s'arromanguen i no paren d'investigar, de remenar per aquí i per allà, i acaben publicant el seu coneixement en format de llibres, seccions, webs i qualsevol altre suport que sigui útil. És el cas d'en Víctor Pàmies. No us descobriré pas les sopes d'all quan us digui que és un autor prolífic en tots els sentits, tant que ho ha tornat a fer. Fa ben poc, de la mà de l'editorial F2 i dins la col·lecció Ecollibres, ha publicat Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. I és clar, nosaltres hem volgut presentar aquest llibre, un llibre molt atractiu visualment i amb un contingut paremiològic deliciós. Una cosa que queda molt clara a partir de la lectura d'Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, és que l'hort és ben viu en l'imaginari col·lectiu, fins i tot en els que, com jo, no n'hem tingut mai i estem més familiaritzats amb l'asfalt de la ciutat que amb les bledes i les cols. Potser per això, més d'una i de dues vegades, sembla que jo baixi de l'hort.
6: Bon dia, Amadeu i oients del Festa Festa. Doncs, a veure, l'origen d'aquest llibre neix de la necessitat de parlar de l'hort, no?, a través de la cultura popular. Jo he tocat moltes tecles dins del tema de la fraseologia i dels refranys, però crec que el tema de l'hort precisament no estava gaire tocat, mentre que hi ha altres temes, com per exemple la meteorologia i tot el que són orígens de frases fetes, que està una mica més cribat i una mica podem trobar molta més informació. el llibre de l'hort. Per què l'hort? Doncs l'hort, d'alguna manera, ens retorna als valors de sempre, no? A les coses com s'han fet sempre i com d'alguna manera sembla que hi ha com un interès de retornar a com feien les coses els nostres avis, els nostres pares, per estar connectats amb la terra, per estar connectats amb la tradició i amb el que ens ha portat fins on som ara, no? És allò de mirar endavant, però sense oblidar, doncs, de fer de tant en tant una mirada enrere que ens recordi d'on venim. Amb l'hort i la cultura popular és ben present perquè, per exemple, doncs, encara que actualment la major part de la població viu en ciutats, s'està portant a terme moltes iniciatives per fer horts urbans, perquè la gent doncs pugui tenir el seu petit hort en una terrasseta o en un balcó de casa seva. És la connexió amb la natura, és la connexió amb la terra que jo crec que val la pena d'intentar-nos endinsar i no fer invents. Jo crec que hi ha moltes coses que ja són sabudes, que ja són escrites, i jo el que he fet és intentar recopilar les que he considerat primordials i transmetre-les a través d'aquest llibre.
1: En Víctor Pàmies ens ha explicat com neix Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular.
6: Parlar sobre la gènesi del llibre és ben curiós perquè va ser un rebot absolut. Unes coincidències, sembla que estiguéssim predestinats a col·laborar. Jo no havia publicat res amb F2, que és una editorial del Papiol, i una companya de feina, la Vivian, feia un treball de final de màster d'edició i correcció de textos, i com que em coneixia a mi de la feina i coneixia F2 perquè ella viu a prop del Papiol i coneix la gent de F2, va fer un projecte de la publicació d'un llibre infantil sobre explicació de frases fetes, etc, per encabir dintre d'una col·lecció de F2 infantil. Bé, el treball el va aprovar amb molt bona nota i em va dir, diu, escolta'm, si t'interessa et poso en contacte amb la gent de l'editorial, que els conec, i a veure si surt alguna cosa. Jo, ah, sí, sí. I vam parlar, i la meva primera idea era fer alguna obra per acabar l'enciclopèdia del cos humà que vaig començar a través de Verkami, que vaig fer el llibre de l'ull, el llibre del cap l'any 2011 i 2012, que tinc el llibre de la mà més o menys embastat, però he d'acabar de reformular-lo perquè entremig hi ha hagut el canvi de normativa de l'IEC, vaja, que l'hauria d'actualitzar per poder fer la publicació i hauria de fer un altre Verkami, no? Llavors jo pensava, dic, potser a F2 li interessaria doncs poder-ho fer en 2, 3 o 4 llibres, tot el cos humà, doncs, a través de les dites i dels refranys. Aquesta era la meva proposta. La proposta de F2, ells volien fer algun llibre sobre meteorologia. I no sé com va anar que en la col·lecció aquesta que fan d'ecollibres, doncs ja tenien acabaven de treure un llibre sobre l'hort urbà, com muntar un hort en una terrassa d'un pis, no? I aquí vam trobar el punt de coincidència. Amb ells, jo els hi vaig explicar que aquí a Vallromanes teníem uns horts urbans que parcel·lats perquè la gent pogués treballar doncs un trosset de terra i plantar 4 coses i practicar i aprendre, i vam trobar aquest camí del mig. Jo tenia fetes iniciades unes quantes monografies de plantes i a partir d'aquí doncs va sortir el contingut. F2 ja tenia molt material sobre il·lustracions de plantes d'hort i d'altres plantes. Jo tenia bastant de material fet sobre monografies també de plantes que puguin haver-hi en l'hort, i el llibre va sortir en relativament poc temps i amb una molt bona coordinació.
1: Un llibre que endreça el seu contingut en 3 apartats generals i un quart molt més pragmàtic.
6: El llibre és un recull de monografies de les diverses plantes que podem trobar en un hort català, o en un hort pròxim al que nosaltres coneixem. I ho he estructurat en 3 apartats diferents que penso que són prou diferenciats per tenir-los en apartats diferents, no? Que un seria hortalisses i verdures, en el qual doncs hi entrarien des de l'all, l'albergínia, la carxofa, la carbassa, la ceba, l'enciam, pastanaga, la patata, el pebrot, etc. No? Després, fruites i fruiters, on hi entrarien doncs, els albercocs, l'avellana, l'ametlla, la cirera, el codony, la llimona, maduixa, el meló, la pera, la poma, el préssec, etc. I, finalment, un altre apartat sobre herbes remeieres, que penso que també és un punt important dels horts, perquè aquestes herbes moltes vegades ajuden a mantenir l'hort lliure de plagues, d'insectes, etc. I a banda d'això, moltes d'aquestes herbes després tenen una utilitat tant a la cuina com en qüestions doncs, mèdiques o de salut. No? I aquí doncs, trobarem monografies sobre l'alfàbrega, la menta, el julivert, la malva, la ruda, el romaní, la sàlvia, etc. Hi haurà plantes que han donat doncs, per emplenar dues pàgines i encara haver de retallar continguts, i n'hi ha d'altres doncs, que fins i tot no apareixen perquè és un tipus de planta que segurament, pel que sigui, no es troba en els nostres horts. Segurament hi trobareu moltes fruites d'aquestes exòtiques que ens arriben ara. Evidentment, no en trobarem en el refranyer. I segons quines herbes remeieres, tampoc deuen tenir tantes utilitats com perquè el refranyer se n'hagi fet ressò. I això fa doncs, que hi hagi un seguit de monografies i un altre seguit de plantes doncs, no hi aparegui.
1: I després d'aquests tres apartats generals, doncs el quart.
6: I a banda de les monografies que hi ha en aquests tres apartats generals, hi ha un quart apartat que jo crec que és prou interessant també, que fa un seguiment del calendari anual doncs a través de les festivitats i a través del calendari i a través del santoral, doncs anem trobant les feines que es poden fer en l'hort, les plantes que s'hi ha de fer en cada un d'aquests moments i, per exemple, doncs, de Sant Joan, trobem moltíssimes referències a l'hort. Us en puc llegir unes quantes. Diu, a partir de Sant Joan creix l'arbre i creix l'infant. Diu, abans de Sant Joan no alabis la collita. La figa, per Sant Joan, ves-li davant. Per Sant Pere, ves-li darrere. Per Sant Joan, l'ancià més gran. Per Sant Joan, les pomes són verdes. Pluja, Joana, podreix l'avellana. Veiem tot un seguit de consells i de raonaments doncs, que ens expliquen si plou durant aquesta època doncs, les conseqüències que pot tenir en l'hort, com es va vivint doncs, això, no? L'esclat de l'estiu ja amb la primavera acabada, no? just acabada, i doncs, és molt interessant poder anar resseguint aquestes feines que s'han d'anar fent periòdicament en l'hort doncs, a través dels mesos i a través del santoral.
1: Però alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular també té col·laboracions que li donen valor afegit.
6: Del llibre, finalment, m'agradaria destacar també que hem pogut comptar amb un pròleg de Màrius Serra que hi hem pogut doncs, afegir un article que ell va fer dedicat a la meva feina en la paleontologia catalana comparada digital, que és realment la nineta dels meus ulls, és el recurs per internet on hi ha recollits centenars de milers de refranys, frases fetes, expressions, i Màrius Serra, el 16 d'abril de 2022, va fer-ne una ressenya a La Vanguardia, la columna que té.
1: Moltes gràcies, Víctor Pàmies Riudor, per apropar-nos al teu darrer llibre, Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, editat per F2.
6: Moltes gràcies, Amadeu, per la confiança que sempre em feu amb les coses que faig. Jo espero que el llibre agradi i us agradi, perquè la veritat és que està publicat amb molt de gust i jo he disfrutat molt cercant tot el material que us ofereixo. Crec que està prou aconseguit i és tot molt ordenat i molt, molt visual. Jo crec que entra pels ulls, però també entra pel cap, perquè hi ha molt contingut i moltes curiositats.
1: Ara, Víctor, no marxis gaire lluny, que tornes a entrar ben aviat amb les teves dites i refranys. Nosaltres ara continuem amb el programa.
5: Festa, festa!
2: Escoltem el primer tema musical. Des del País Valencià ens arriba la veu compromesa de Pau Alabajos amb la cançó M'aclame a tu, un poema de Vicent Andrés Estellés que ja és tot un himne.

0: Gràcies, Pau Alabajos, per aquesta joia. I ara connectem amb l'actualitat per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Conèixer, compartir i gaudir de les danses i cultures d'arreu del món és l'objectiu de les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany, la 54a edició, tindrà lloc del 4 al 13 de setembre. 22 poblacions catalanes es preparen, doncs, per rebre el folklore de Panamà, Polònia i Mèxic, als països convidats. Les agrupacions de música i dansa tradicional que representaran aquests països tenen a l'esquena un gran recorregut promovent, difonent i estimant les seves tradicions. En aquesta ocasió ho continuaran fent al nostre país, però la voluntat de DiFolk no només se centra a mostrar altres cultures, sinó que s'esdevingui un intercanvi cultural. Ho explica Oriol Ramírez, el director de les jornades.
4: DiFolk és l'associació per la difusió del folklore, qualsevol folklore del món. I la idea aquesta és que nosaltres coneguem les cultures de fora, però les cultures de fora que venen també coneguin la nostra. D'aquí, doncs, quan anem pels pobles, doncs, intentar veure la realitat catalana, la realitat de cada poble amb la seva cultura popular.
3: És per aquest motiu que la gran majoria de poblacions que visiten aquests grups convidats també podran exhibir un tastet del seu folklore. De tots els municipis, en destaca especialment Calella, la població que inaugurarà les jornades, i Sant Vicenç de Castellet, que les clourà. Sigui la població que sigui, es tracta d'una molt bona ocasió per viatjar sense moure's de casa. Del 10 al 24 de juliol, el Cor Jove Nacional de Catalunya celebrarà la seva tradicional sessió d'estiu a Vic, una trobada intensiva que reunirà els joves cantaires seleccionats d'arreu del país per treballar el nou programa artístic sota la direcció de Mireia Barrera i acompanyats al piano per Jordi Armengol. Aquesta residència culminarà amb una gira de 3 concerts a Alaior, Menorca, al cèlebre Palau de la Música Catalana de Barcelona i, per tancar, a Banyoles, on el Cor Jove Català compartirà escenari amb el del País Basc en un concert que simbolitza el diàleg i l'intercanvi entre els dos territoris. El repertori, explica Mercè Cano, la presidenta del Moviment Coral Català, l'escull la directora Mireia Barrera i cada any té un tret particular.
5: Ella és la que fa una mica el guió del programa. Llavors, li agrada molt barrejar música amb algun altre art. I aquest any va barrejat amb poesia, amb el Jordi Cornudella, que recitarà uns poemes seus i barrejats amb les peces que nosaltres farem.
3: És destacat també el compromís amb el talent local i és per això que solen seleccionar moltes composicions d'autors catalans. Amb tota aquesta feina feta, el cor us convida a viure una experiència artística concebuda com un únic relat sonor.
6: Gràcies, Emma, una setmana més per tenir-nos al dia de tota l'actualitat de la cultura popular. I de les notícies passem a l'estat de les colles castelleres. Connectem amb la Sara Suriol per conèixer les novetats del baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. El juliol comença amb Manilles Malves.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els Minyons de Terrassa han fet una doble estrena en la diada de la seva festa major, obrint la gamma extra amb el 2 de 9 i afegint el 4 de 9. Ara els Minyons són quarts per darrere de les dues colles de Valls i dels de Vilafranca. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia, a Barcelona, han recuperat el 4 de 8 amb l'agulla carregat. No feien aquest castell des del 2014. Els maduixots de l'Alt Maresme han tornat a completar amb èxit els castells de 7, estrenant el 3 de 7 i el 4 de 7. Finalment, els Guillats de la Selva han coronat el 2 de 6. Els capgirats de Castellar del Vallès han sumat el 4 de 6 amb l'agulla, i els Brivalls de Cornudella han obert el seu caseller amb el 2 de 6 com a millor castell. Amb la colla del Priorat ja tenim 97 colles al baròmetre 2026. És el nombre més alt de colles convencionals actives de tota la història. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Suriol. La temporada castellera crema d'apes i va a ritme de vertigen. I de ritme en saben un pou els següents protagonistes, els Terratombats, que ens fan ballar rumba amb un clàssic generacional. Vull viure d'aventures. Recordeu que això era la sintonia de Bola de Drac.

0: i quina energia que ens han encomanat els terratombats. I ara de l'aventura passem a les dites i refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, una vegada més. Avui ens parles de mosques i de previsions de futur.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Qui mata una mosca a l'abril en mata 100.000. Cal fer les actuacions quan toquen i prendre les decisions quan cal. No es pot actuar contra natura. Aquesta és l'única manera d'aconseguir uns resultats reeixits i vistosos, amb més efecte i repercussió. Cal saber aprofitar les oportunitats quan venen i no deixar-les escapar. Si no és així, sempre ens lamentarem de les ocasions perdudes i perdrem energies pensant què hagués passat si haguéssim actuat d'una altra manera. Com evitar-ho? Fent el que toca quan toca i ara toca.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Val més estar previnguts i ara un duet que desprèn una complicitat absoluta. Mireia Vives i Borja Penalba ens canten La força de ser dos.

0: Hem escoltat La força de la Mireia i de Borja Penalba i ara continuem amb el programa i anem a buscar l'arrel. Benvingut, Ramon Vilar, als Sons de la Tradició. Avui ens apropes a la peça A la finestra t'he vist.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
3: El fet de rondar ha estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres ponentines i meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins. Les noies, al mateix temps, no perdien ocasió de cantar mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les cançons que els havien cantat a les rondes. La ronda recorria els carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies casadores o que ja estaven promeses amb algú dels qui anaven a la colla. En principi, les rondes eren exclusivament de galanteig, però es desdoblaven vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. La cançó de ronda que escoltarem ve a ser un lloc comú d'altres cançons pel seu incipit, A la finestra t'he vist. Té la seva força còmica en el sentit que el protagonista es pensa que és la seva estimada embolicada amb un gorro la que treu el cap i, en canvi, és el gos que treu el morro. Aquesta cançó va ser recollida del senyor Pere Artigas de Miravet, Ribera d'Ebre, per Salvador Palomar i Salvador Revés el 25 de novembre de 1986.

0: Gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera, i moltes gràcies per recuperar aquestes perles collides del nostre cançoner popular. I ara una secció molt especial que ens acosta a la faceta compositora d'un geni universal. La nena Mayor ens parla de les sardanes de Pau Casal, i avui centrant-se en la sardana en do.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sardana en do. Al Nadal de 1943, pocs mesos després d'escriure Sant Martí del Canigó, Pau Casals va compondre una altra sardana per a piano, batejada amb el nom de la tonalitat al títol, Sardana en do. La dedicatòria de la partitura fou per a la nena Michelle Puig, una altra de les filles del metge René Puig. La instrumentació per a cobla és d'Enric Casals, qui la va realitzar just després de la mort del seu germà el 1973. Un cop enllestida, demanà d'assajar-la als músics de la Cobla Barcelona. Felip Vila era aleshores el flabiol de la formació i recorda que Enric Casals, després d'un primer assaig amb la cobla, hi retornà diversos dies després per sentir-la de nou amb algunes modificacions. Els materials restaren a l'arxiu, car poc temps després la cobla va cessar la seva activitat. Vila va conservar a casa seva l'arxiu històric de la Cobla Barcelona fins que, l'any 2008, el va cedir a l'Associació Músics per la Cobla. Fou tot el contingut, totes les partitures, menys les de Pau Casals. Entre elles, justament aquella sardana carregada de l'emoció que li va causar haver-la pogut estrenar en la privadesa d'un assaig. L'estrena, finalment, tingué lloc a Sabadell l'any 2011, a càrrec de la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. Escoltem la Sardana en do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros.

hem escoltat Sardana en Do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Ana Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Fiquem la festa en
1: pau. I ara, per acabar la nostra ronda de col·laboradors, obrim els calaixos de la memòria amb en Gustau Moles i els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: Vaja, una sorpresa que m'he endut. El secret de l'etnològic d'avui volia donar-li el títol de surador, pensant que era la forma correctíssima de dir-ho i d'escriure-ho en català. I m'he topat amb que la forma acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans, els diccionaris, i per tant correcta, és la que finalment apareix com a títol. El flotador. Pretenia dir-ne surador, ja que és un objecte que sura, del verb surar o flotar. Al cap i a la fi, és per comentar-vos un objecte que ens és força familiar, sobretot als que vivim prop d'algun lloc on ens podem banyar amb aigües de certa profunditat, però que en aquesta versió que hi ha al museu, a hores d'ara anem recordant cada cop menys persones. Des de temps immemorials, l'espècie humana ha tingut la preocupació de no saber moure's còmodament en un mitjà com serien les aigües d'un llac, d'un riu o del mar. Però, és clar, l'espècie humana, tot i que està preparada per flotar i per nedar, no en som conscients i sovint necessitem algun element extern que ens doni la confiança suficient per a moure'ns en l'aigua sense enfonsar-nos i, com a conseqüència, no ofegar-nos. Però l'estricta i científica veritat és que el cos humà, contràriament al que ens pensem, té la capacitat física de flotar en l'aigua. I això és degut a que la densitat mitjana del cos humà, aproximadament 950 quilos per metre cúbic, és lleugerament inferior a la de l'aigua dolça, uns 1.000 quilos per metre cúbic. Això ens dona la flotabilitat natural. Més encara, si inflem d'aire els pulmons, que actuen com a flotadors naturals, o, si volem flotar en aigua salada, més densa encara. El greix també és més dens que l'aigua. Per tant, una major proporció de greix ajuda a flotar. I tot això està científicament comprovat. Diria que, malgrat aquests raonaments científics, la molt arrelada creença popular diu que ens podem ofegar si no sabem nedar o mantenir-nos flotant amb el cap fora de l'aigua. I que per això hem d'utilitzar algun element que ens ajudi. Aquí és on encaixa el flotador, que al llarg de la història l'enginy humà ha pensat per superar les pors. Però la història també ens diu que de fa uns 10.000 anys, a Egipte, a l'anomenada cova dels nedadors, a la meseta de Gilgamesh, s'hi representaven uns personatges nedant sense cap mena de flotador. I vull recordar que, una mica menys endarrerit, però déu-n'hi-do, el grec Arquímedes de Siracusa va estudiar la densitat i flotabilitat de qualsevol element conegut, establint el que posteriorment es va conèixer com a principi d'Arquímedes, un dels principis més importants de la física, que diu: un cos insoluble, totalment o parcialment submergit en un fluid, líquid o gas, en repòs, rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. I això val per a tot i tothom. Una anècdota sobre Arquímedes explica que havien fabricat una nova corona triomfal per al governador de Siracusa, Hieró II, qui va demanar a Arquímedes que determinés si realment la corona estava feta d'or o, de manera deshonesta, li havien afegit plata, menys valuosa. Arquímedes havia de resoldre el problema sense fer malbé la corona, així que no podia fondre-la i convertir-la en un cos regular per calcular-ne la densitat. Mentre el matemàtic grec prenia un bany, va adonar-se que el nivell de l'aigua de la seva banyera augmentava quan hi entrava i va adonar-se que aquest efecte podia usar-se per determinar el volum de la corona. Com que la compressió de l'aigua seria menyspreable,

0: La corona, en ser submergida, desplaçaria una quantitat d'aigua igual al seu propi volum. En dividir la massa de la corona pel volum de l'aigua desplaçada, s'obtindria la densitat de la corona, la qual seria menor si altres metalls més barats i menys densos que l'or li haguessin estat afegits fraudulentament. Després de tenir aquesta idea, Arquímedes va sortir corrent nu al carrer, de tan emocionat que estava pel seu descobriment, cridant «Eureka!». Tot i això, la possibilitat de nedar o flotar sense ajuda sempre ha estat una preocupació. A casa nostra, sabem que s'utilitzaven carabasses seques, una o dues, buides de llavors i lligades a una corda que al mateix temps es lligava als malucs dels banyistes europeus de principis del segle XX com a flotador, i més modernament, una cambra d'aire inflada de pneumàtic que era de cautxú. Però el flotador que avui us comento no és d'aquests. És una mena de cinturó amb trossos regulars de suro d'uns 15 per 5 per 2 centímetres lligats entre ells i acabant amb el mateix cordill que es lligava a la cintura del nedador. Habitualment eren uns 8 o 10 blocs de suro i no era massa còmode, us ho dic jo que n'havia dut de petit, perquè els blocs de suro, si no utilitzava els braços com a fre, acabaven rascant a la barbeta. Aquest flotador de suros del museu, datat al voltant de l'any 1955, va entrar al museu fruit d'una donació d'un particular l'any 1999, que junt amb d'altres objectes havien estat propietat dels seus pares. I ja hem acabat aquí mateix. Per tant, Eureka, que en grec antic significa ho he trobat.
1: Moltes gràcies, Gustau, per descobrir-nos aquests tresors que custodia el museu. I el Festa Festa 2642 arriba al seu final.
2: Festa Festa!

0: Volem agrair la col·laboració d'avui a l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar i en Gustau Mola.
1: I per descomptat a tot l'equip que hi ha al darrere d'aquests micròfons, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Marxem ara amb una música majestuosa. Us deixem amb la sardana Festa a Ciutat, d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Santiago Serrate.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, que vagi molt i molt bé, bona festa i sigueu molt i molt feliços.
0: Adeu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

begins. After the sound is gone, that's where I found you.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar Serrat, El cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era El ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes.

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades? Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: I...
2: Be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bé, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965 que, jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Es el Bicycle.
1: Solo Bicycle, solo Bicycle, solo Bicycle.
0: Alex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola, Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com a preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

All those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents, col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa, Long Live Love, de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, que és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva el amor!

0: l'amor.
1: Viva l'amor, Sandy Shaw, dos anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Viva l'amor. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor! Visca l'amor!

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sírex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, Si T

0: 1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, els Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i, a més, va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan, ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991, ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: Hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem! No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
1: El repte ha sigut molt fàcil, eh, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fool's Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'una llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fool's Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, home, que clar que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joel Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava

estàs pensant en el títol del tema? Del Tamarro? No et surt ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Κάδος, εσέ αστιμάτου αρτού. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Dolç de ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Patons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio, el 17 de juliol, divendres, a 9:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor.
1: Adiós, amor. Solo quiero saber si me has querido, si me has mentido.
0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella.
1: Adiós, amor. Piensa-me alguna vez.
0: La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
2: Un hombre soy de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola Albert, te'n recordes del grup Coz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Coz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que és on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial.
1: Algo nada vulgar.
0: Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida.
1: Dame
0: on cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972 perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys és una disfrutada, però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu... F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir, el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
2: I agafo l'interfon, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
3: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
2: Un simple dinar a casa. Això ja no hi és.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Catalunya Ràdio.
1: Els bombers d'Almeria van a contracorrent per aprofitar les hores de treva del vent en un incendi que ja afecta 6.600 hectàrees. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
2: Y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde.
1: A les 4 d'aquí dues hores, deia el ministre Félix Bolaños, el balanç de víctimes es manté en els 12 morts, falta localitzar 23 persones, i el govern andalús, en boca del conseller d'Emergències, que ha tornat a rebutjar la polèmica pel no enviament de missatges SOS Alert.
3: Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo...
1: Avui tothom ha mirat de rebaixar aquesta presumpta polèmica, inclosos diferents líders polítics habitualment enfrontats, i la qüestió és que, a l'espera del que faci el vent, l'incendi continua actiu. Anem amb l'última hora al centre de comandament del parc de bombers de Torre, Almeria. Alba Barbosa. Alba, bon dia.
4: Bon dia, sí, actiu, però amb condicions favorables que els 500 efectius de bombers aprofiten per frenar les flames i poder perimetrar el foc, que ara no amenaça zones habitades. Hi ha prop de 1.500 persones desallotjades, la majoria reubicades en cases de familiars i hotels. El foc afecta ja 6.600 hectàrees. Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar amb les autòpsies i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid per analitzar-les.
1: Aquí a Catalunya estem pendents d'un altre foc que s'ha declarat fa una estona a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. És un incendi de vegetació a prop de l'urbanització El Casalot. Ens acaben d'informar que el tenen estabilitzat els bombers. Qualsevol cas, s'ha demanat el confinament d'aquesta i altres urbanitzacions. L'última hora que teníem és que estava tallada la via del tren en aquest punt. També l'autovia 7 entre Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant. Actualitzem tot plegat. Equip Viari, Carmina Malagarriga, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia, David. Dues incidències importants hi ha hagut aquest matí a les carreteres. L'última provocada, efectivament, com deies, per l'incendi a Mont-roig del Camp. Està tallada la 7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig, i també s'ha interromput la circulació de trens de la línia R16 entre Cambrils i Tortosa. A més, fa pocs minuts s'ha reobert l'N240 a Montblanc, que ha estat tallada durant bona part d'aquest matí per un accident on s'han vist implicats 4 cotxes i un autobús. L'accident finalment ha fet 2 ferits greus, una dona i un home. I finalment direm que encara hi ha retencions importants tant a la C-65 com a la C-35 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la P-7 a Martorell, en sentit sud. Això és tot des de l'equip Viari.
1: De la crònica internacional, nou episodi de la retòrica bèl·lica Washington-Teheran. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, sense mostrar-se en públic tampoc aquesta vegada, ha fet una crida a la venjança per la mort del seu pare. Això després que Donald Trump hagi amenaçat de destruir-los, sí, com se suposa que li ha dit Israel, intenten assassinar-lo. També us explicarem com s'ho ha fet Alemanya per desbloquejar la compra d'uns míssils Tomahawk nord-americans per destinar-los a la guerra contra Rússia. De tornada a Catalunya, la Generalitat ha anunciat que destinarà 400 milions d'euros en 4 anys per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels pobles més petits, els de menys de 5.000 habitants, que són la immensa majoria del país. I de la cultura, sabrem com ha arrencat el Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà? Ho ha fet Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, amb un espectacle dedicat als viatges de Marco Polo.
6: Que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
1: Quan faltin 5 minuts per 2:45 arribaran els esports. Què ens expliques? Què ens explicaràs, Marc Andrés? Bon dia.
7: Bon dia. Parlarem del Mundial, que hi va quedar definida la primera semifinal. Espanya-França, després que l'equip espanyol guanyés 2-1 a Bèlgica. I la segona semifinal quedarà definida aquesta matinada. Noruega-Anglaterra d'una banda i Argentina-Suïssa juguen aquesta plaça. I també posarem el foc al motor, on en el Gran Premi d'Alemanya el circuit Talisma de Marc Márquez, el Tro de Cervera, ha fet la pole i el seu germà ha estat segon.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Avui calor, però tirant normaleta alta per l'època que som, però demà sembla que torna a pujar. Gori Massip, bon dia.
9: Bon dia, David. Doncs sí, un dia de calor avui menys sufocant, canicular, de ple estiu, els valors més alts cap als 38-39 cap al Pla de Lleida, també déu-n'hi-do cap a la Conca de Tremp, Terres de l'Ebre i xafogó intensa cap a la costa, tot plegat amb sol i algun ruixat que pot caure a cavall del Ripollès, Lluçanès, Osona o potser també al Berguedà o la Cerdanya. Demà més núvols prims, arriba pols en suspensió, calitja mal la visibilitat i la temperatura inicia un nou repunt, la tercera tercera onada de calor de la temporada d'aquest estiu, que arribaria al màxim al voltant de dimecres.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:05. Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua, en qualsevol cas, actiu. Tot i això, les autoritats, Alba Barbosa, des del centre de comandament del Parc de Bombers de Torre, s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes, podríem dir, amb la situació, no?
4: Sí, els bombers aprofiten ara que les condicions els són favorables fins a les 4, amb poc vent i humitat alta. Ataquen el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat ja 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
2: Hemos conseguido ya, en algunas partes del perímetro del incendio, tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
4: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Bèdar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per mirar de trobar algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos Almeria.
11: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
4: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Bèdar.
12: Pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
4: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels.
1: Alba, amb la situació d'emergència en dansa, sembla que totes les parts miren de rebaixar la tensió sobre els missatges d'alerta als telèfons mòbils que, recordem-ho, no es van enviar.
4: Sí, des del govern espanyol no han volgut entrar a valorar la decisió i el conseller d'Emergències andalús ha assegurat que les alerta a la població no es va enviar seguint criteris tècnics i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona. Antonio Sanz, conseller.
3: Siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
4: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
1: Alba, Alba Barbosa, des d'Almeria, moltes gràcies per aquesta última hora. Fins ara, bon dia.
4: Fins ara, bon dia.
1: Els experts defensen una bona política de prevenció d'incendis, però també creuen que fa falta més consciència social. Per l'enginyer forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramon Molina, no queda més remei que adaptar-se al foc. N'ha parlat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
13: Quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
1: Els bombers han aconseguit, és notícia de fa només uns minuts, estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també fa tot just uns minuts. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, La Marina i Costa del Zafir, Sara Riera.
14: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'una i aviat han aconseguit que el foc deixés de créixer en dues direccions. Després, els esforços s'han centrat en el cap de l'incendi, que és el motor del foc i que ha arribat, com dèiem, a les vies del tren. Per precaució i per tot el fum que està generant, s'ha demanat aquest confinament a casa de tota la gent que viu en aquestes zones pròximes a l'incendi i s'ha tallat també la circulació ferroviària entre Cambrils i Tortosa. La població ha rebut un SLR demanant-los que tanquin portes i finestres i, malgrat, com diem, el foc ja no creix, es demana que aquesta recomanació es mantingui. Hi ha hagut algun foc secundari, però ràpidament s'ha pogut controlar i els bombers hi estan abocant tots els esforços, hem de dir, amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris.
1: Avui, Sara, és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi.
14: Sí, en tots aquests punts els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, això vol dir que el risc és, per tant, extrem i que s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que passa en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara estan treballant per extingir tots els focs que hem tingut aquesta setmana, els de Guimerà i Navarcles, que estan estabilitzats, i també els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia, que estan controlats.
1: Davant dels episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que modifiquin els horaris laborals i que adaptin la roba i els vehicles de feina per protegir de manera adequada els treballadors. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, afirma, avisa, que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per implantar aquests canvis.
15: Aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: Mentre aquí els incendis marquen l'actualitat, la Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja, Núria Har.
16: Els xinesos es preparen per al pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
17: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
16: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa d'aquest temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados.
1: De seguida recuperem la crònica internacional. Abans, però, us ampliem aquesta notícia, una de les destacades d'aquest informatiu, aquest incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Saludem l'alcalde d'aquesta localitat, el senyor Fran Morancho. Alcalde, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
1: Ens confirma el que dèiem, s'ha estabilitzat, per tant, s'entén que en un temps relativament curt, parlàvem de 2 hores, això s'ha superat o s'ha normalitzat?
18: Sí, sí, estem parlant d'un incendi d'unes 6 hectàrees, perquè ja està bastant controlat, que tot just a tocar el nucli de Miami Platja i que ha provocat el fet de confinar doncs, una part del nucli de Miami Platja, Costa Zèfir, Via Marina i Casalot.
1: Les persones confinades es mantenen confinades?
18: En un principi sí, perquè encara no s'ha rebut el missatge per aixecar el confinament.
1: De quantes persones estem parlant?
18: Ho desconec perquè l'àmbit no és concret, perquè parla d'una zona, concretament el nucli de la platja, la que toca el tren, part d'una urbanització, per tant, no t'ho puc dir una xifra.
1: Entenc que vostè ha parlat amb algunes de les persones que estan afectades d'aquestes urbanitzacions. Què li han explicat?
18: Bé, la població ha actuat amb molta tranquil·litat. És un foc que, tot i que està a prop de la població, hi ha hagut una reacció molt ràpida del cos de bombers, que des d'aquí doncs, aprofito per felicitar-los. Han vingut moltes dotacions, hi havia 3 mitjans aeris, i el foc, en una estona relativament curta, per dir-ho d'alguna manera, ha estat controlat, i això, doncs, la població estava tranquil·la.
1: Dèiem que és un incendi de vegetació. Ens podria descriure una mica la zona on ha passat aquest foc?
18: Bé, doncs és una zona que està tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
1: Se'n saben les causes? Potser que sigui provocat?
18: Sí, és possible que sigui provocat, encara no tenim confirmació, però com deia, és una zona que en l'últim mes i mig doncs, hi han hagut 3 incendis, on mai havia hagut incendis en aquesta zona. I bé, com deia, la policia local ja ha obert una línia d'investigació, hi ha càmeres a prop i, bueno, mirarem a veure si dona bons resultats.
1: Se'n sap alguna cosa d'aquesta línia d'investigació?
18: No, en un principi no.
1: Doncs és l'alcalde de Mont-roig del Camp, el Baix Camp, que ens ha actualitzat tota la informació sobre aquest incendi de vegetació en aquesta localitat. S'ha aconseguit estabilitzar i en temps rècord. Alcalde, moltes gràcies. Fins ara, bon dia.
18: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Un quart de tres de la tarda, a l'Iran, el líder suprem Mojtabà Khamenei fa una crida a la venjança després de les amenaces a Donald Trump que, Núria, promet destruir la República Islàmica si Teheran l'intenta matar.
16: El cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i també el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, però les paraules dels líders de l'Iran i dels Estats Units van en línia absolutament contrària. En un missatge escrit, Mojtabà Khamenei ha qualificat els Estats Units i Israel de criminals i assassins per la mort del seu pare i predecessor en el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans, també en un missatge a les xarxes de matinada, Donald Trump. El president nord-americà ha pujat el to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any.
1: Doncs parlant de Donald Trump, Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara el president nord-americà i que, a la pràctica, suposa un nou pas, un mes, en la militarització europea contra Rússia. Anem a Berlín. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
19: Bon dia. Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
20: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
19: Amb els Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Stefan Meyer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
21: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
19: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
0: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
22: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Cort Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
23: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
24: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
25: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle. Al principi de moltes coses.
26: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
27: Hi ha qui busca acció,
2: qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Dues i vint. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets, diuen, amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles, volíem dir, destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se n'han de beneficiar al voltant de 750 municipis. Crònica des de Bergós de Cervera, de l'Alba Mor.
6: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
7: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
8: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
9: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
6: Els primers edils preveuen proposar, sobretot, iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
1: I unes 200 persones s'han concentrat a Figueres contra el que anomenen còctel de projectes traçats a l'Empordà. Anem a Figueres, Berta Artigas Fontàs.
10: Han aprofitat que la consellera Sílvia Paneque participava en un acte al Centre Esport Figuerenc per concentrar-se a la porta. Pagesos, veïns i ambientalistes, aplegats sota diferents entitats, s'han manifestat en contra del que denominen com un còctel de projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí a la Badia de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació del Logis Empordà i del projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant.
27: El Plàter que s'està tirant endavant per la Generalitat de Catalunya no ens interessa, no ens interessa gens, està fet d'esquenes al territori, està fet sense participació, està fet sense transparència, i el que volem és que es refaci, perquè no hi ha un estudi de l'impacte que tindrà sobre l'agricultura, sobre la nostra activitat professional, sobre el nostre mitjà de vida.
10: Espino de l'As, de Unió de Pagesos. Els manifestants han portat xiulets i han repicat cassoles, i els crits s'han sentit des de dins de la sala on es feia l'acte organitzat per Premsa Ibèrica.
28: Cerdo repugnante. Estos ojos.
1: Calixto Vieito ha estrenat el muntatge La verdadera història de Ricardo III, el teatre grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició enguany del Festival Grec, Marta Vives.
29: Calixto Vieito parteix d'un reportatge de la BBC del 2012, quan uns arqueòlegs van trobar les suposades restes de Ricard III sota un pàrquing de Leicester. A partir d'aquí reflexiona sobre quin lloc ocupa la crueltat quan es converteix en regla. Una pregunta que plana a la verdadera història de Ricardo III. Un muntatge on Vieito explora els límits de la violència i ho fa amb tot allò que ens té acostumats, és a dir, amb extrems i amb un desplegament d'emocionalitat física sobre l'escenari. Qui posa el cos i l'ànima, el de rei, és l'actor argentí Joaquín Furriel, que ofereix una interpretació al límit de la bogeria. Shakespeare serveix de nou per parlar de la maldat humana i dels abusos de poder, de la veritat i de com els poderosos manipulen el relat, en un muntatge on l'histrionisme crea una distància massa gran amb l'espectador.
1: El mestre Jordi Savall, reconegut per recuperar la música antiga, ha inaugurat el festival Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Aquest vespre serà el torn de la companyia Antonio Gades, que retrà homenatge al compositor Manuel de Falla amb l'espectacle Fuego. Les dues actuacions s'han programat a l'espai Port. Crònica des de Sant Feliu de Guíxols, de la Núria Paraire.
30: Amb el mar Mediterrani a tocar, el mar del que va partir Marco Polo cap a la
3: la Xina, el mestre Savall ha recreat el viatge amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka. Savall ha transportat els assistents a una època de contacte entre cultures.
4: I amb els assistents veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
3: Entre el públic, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
5: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
11: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. I sóc un fan del Jordi Savall, sí.
12: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paraninf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
3: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Reclama més recursos perquè reivindica la música com un museu viu.
1: 5 minuts i 2:45 arriben als esports. El menú és bastant complet. Hi ha futbol, hi ha ciclisme, hi ha motociclisme, hi ha tennis. Per on comences, Marc Andrés? Molt bon dia.
13: Bon dia. Doncs comencem per futbol, perquè aquesta passada nit ha quedat definida la primera semifinal del Mundial. La disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars: Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
14: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
13: A la selecció espanyola, per cert, els blaugrana Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona part. Per part belga, el porter del Madrid, Thibaut Courtois, es va lesionar i va haver de ser substituït. Així tot, Courtois va afirmar que hauria pogut seguir.
15: No, ha dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
13: Així doncs, primera semifinal definida, França-Espanya, dimarts que ve, mentre la segona semifinal quedarà definida aquesta matinada. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra i ja a les 3, Argentina-Suïssa. I per tancar el bloc futbolístic, una notícia del Barça, ja que Karim Adeyemi serà futbolista blaugrana la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. Doblet dels germans Márquez a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà a Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. N'ha parlat a The Zone.
17: Cuando se lo dije dentro del box, se quedaron con la cara. Digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y... Y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring, por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línea y la pole, pero bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
13: Per la seva banda, Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes i ha explicat que lluitarà pel podi.
18: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer ya estaba bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
13: El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà 9è i els catalans Alec Rins i Maverick Viñales sortiran des de la 7a final fila de graella. En aquesta classificació, el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Aquesta tarda, a partir de les 3, es farà la cursa sprint d'aquest Gran Premi i la seguirem amb la transmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tenis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova i Linda Noskova. Totes dues disputaran la seva primera final a l'Olingan Club i qui guanya aixecarà el primer Grand Slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Zverev i Jannik Sinner. Ahir tots dos van guanyar en 3 sets les seves respectives semifinals. Zverev ho va fer davant la sorpresa del torneig, el britànic Arthur Ferri, mentre Sinner es va imposar a Novak Djokovic, un Zverev que buscarà el seu segon Grand Slam consecutiu després després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè Gran Slam i el segon a Wimbledon de manera consecutiva.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
13: I per tancar el bloc esportiu, mirem cap al Tour de França, on ja tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac en una etapa força plana, amb només dos ports de quarta categoria i que probablement acabi decidint-se a l'esprint. Precisament a l'esprint es va decidir l'etapa d'ahir, a la setena, que es va endur el belga Tim Merlier de l'equip Quick-Step. A la general no hi van haver canvis. L'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, continua dominant la classificació amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
0: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Benvinguts, bona tarda, són 2:45, cursa contrarellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema a Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, ha cremat 6 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. La policia investiga si ha estat un foc provocat. I els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posi traves en l'aplicació. Fins al punt de les 3 de la tarda us explicarem també que els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. Xavier Duch, Mariona Escoda, Marc Pociello i Anna Valldeneu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona. Premiat als Butaca el 2004 i que dues dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. En aquesta hora amb el Marc Andrés busquem el titular esportiu. Marc, que destaquem? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs que d'aquí menys de 30 minuts, a les 3 de la tarda, començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Marc Márquez sortirà des de la primera posició després d'haver fet la pole aquest matí, amb rècord del circuit inclòs. El seu germà Àlex sortirà segon, havent-se quedat a 61 mil·lèsimes. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Tot això una tarda de dissabte estable en conjunt, parlem del temps, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. Amb calor intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus de les comarques de Ponent. Demà, el termòmetre iniciarà un nou repunt. Ara passen 3 minuts de 2:45. Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua actiu. Tot i això, les autoritats s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes amb la situació actual. Connectem de nou amb el Centre de Comandament Avançat del Parc de Bombers de Turre. Ho estem seguint amb l'Alba Barbosa.
2: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi, que ha cremat 6.600 hectàrees, avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria. Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar. La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alerta a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona. La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Gràcies, Alba Barbosa. Els experts, continuem parlant d'incendis, destaquen les condicions extremes meteorològiques d'aquest incendi d'Almeria. Temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramón Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
3: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Desgraciadamente.
0: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc. però malauradament Molina admet que molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
3: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: A Catalunya, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, la Marina i Costa del Zafir, per precaució i pel fum que genera aquestes flames. La població ha rebut un alert demanant-los que tanquin portes i finestres i ara, fa tot just uns minuts, n'han rebut un altre avisant-los que el confinament ja es pot aixecar. Els bombers hi estan abocant tots els esforços amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp ha revelat que sospiten que algú ha provocat aquest foc.
4: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques a nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa al nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Dos quarts i mig de 3 de la tarda, Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara Donald Trump i que suposa un nou pas en la militarització europea contra Rússia. Berlín, Jordi Regàs.
5: Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
6: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
5: Amb els Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Steffenmayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
7: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
5: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
0: Llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra les principals refineries del país ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir, Vicent Mifsud, el consum intern.
8: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
9: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
8: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
9: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
8: Tot i això, l'aport dels russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ara falten 4 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Sara Canyete.
11: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
12: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
11: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: Un hospital públic de Girona ha aconseguit reconstruir per primera vegada el clítoris de víctimes de mutilació genital, una intervenció que fins ara només es podia fer a Barcelona. La iniciativa s'acompanya d'un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Sal Fèlix Martín.
13: En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Clínica de Xeus o l'Hospital Clínic de Barcelona. I ara s'hi ha afegit l'Hospital de Santa Caterina de Sal, al Gironès. Sal, precisament, és un dels municipis del país amb més casos detectats. Es tracta d'un pas endavant, ha destacat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
14: No disposàvem d'un circuit clar per on vehiculitzar aquesta atenció. Sí que és cert que si hi havia una persona que tenia molt clar que volia fer-se una cirurgia reconstructiva, la podíem enviar a Barcelona. El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
13: En el primer any de funcionament de la nova unitat quirúrgica a Sal han atès 22 dones i a 5 ja els han fet una reconstrucció del clítoris.
0: Mor una persona ofegada a la platja a Cambrils. És un home de 40.

0: Els episodis bèl·lics que hi ha hagut fins ara han tingut impacte, però no tant com tenien abans, i després la recuperació dels mercats és més ràpida. Si l'enfrontament no s'agreuja, hi ha marge per més pujades suportades en els bons resultats que estan tenint les empreses. Emili Bizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
1: Les perspectives que tenen les empreses espanyoles, europees i americanes és d'un benefici. Llavors, doncs, per això la borsa està cap amunt, perquè si la situació econòmica a nivell global no és per llançar coet. L'únic que els beneficis empresarials i que tenen molt bones perspectives.
0: Segons diuen, les empreses tecnològiques hauran de confirmar la rendibilitat de les inversions que estan fent i també que hi pot haver correccions en la gran revalorització que han tingut les seves accions. Hem arribat tocats a 3:45 de la tarda, 3CAT Info, obrim àrea de servei. Un apunt de la mobilitat perquè s'ha restablert la circulació dels trens a les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Vinaixa a les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. El tram estava tallat per un robatori de cable i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. Precisament, Renfe recuperava aquest dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Protecció Civil ja ha donat per finalitzada la prealerta del pla Ferrocat per aquesta manca d'atenció a la catenària.
2: El temps.
0: Goni Massí.
3: Tarda de dissabte, assolellada en conjunt, però amb algunes nuvolades que creixen a punts del Pirineu i del Prepirineu, i que és possible que aquesta tarda arribin a descarregar doncs, algun ruixat, algun xàfec, fins i tot alguna tronada, tot plegat amb calor intensa d'estiu, però una mica menys sufocant. Esperem que els valors més elevats se situïn cap al Pla de Lleida, al voltant dels 38-39, potser fregant la marca dels 40 graus. També calor molt intensa a la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i la xafogor serà notable a tota la façana costanera. De cara demà, diumenge, repetirem una nova nit tòrrida a la façana costanera, tropical a punts de l'interior, i com a novetat arribaran núvols prims, pols en suspensió, calitja, mala visibilitat, i doncs també es pot empobrir aquesta qualitat de l'aire. Núvols prims que aniran guanyant extensió a mesura que avanci el diumenge, i a diferència d'avui no esperem ruixats de tarda, però sí aquesta calitja i aquesta pols en suspensió i una temperatura que serà elevada. Calor de ple estiu, canicular, podem fregar els 40 cap a les comarques de Ponent i de nou més de 33, 34, 35 a la major part de l'interior. Una calor que ha d'anar més els propers dies, la setmana entrant, de fet. Esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al punt àlgid entre dimarts i, sobretot, dimecres, quan el mercuri se situarà més de 10 graus per sobre del que seria habitual al nivell de referència de 850 hectopascals a 1.500 metres d'altitud.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Ara falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El Teatre Gaudí de Barcelona recupera aquest estiu el premiat musical No són maneres de tractar una dona, de Douglas J. Cohen, una comèdia en clau de thriller d'humor negre sobre un assassí en sèrie perseguit per un detectiu i l'estranya relació que s'estableix entre ells. Estarà en cartell fins a finals de juliol, Ignasi Abad.
4: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times!
5: Guardonat amb dos premis Butaca el 2004, No són maneres de tractar una dona, torna als escenaris dues dècades després amb un repartiment nou en estat de gràcia, encapçalat per Xavi Duch, un dels actors més bregats en el gènere musical a casa nostra i que aquí assumeix el repte de ficar-se en la pell d'un cruel assassí en sèrie amb aires de Jeffrey Dahmer.
6: Hi ha aquest mirall molt amb l'avui en dia, aquesta cosa de la set de la fama, del reconeixement, no? Té obsessió en sortir als diaris, en fer com que la seva mare se senti orgullosa d'ell i comença des de la seva psicopatia a assassinar perquè veu que si mates algú ets un article al diari, no?
4: Ja sóc famós, això sí que és vida.
5: Duch camina per la fina línia que separa el terror i l'humor en un musical que representa la segona experiència professional en el gènere de Marion Escoda després del Petit Príncep.
7: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
8: Per fi ja

0: privat.
1: Acompanyen Mariona Escoda i Xavi Duch, Marc Porcielo i Anna Valldaneu i una excel·lent banda de músics que interpreten en directe la partitura de No són maneres de tractar una dona amb aires del Broadway clàssic dels anys 80 i tocs de jazz.
2: Aquests dies, Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany, els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels més joves. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Ebre Folk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o la jota són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la 60a, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebre Folk.
4: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
3: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada d'abraçadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
4: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'este gènere diversos especialistes.
3: El pròxim Campus d'Ebre Folk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.

0: De seguida els esports amb el Marc Andrés, però abans us expliquem que Girona es convertirà des d'avui fins al 19 de juliol en la capital del cant coral infantil i juvenil amb el Cantat Júnior. El festival, que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent, torna a Catalunya per segon cop després de Vic l'any 2005. Hi participaran prop de 1.200 cantaires de 43 cors de 12 països diferents. L'inici serà amb un open shinking de la plaça de l'1 d'octubre. El concert inaugural serà un repertori de música tradicional catalana. Albert Olivés, coordinador d'aquest festival, explica alguns dels actes que s'hi faran.
1: Els actes més singulars seran el concert inaugural, que serà el diumenge 12 a 8:45 del vespre a les escales de la catedral, que segur que serà un moment així com molt màgic. Després, els dies 13, 14 i 16 a la tarda, tenim concerts a diversos espais de Girona. Hi ha 4 espais que acullen concerts de les corals participants i són concerts gratuïts i oberts al públic general.
0: Durant la setmana hi haurà més de 40 activitats a 13 espais de la ciutat. El festival es tancarà amb concerts finals a l'Auditori de Girona. I ara fins a les 3.
2: Esports.
0: La crònica amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doblet dels germans Márquez de la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
2: 3CAT Info.
3: Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà a Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. El tro de Cervera n'ha parlat a DAZN.
4: Cuando se lo dije dentro del box, se quedaron con la cara. Digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring. Por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línea y la pole. Pero bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
3: Per la seva banda, Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes del seu germà, a un Àlex Márquez que ha explicat que lluitarà pel podi aquest cap de setmana.
5: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer ya estaba bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
3: El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà novè i els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales sortiran des de la setena fila de la graella. En aquesta classificació, per cert, el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Ara, a partir de les 3 de la tarda, per tant, d'aquí 5 minuts, es farà la cursa sprint d'aquest Gran Premi, una cursa sprint que seguirem amb la retransmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I no deixem el motociclisme, perquè en aquest cas en el Mundial Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park, la cinquena cita de la temporada. La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, una Maria Herrera que demà mateix, a la segona cursa, podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, en aquesta primera cursa, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serpa ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana serà demà diumenge a les 2 del migdia. Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit, a les 11, Noruega-Anglaterra, i ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1, amb gols de Fabián Ruiz a la primera meitat i Miquel Merino ja a les acaballes del partit. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars. Van ser Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
3: A la selecció espanyola, per cert, els blaugranes, Pedri i Ferran Torres, van ser suplents, però van sortir a la segona meitat. Per part belga, per cert, el porter del Madrid, Thibaut Courtois, es va lesionar i va haver de ser substituït. Així tot, Courtois va afirmar que hauria pogut seguir jugant.
7: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar, pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
3: I tancarem el bloc futbolístic parlant de notícies a casa nostra. Primer, el futbol femení, la notícia més recent, perquè l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per les properes dues temporades. La migcampista de 22 anys prové del Tenerife.
8: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
3: I parlem ara una altra vegada de futbol masculí, una notícia que vam conèixer ahir a la nit, i és que Karim Adeyemi serà futbolista del Barça la temporada que ve. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per una xifra al voltant d'uns 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables. Aquests 7 depenen dels títols i partits jugats que pugui aconseguir Adeyemi amb el Barça. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter si el Barça l'acaba venent a un altre club. Adeyemi, per cert, aterrarà a Barcelona la setmana que ve, llest ja per començar a fer la pretemporada sota les ordres del tècnic Hansi Flick.
2: Trescat Info.
3: En tennis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, en aquest cas la número 12. Totes dues disputaran la seva primera final a l'Olingan Club i qui guanya més aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Ahir tots dos van guanyar en 3 sets les seves respectives semifinals. Zverev, en el seu cas, ho va fer davant la sorpresa del torneig, el britànic Arthur Ferry, mentre Sinner es va imposar a Novak Djokovic. Zverev, que va jugar la primera semifinal, feia broma a l'hora de valorar un possible rival a la final de demà.
9: I hope I can play a junior, that would be great.
10: Espero poder jugar contra un júnior. Això seria genial, encara que sigui l'actual campió o algú que ha guanyat aquí 48 vegades com Novak Djokovic. No serà fàcil. És igual contra qui sigui. He de confiar en mi mateix. He de creure que puc guanyar i això és el que faré.
3: Un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam al segon a Wimbledon de manera consecutiva.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I per tancar el bloc esportiu, recordem que el Tour de França ja tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en un recorregut força pla amb dos ports de quarta categoria. Queden 114 quilòmetres pel final d'aquesta etapa.
2: 3CAT Info.

0: En punt les 3. Cursa contra rellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que està provocat. Els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 ferits i a les Filipines una esllavissada de terra pel temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. El líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman. Aquest vespre, el festival Porta Ferrada acull la companyia Antonio Gades amb la representació de Fuego, una obra coreogràfica que commemora el 150è aniversari de Manuel de Falla.
1: Esports. Esport en directe. A aquesta hora comença la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la pole i Àlex Márquez segon. La cursa l'estem seguint en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. També a aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres força plans entre Périgueux i Bergerac, amb Tadej Pogacar com a líder. Queden 111 quilòmetres per la meta i tenim un grup d'escapats de 3 ciclistes. I aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es jugarà el Noruega-Anglaterra i a les 3, Argentina-Suïssa.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3. Bona tarda, us informa Montse García.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua actiu. Tot i això, les autoritats s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes amb la situació. Connectem amb el centre de comandament del Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
4: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde. Pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
3: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil sobrepassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
5: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
3: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
6: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat. Ens havíem d'estar fins a aquesta nit. O sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil. Però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
3: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alertes a la població no es van enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
7: Siempre s'activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensaje de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensaje. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
3: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Els experts destaquen les condicions extremes meteorològiques de l'incendi d'Almeria, temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramón Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
8: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no?, que es lo que ha pasado, ¿no?, desgraciadamente.
0: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc, però, malauradament, Molina admet que molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
8: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: A casa nostra, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i al cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. Durant poc més d'una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, La Marina i Costa de Safir per precaució i pel fum que generava el foc. Els bombers hi estan abocant tots els esforços, amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que sospiten que algú ha provocat el foc.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà, l'Anoia, ja estan controlats. I davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: El sindicat reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció.
2: A 3Cat Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 4 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. La Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja. Els xinesos es preparen pel pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
16: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra a les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
0: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados. A l'Iran, el líder suprem Mojtaba Khamenei fa una crida a la venjança després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si intenten matar-lo. En un missatge escrit, Mojtaba Khamenei ha qualificat els Estats Units i Israel de criminals i assassins per la mort del seu pare i predecessor en el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans en un missatge a les xarxes de matinada Donald Trump. El president nord-americà ha pujat el to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any. Malgrat les amenaces creuades entre els líders de l'Iran i els Estats Units, el cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara Donald Trump i que suposa un nou pas en la militarització europea contra Rússia. Berlín, Jordi Regàs.
17: Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
18: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
17: Amb el Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Steffenmayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
19: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
17: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
0: I un apunt cultural abans d'obrir àrea de servei. El mestre Jordi Savall, reconegut per recuperar la música antiga, ha inaugurat el Festival Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Aquest vespre serà el torn de la companyia Antonio Gades, que retrà homenatge al compositor Manuel de Falla amb l'espectacle Fuego. Les dues actuacions s'han programat a l'Espai Pont. A Sant Feliu de Guíxols, Núria Paraire.
20: Amb el mar Mediterrani a tocar, el mar del que va partir Marco Polo cap a la Xina, el mestre Savall ha recreat el viatge amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka. Savall ha transportat els assistents a una època de contacte entre cultures.
21: I amb els assistents veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
20: Entre el públic, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
22: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
23: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. Sóc un fan del Jordi Savall, sí.
24: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
20: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Reclama més recursos perquè reivindica la música com un museu viu.
0: Passa gairebé 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda.
2: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
25: Tarda de dissabte, assolellada en conjunt, però amb algunes nuvolades que creixen a punts del Pirineu i del Prepirineu, i que és possible que aquesta tarda arribin a descarregar doncs, algun ruixat, algun xàfec, fins i tot alguna tronada, tot plegat amb calor intensa d'estiu, però una mica menys sufocant. Esperem que els valors més elevats se situïn cap al Pla de Lleida, al voltant dels 38-39, potser fregant la marca dels 40 graus. També calor molt intensa a la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i la xafogor serà notable a tota la façana costanera. De cara a demà, diumenge, repetirem una nova nit tòrrida a la façana costanera, tropical a punts de l'interior, i com a novetat arribaran núvols prims, pols en suspensió, calitja, mala visibilitat, i doncs també es pot empobrir aquesta qualitat de l'aire. Núvols prims que aniran guanyant extensió a mesura que avanci el diumenge, i a diferència d'avui no esperem ruixats de tarda, però sí aquesta calitja i aquesta pols en suspensió i una temperatura que serà elevada. Calor de ple estiu, canicular, podem fregar els 40 cap a les comarques de Ponent i de nou més de 33, 34, 35 a la major part de l'interior. Una calor que ha d'anar més els propers dies, la setmana entrant, de fet. Esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al punt àlgid entre dimarts i sobretot dimecres, quan el mercuri se situarà més de 10 graus per sobre del que seria habitual al nivell de referència de 850 hectopascals a 1.500 metres d'altitud.
26: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
27: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Vergós de Cervera, Alba Mor.
1: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mario Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
3: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
4: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
5: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
1: Els primers edils preveuen proposar, sobretot, iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
0: Precisament, el president d'Esquerra Republicana ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa d'aquest pla de pobles. Oriol Junqueras ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
6: Un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del pla de pobles que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
0: 9 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Aquest juliol el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A l'agost hauria de començar a funcionar i la idea és que coordini el centenar d'inspectors que s'han d'encarregar de sancionar els incomplidors. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una Direcció General específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
7: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com, per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat. Mentrestant, el sindicat de llogateres insisteix que la llei que acaben d'aprovar per limitar la compra especulativa a Catalunya no funcionarà si el govern no aconsegueix que s'apliqui amb rapidesa. I recordem que, tal com s'ha redactat la norma, és potestat de cada Ajuntament de Catalunya decidir si ho fa. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista, moltes iniciatives quedaran paralitzades. Mor una persona ofegada a la platja Cambrils. És un home de 47 anys i ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regueral d'aquesta localitat del Baix Camp. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia ahir havien onejat les banderes groga i vermella. Des de mitjans de juny ja han mort 10 persones a les platges catalanes. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes en diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els 2 pròxims cursos. Sara Cañete.
8: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
9: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
8: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: Esports. Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda. Esport en directe tenim en marxa. Tot just, de fet, acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa sprint que hem seguit en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
11: Aquesta operació remuntada.
12: Sí, home, jo crec que... Mira, a més, Marc Márquez, que aconsegueix la 19a victòria sprint. Per tant, és la quarta de la temporada, la 19a victòria sprint, que vol dir que ja és el pilot amb més victòries sprint, una més que Jorge Martín, cinc més que Pecco Bagnaia. El més normal, el que ens diu la lògica, és que Marc Márquez demà ha d'aspirar a la victòria, encara que sigui el doble de voltes. Ell ha fet unes declaracions avui, baixant de la moto també a DAZN, dient... He sacrificat una mica la volta ràpida per aconseguir més ritme de cursa i el tinc. Tinc el ritme per guanyar. Hem passat de grans moments d'Aprilia al que sembla que ara és, doncs, hora negra, clarament, d'Aprilia, amb les lesions i amb els mals resultats, sobretot, de l'equip oficial.
11: I ara veig un Jorge Martín, no sé si ha enfadat amb la moto, ha enfadat amb ell mateix, ha baixat de la moto. I
10: doncs, com ha dit el Damià Aguilar, Marc Márquez, que ha guanyat aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, segon ha estat Àlex Márquez i tercer Fabio Di Gianantonio. De fet, al mateix ordre en què tots tres sortien, perquè tant Marc Márquez com Àlex Márquez han estat primer i segon a la classificació d'aquest matí. Un Marc Márquez que ha fet la pole en el circuit de Sachsenring, amb rècord de pista inclòs, mentre Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes. Una sessió de classificació important, perquè el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Ara, com dèiem, s'acaba de fer la cursa sprint i demà, a partir de les dues del migdia, es farà la cursa llarga d'aquest Gran Premi i també la seguirem amb la transmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I el Mundial de Motociclisme Femení, per cert, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park. La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serp ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana serà demà, també, a les dues del migdia.
27: 3CAT Info.
10: I també en directe mirem cap al Tour de França, on ja tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en una etapa força plana amb només dos ports de quarta categoria i que molt probablement s'acabi decidint a l'esprint. Una etapa a la qual encara li queda molt, li queden 95 quilòmetres. Tenim un grup de 3 ciclistes escapats a 1 minut i 30 segons del gran grup on s'hi troba el líder de la general, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, que continua dominant amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, i ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1, amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars, Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
10: A la selecció espanyola, per cert, els blaugranes Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona meitat. I per tancar el bloc futbolístic, parlem d'una notícia del Barça, ja que Karim Adeyemi serà futbolista blaugrana la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits guanyats, partits jugats, aquests 7 variables. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter que pugui fer el Barça. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. I l'espanyol femení, per cert, ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, un fitxatge per a les properes dues temporades per una migcampista de 22 anys que prové del Tenerife.
14: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
27: 3CAT Info.
10: I acabarem aquest bloc esportiu amb tennis, perquè d'aquí una hora i mitja aproximadament, a les 5 de la tarda, es disputarà la final femenina de Wimbledon. Un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, la número 12. Totes dues, a més, disputaran la seva primera final a l'All England Club i, a més, qui guanyi, aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner.

0: Dos quarts de quatre, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers treballen contra rellotge a Almeria per combatre el foc abans que canviïn les condicions meteorològiques. Un incendi que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. A casa nostra, els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. A tot això, els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. I els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. A partir de 3 quarts de 4 parlarem de l'intercanvi de cases, una forma de passar les vacances que augmenta a casa nostra. La plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis.
1: Esports.
0: Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: Bona tarda, parlem de MotoGP, perquè Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya. De fet, ho està fent en un cap de setmana brillant. Marc Márquez ha fet la pole aquest matí i ara fa uns minuts s'ha endut la cursa sprint amb el seu germà Àlex, acabant segon. Tercer ha estat Fabio Di Gianantonio. Una gran cap de setmana que podrien culminar demà també amb la cursa llarga, una cursa llarga on Marc Márquez sortirà des de la pole i es començarà a les 2 del migdia i la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats, fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt. Passen 3 minuts de 2 quarts de 4 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua actiu. Tot i això, les autoritats s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes amb la situació. Connectem amb el centre de comandament del Parc de Bombers de Torre Alba Barbosa.
3: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
4: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
3: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
5: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
3: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
6: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, Però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
3: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alertes a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
7: Siempre se activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
3: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. Durant poc més d'una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, la Marina i Costa de Zèfir per precaució i pel fum que generava el foc. Els bombers hi estan abocant tots els esforços amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que sospiten que algú ha provocat el foc.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim pel risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. I la Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja. Els xinesos es preparen pel pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
9: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra a les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
0: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados. I els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Vergós de Cervera, Alba Mor.
10: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
11: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
12: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural
13: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
10: Els primers edils preveuen proposar, sobretot, iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una empresa catalana construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial a Flix, a la Ribera d'Ebre. L'anunci s'ha fet aquest matí a l'espai on s'ubicarà l'equipament, en una part dels terrenys d'Aircross, on hi havia la planta de clor. Flix, Ariadna Escoda.
14: La companyia Sanmar Group serà l'encarregada de tirar endavant el projecte anomenat Flix Data Centers, pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. L'objectiu és que el centre es comenci a posar en marxa l'any vinent i que estigui a ple rendiment el 2029. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i preveu la creació de 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
15: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i... diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
14: Segons Illa, aquest projecte no competirà amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova, sinó que es complementarà. Ara bé, la factoria de Flix serà més gran tant en potència com en superfície. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que estudiarà com l'observació d'aquest fenomen influeix en els bioritmes i la resposta fisiològica del nostre cos. Ens ho explica la Montse Poblet.
16: Sabem que quan hi ha un eclipsi, les aus deixen de cantar i tornen als nius, que els ratpenats i altres espècies nocturnes s'activen, que algunes flors es tanquen, però ningú ha mesurat fins ara què passa amb les nostres emocions i com a conseqüència amb el nostre cos quan milers de persones observen alhora un fenomen com aquest. L'Institut de Recerca Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya s'han proposat respondre a la pregunta amb un experiment de ciència ciutadana en què esperen que s'apuntin com a mínim unes 5.000 persones. Maria Jesús Cruz i Eduard Masana són els dos responsables de l'experiment.
17: Que podrem tenir moltes dades de gent que veurà l'eclipsi de forma total, de forma parcial, amb la qual tot això ens aportarà molta informació que fins ara no teníem.
18: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
16: A partir de demà, a la web eclipsicatalunya.cat ja estarà disponible l'aplicació Solaris per rellotges intel·ligents. Dos dies abans de l'eclipsi, també mentre duri el fenomen, i dos dies després mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els participants.
0: Un hospital públic de Girona ha aconseguit reconstruir per primera vegada el clítoris de víctimes de mutilació genital, una intervenció que fins ara només es podia fer a Barcelona. La iniciativa s'acompanya d'un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
19: En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Clínica de Xeus o l'Hospital Clínic de Barcelona. I ara s'hi ha afegit l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Salt, precisament, és un dels municipis del país amb més casos detectats. Es tracta d'un pas endavant, ha destacat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
20: No disposàvem d'un circuit clar per on vehiculitzar aquesta atenció. Sí que és cert que si hi havia una persona que tenia molt clar que volia fer-se una cirurgia reconstructiva, la podíem enviar a Barcelona. El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
19: En el primer any de funcionament de la nova unitat quirúrgica a Salt han atès 22 dones i a 5 ja els han fet una reconstrucció del clítoris.
0: El Teatre Gaudí de Barcelona recupera aquest estiu el premiat musical No són maneres de tractar una dona, de Douglas J. Cohen. Una comèdia en clau de thriller d'humor negre sobre un assassí en sèrie perseguit per un detectiu i l'estranya relació que s'estableix entre ells. Estarà en cartell fins a finals de juliol. L'obra l'ha vist l'Ignasi Abad.
2: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times.
21: Guardonat amb dos premis Butaca el 2004, No són maneres de tractar una dona, torna als escenaris dues dècades després.

0: vida.
1: Duc camina per la fina línia que separa el terror i l'humor en un musical que representa la segona experiència professional en el gènere de Mariona Škoda després del Petit Príncep.
2: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
3: Per fi ja té el que desitjava, però jo tot això ho canviava per estar els dos sols a un lloc privat.
1: Acompanyen Mariona Škoda i Xavi Duch, Marc Porcielo i Anna Valldeneu i una excel·lent banda de músics que interpreten en directe la partitura de No són maneres de detectar una dona amb aires del Broadway clàssic dels anys 80 i tocs de jazz.
4: Passeu un minut i mig de 3:15.
5: El temps.
4: Amb en Gori Massip.
6: Tarda de dissabte, estable en conjunt, però amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, que durant les immediates hores no descartem que puguin deixar algun ruixat, algun xàfec o alguna tamborinada. A la resta, sol i calor intensa de ple estiu, però ja no de rècord. Els valors més elevats cap als 38, 39 graus cap a les comarques de Ponent, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, i aquesta xafogó notable a la façana costanera, amb aquest vent de marinada que s'imposarà arreu. Demà diumenge, com a novetat, arribaran núvols prims que s'aniran estenent per totes les comarques a mesura que avanci el dia, i també pols en suspensió, calitja, aquesta mala visibilitat que ens acompanyarà, de fet, durant els dies vinents, durant la setmana entrant, quan esperem també que el mercuri pugi, i de quina manera. La tercera onada de calor de l'estiu que ens portarà temperatures ja demà diumenge per sobre o al voltant dels 40 graus, i sobretot dilluns, dimarts, dimecres, punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
9: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
10: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
9: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
11: De que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
10: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
12: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no?

0: esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
1: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
0: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
2: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera d'un intercanvi de cases que podria ser amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de quatre que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
1: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o al House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar alhora que es cuida la mascota de la casa.
3: I aquests dies Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels joves. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Ebre Folk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o les jotes són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la 60a, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebre Folk.
5: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
4: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada de versadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
5: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'aquest gènere diversos especialistes.
4: El pròxim Campus d'Ebre Folk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.

0: Les Fonts.
1: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Fa pocs minuts que ha acabat la cursa sprint del Gran Premi a Alemanya de MotoGP, al circuit de Sachsenring, al circuit Talismà, per Marc Márquez, i amb grans notícies pel Tro de Cervera, una cursa sprint que hem seguit en directe a l'Univers MotoGP, a la via web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, amb el Damià Aguilar. Com ha anat això, Damià? Bona tarda.
3: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat aquesta cursa sprint. Li retalla 8 punts al líder Jorge Martín, de manera que el Tro de Cervera ja s'acosta a 32 punts del líder del campionat des de la cinquena posició de general. Han pujat també al podi Àlex Márquez i Fabio Jean Antonio. En baixada la moto, Marc Márquez, declaracions, si més no, sorprenents a Dazón.
4: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
3: Marc Márquez, que de moment ara mateix no es consideraria el favorit per aquesta cursa llarga de demà. El líder Jorge Martín ha acabat sisè i Marco Bezzecchi no ha pogut córrer per una lesió, una fractura de clavícula que s'ha fet en una caiguda a la classificació. Els altres catalans, Alec Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. En aquest Mundial, Martín continua com a líder, 197 punts, a 11 punts Bezzecchi, que demà tampoc no pot córrer, a 13 punts Jean Antonio, 23 Ogura i a 32 Marc Márquez. Demà a les dues, la cursa llarga des d'un quart d'hora abans a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Damià. Molt atents, per tant, aquest cap de setmana amb un Marc Márquez que, recordem-ho, està en el seu circuit Talismà i, de fet, a la pole que ha fet aquest matí, ha aconseguit el rècord de la pista. I més notícies de motor, perquè el Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa del cap de setmana a Donington Park.
5: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
2: La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serpa ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana serà demà diumenge a les dues del migdia.
0: 3CAT Info.
2: També en directe mirem cap al Tour de França, on tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en una etapa força plana, amb només dos ports de quarta categoria i que probablement s'acabi decidint a l'esprint. Ara mateix queden 72 quilòmetres per arribar a la meta i continua el grup d'escapats de 3 ciclistes a 1 minut i 47 segons del gran grup, on s'hi troba el dominador d'aquest Tour de França, el ciclista eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, que, recordem, manté 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i també té més de 3 minuts d'avantatge sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Parlem de futbol perquè aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs, com admet el seu entrenador Ståle Solbakken.
6: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
2: Ja a les 3 de la matinada es tancaran les eliminatòries de quarts de final amb l'Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés per 2-1 Bèlgica amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars. Són Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
7: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
2: A la selecció espanyola, per cert, els blaugranes Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona part. Per cert, en un últim apunt de Mundial, en notícies molt tristes, de fet, el jugador de Sud-àfrica, Jayden Adams, ha mort a l'edat de 25 anys. El jugador, de fet, havia jugat 3 partits en aquest mateix Mundial amb la Bafana i ha estat trobat mort en un hotel de Ciutat del Cap. En notícies més positives, per tancar el bloc futbolístic, comencem amb una notícia d'aquest mateix matí, perquè l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a bitxo. Per les properes dues temporades, la migcampista prové del Tenerife i té només 22 anys.
8: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
2: I en clau blaugrana, en aquest cas masculí, perquè ahir vam saber que Karim Adeyemi serà futbolista del Barça la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per uns 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, uns variables subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per a fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick.
0: Trescat Info.
2: En tenis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, la número 12. Totes dues disputen la seva primera final a l'All England Club i, a més, qui guanyi aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria.

0: Dilluns passat a la tarda es va celebrar l'acte de cloenda, més que cloenda, de balanç de l'associació Sitges des del Mar. Una associació que neix ja fa uns quants anys, però diem que no s'ha posat a treballar de manera activa i semiprofessional, ho ha començat a fer des de fa 6 mesos, amb 8 taules de treball, aplegant fins a 299 persones, 299 sitgetans i sitgetanes, que han volgut opinar, parlar i sobretot proposar idees de futur per Sitges en diferents àmbits, l'econòmic, el territorial, l'educatiu, el de la salut, el de l'esport, en fi, diferents àmbits dividits, com dèiem, en taules de treball, de tot plegat, en van fer un acte final de temporada abans d'aquesta parada estival, si tornaran a posar al setembre per mirar de crear un document únic amb conclusions, i aquesta associació que a més el dijous en aquest acte i escoltaran vostès els que hi van intervenir, doncs d'alguna manera el que fa ara és passar una mica la pilota als polítics, perquè ells reivindiquen que són una associació cívica, que aquí darrere no hi ha cap voluntat de crear candidatura electoral ni de presentar cap llista electoral de cara a les properes municipals, que són simplement ciutadans de Sitges opinant, ciutadans, òbviament, amb professions diverses i que opinen i que tenen idees per al futur de Sitges, que les han exposat, que les volen concretar en un únic document i ara, com dèiem, passen la pilota als polítics, per tant, que s'asseguin amb ells, que debatin, que parlin amb ells i que, per tant, es puguin prendre decisions de manera consensuada, i aquesta bretxa, aquesta distància que hi ha entre la ciutadania i la política, cada vegada més gran, doncs d'alguna manera s'escurci una mica. Els deixarem ara l'acte íntegre d'aquest balanç de Sitges des del Mar, celebrat dijous passat al Retiro. Escoltaran inicialment Joaquim Millán era el conductor de l'acte. Intervenen també Ángeles Simón, que és la directora de Sitges des del Mar, Marquero, que és el coordinador dels programes. Intervenen també un parell de membres de les taules i clou l'acte Jordi Baget, que és d'alguna manera un dels impulsors de Sitges des del Mar, exalcalde de Sitges, com bé saben, i tot plegat en l'entorn, en el marc del Retiro. Per tant, escoltaran també el director del Retiro, en Francho Núñez, que a més va aprofitar el moment, l'oportunitat, per dir la seva en tant que president del Retiro. Els deixem amb l'acte de balanç de Sitges des del Mar.
1: Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Abans de començar, vull donar les gràcies a totes aquelles persones que avui ens acompanyeu, i molt especialment a totes aquelles que durant els darrers 6 mesos heu format part del procés Sitges Debat Obert. Gràcies als que heu participat directament, dedicant-hi temps, coneixement i il·lusió. Gràcies també a les persones que, encara que no hagueu estat presents en totes les sessions, heu seguit el procés, el projecte, ens heu fet arribar idees, propostes i heu contribuït a enriquir aquest debat col·lectiu. La participació no és només opinar, la participació també és escoltar, dialogar, també discrepar quan cal i construir plegats. El sociòleg Sigmund Bauman deia que el diàleg real no és parlar amb qui pensa igual que tu, sinó amb qui pensa diferent. Precisament això és el que hem intentat fer aquests darrers mesos, crear un espai de trobada entre persones diverses, amb mirades diferents, però amb un objectiu compartit, pensar el present i el futur de Sitges. Per això, avui, per nosaltres és un gran dia. Avui no només presentem unes conclusions, sinó presentem el resultat d'una feina compartida, d'un procés de confiança, d'escolta activa i de compromís amb el nostre poble. Per tant, estem molt contents del camí recorregut. Vull també agrair al Retiro que avui ens acull en aquest acte. Hem escollit aquest espai perquè representa molt bé l'esperit d'aquest projecte. Un espai obert, plural, divers, de convivència i de cultura. El Retiro és una de les grans ànimes de Sitges i simbolitza aquesta voluntat de construir comunitat que també ha inspirat el projecte Sitges Debat Obert. Per aquest motiu és un plaer donar la paraula al seu president, en Francho Núñez.
2: No sé si s'escoltava, no sé si era el micro, d'esquena, no estava a prop. Doncs moltes gràcies per vindre, benvinguts al Retiro, i tal com ha dit el Joaquim, sempre hem sigut al Retiro amb 156 anys d'història. Hem sigut sempre una entitat política oberta i plural, i així seguirem sent tota la vida. Agrair al Jordi, quan es va proposar de poder fer aquest espai de trobada avui, el dia d'avui, amb aquesta associació de Sitges des del Mar, aquesta plataforma de participació, de pensament i d'opinió i de debat, i que arribeu avui amb aquesta reunió amb una època dolça per nosaltres, perquè ja hem patit una miqueta el que són, tothom ha tingut obres a casa seva, però quan veieu després, farem una copa de cava, convideu vosaltres la copa de cava, però vam decidir amb el Jordi de no fer-ho amb el mateix espai que estem ara, sinó aprofitar a les persones que encara no coneixeu la magnitud de lo que està recuperant ara mateix la Junta Directiva del Retiro, que és no només adaptar aquest espai, aquest Saló Teatre, aquest espai supramunicipal, perquè no recordem que el municipi de Sitges només ha tingut, els temes de cultura no han tingut mai un equipament propi cultural, perquè han tingut les entitats centenàries. Ara aquestes entitats centenàries tenen que ficar al dia a complir les normatives de seguretat, incendis, en fi, ficar-se al dia. I és per això que ens fa molt de goig, quan el va dir Jordi de fer aquesta reunió avui, doncs de poder després fer la copa de cava, i us ensenyarem, també està el vicepresident de la Junta Directiva, us ensenyarem com van les obres, ja veureu que estem a quasi el 98% de l'obra, i on van, aquí també veig que hi ha regidors i regidores, on van i com gestiona una entitat privada els recursos públics. És a dir, és important, nosaltres aquestes obres que veureu després, i acabo, perquè no em toca molt parlar, però així aprofito perquè sapigueu d'on ve tot això. Estim que ficar la normativa, nosaltres hem tingut una hipoteca d'aproximadament quasi 1 milió d'euros per tirar això endavant, i amb l'ajuda dels estaments públics, fons europeus, Generalitat, Diputació, el Consell Comarcal i a l'Ajuntament, doncs estem tirant això endavant. Res més, després us ensenyarem, aquí està l'Ignasi Garrigó també com a vicepresident, qualsevol consulta que es vulgueu fer, doncs encantadíssim. Dono la paraula a...
1: Moltes gràcies, Franxo, per les teves paraules i per la vostra acollida. Diuen que darrere de cada projecte sempre hi ha persones que fan possibles que les coses funcionin, que connectin les persones, que escolten, que resolen problemes sense fer soroll i que aconsegueixen que tothom se senti part del mateix projecte. Nosaltres hem tingut aquesta sort. L'Àngeles Simón, directora executiva de l'Associació Sitges des del Mar, ha estat una peça fonamental durant aquests mesos, amb professionalitat, sensibilitat i una gran capacitat d'organització. Sí, és així, Àngeles. Ha contribuït decisivament a fer possible aquest procés participatiu. Ara ens explicarà com s'ha desenvolupat aquest recorregut, quines han estat les diverses fases, la logística, com ha construït aquest treball col·lectiu, amb algunes xifres que ens faran entendre la complexitat del projecte. Àngeles, com vulguis.
3: El Joaquim és una mica exagerat, ara has posat el llistó molt alt, però bueno, moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom. La veritat és que quan tot això va començar, mai s'hagués imaginat que d'una idea pogués sortir un projecte i un moviment ciutadà tan important, no? La veritat que això ha sigut una de les grans sorpreses que hem tingut. Això, no sé si tothom ho sap, però per ser de cas, tot això va començar el 5 de desembre amb una primera reunió que vam fer amb ciutadans, coordinadors. En aquesta reunió hi havia molta il·lusió, però també us puc dir que hi havia molta incertesa, perquè no sabíem si el poble de Sitges entendria aquesta proposta, no? Llavors, la veritat és que la resposta va arribar de seguida, i el dia 22 de febrer, que vam fer el 22 de gener, que vam fer la inauguració, pues ens vam trobar en una sala plena de 160 persones, no? I això ens va donar força per començar a treballar de valent, no? Què hem fet durant tota aquesta jornada? Pues, bueno, veient que la resposta del municipi va ser excepcional, pues avui en dia podem estar molt orgullosos de que hi ha 299 ciutadans participant en aquest projecte. Què fan aquests ciutadans? Pues lo más importante que fan és dialogar, aportar idees, propostes, sempre des d'una mirada superpositiva i sempre pensant en el futur de Sitges. Què més hem fet? Com veieu, hem fet moltíssima feina. Hem dut 8 taules temàtiques. Hem fet 8 taules temàtiques de diferents àmbits. En cada taula ha hagut en total 105 participants. Llavors, sempre parlant, dialogant, amb 1.000 de propostes. Hem tingut l'honor de participar i parlar amb 33 entitats socials d'aquí de Sitges. A més, hem creat una comunitat internacional que ens vam trobar l'altre dia amb tots ells, amb moltes ganes d'aportar la seva visió europea i mundial també al nostre poble. Evidentment, tenim l'honor de comptar amb el Consell de l'Experiència liderat pel nostre estimat Jordi Serra, que el tenim avui aquí, i que tenim l'honor de tindre a la presidenta honorífica aquí del Retiro, que també forma... jo te faig honorífica. Que també forma part del Consell de l'Experiència. I també hem treballat amb el Consell d'Experts liderat per un conegut Xavi Duran, molt estimat també al poble. Llavors, realment hem fet una feina molt, molt bona. A nivell intern, què us puc dir? Pues que, la veritat, a nivell intern no hem parat. Hem fet més de 90 reunions internes per intentar donar-li a aquest projecte una organització professional i, sobretot, un rigor. Alguns m'han dit que rigor germànic, eh? Ho sento, però algo ha de quedar aquí. Què més hem fet? Pues hem fet 8 reunions de junta. La junta s'ha reunit 8 vegades per definir el programa, els propers passos que s'han de donar. Hem fet 4 reunions importants, 3 reunions amb els coordinadors per definir tot el programa de treball que se tenien que dur a terme en les taules, i a més hem fet els actes tant de benvinguda com el d'avui per donar a conèixer tota la manera de treballar que hem tingut. A nivell tot això mai hagués sigut possible si no haguessin tingut la col·laboració de totes les espais emblemàtics que hem fet servir per dur a terme les reunions. Llavors, la veritat és que és d'agrair, i vull des de l'associació agrair a tots els espais la possibilitat que ens han donat de reunir-nos en ells, no? Però a més això no hagués tingut ningú èxit si les persones que han col·laborat en aquest projecte, no? D'una forma totalment altruista i poniendo lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo. O sea que a mí me gustaría que, por favor, diéramos un fuerte aplauso a todas estas personas que han participado de una forma desinteresada en pensar en el futuro de Sitges. Y a nivel de comunicación, pues también hemos estado muy activos. Estamos muy contentos de que hemos tenido más de 129.000 visualizaciones en Instagram, así que eso significa que realmente hemos despertado el interés de los ciudadanos, ¿no? Que quieren saber lo que hacemos, y creo que eso es muy, muy interesante. A nivel comunicativo, somos una asociación totalmente transversal, con una manera de comunicarnos muy clara y también muy plural. Intentamos que en todas nuestras comunicaciones utilizar los 3 idiomas. Soy un ejemplo de ello: el catalán, el castellano y el inglés. De hecho, en nuestra web también está en 3 idiomas, ¿no? Es una manera de acercar esta asociación a toda la ciudadanía y que nunca el idioma sea una barrera.
4: Y la verdad es que a mí me agradaría acabar amb una petita reflexió, i és que mai vam pensar que aquest projecte seria fàcil, perquè els grans canvis no l'aconsegueixen una associació, els aconsegueix una comunitat que decideix implicar-se, i això és exactament el que està passant avui a Sitges. Així que moltíssimes gràcies a tothom i deixo aquí el nostre amic Joaquim.
5: Gràcies, Antonio, per aplaudiments.

0: segurament molts de vosaltres noteu ara que de què s'ha parlat, quines preocupacions han expressat els participants, quines idees han sorgit, quines conclusions podem extreure després de 6 mesos de treball. Doncs bueno, ha arribat el moment de descobrir una miqueta com ha anat tot aquest procés i ha arribat aquest moment. Per presentar-nos els principals resultats i les conclusions d'aquest procés participatiu, dono la paraula al Marc Quero, que ha estat coordinador de tot aquest procés. Gràcies, Marc. Si em vulgui, sisplau.
1: Gràcies. Molt bé. Bueno, s'ha fet la introducció tot plegat. En resum, hem fet 8 taules de treball. Cada taula de treball ha generat uns 40-50 folis amb un quadern. Val, això ja ens explicarà Jordi després quina continuïtat tindrà això, però ha generat aquest material. Per tant, tenim 455 pàgines, més de 450 pàgines de material, reflexions, opinions, etc. No? Per tant, això és un material molt valuós i és un material que ens posa al dia del que la gent pensa, del que les comissions pensen, de les propostes que hi ha, etc. Jo no defugiré d'estudi i, evidentment, explicar cada taula ens portaria mitja hora cada taula, però sí que donaré unes pinzellades, perquè la gent demana i ho vol saber, donaré unes pinzellades molt ràpides, una mica allò tips del que podria ser el que s'ha comentat. Per exemple, la taula d'economia. Es parla de la degradació d'actius fonamentals, en aquest cas de l'espai públic i les platges, regressió de la sorra i percepció de la manca de manteniment i neteja. Hi ha una dependència excessiva del model turístic basat en el volum. Cal anar cap a l'excel·lència, és una altra de les pitjallades. L'objectiu no és créixer més, sinó funcionar millor. Val? Recuperar la marca Sitges com a sinònim de qualitat integral, transformar Sitges en una destinació d'experiències, més que un simple consum de masses, equilibrar l'economia local amb altres sectors productius i complementaris, potenciar el sector de congressos, economia blava lligada al mar, salut, cultural, esportiu, protegir la singularitat comercial davant la degradació de competència deslleial o garantir la seguretat. Això podrien ser unes petites pinzellades d'economia. De territori, hi ha una cosa evident, que és l'esgotament físic del municipi. Sitges té el 70% del seu territori protegit, ja no hi ha pràcticament espai per créixer. Aquesta sensació de saturació es tradueix en una pressió sobre serveis públics, privats, així com de l'espai urbà, que es veu incapaç d'absorbir els vehicles i que pot suposar una pèrdua de qualitat de vida dels que resideixen. Hi ha la fractura social amb el tema de l'habitatge, que és un gran tema. Hi ha, evidentment, la fragilitat climàtica evident amb un litoral en retrocés, i les platges són un gran patrimoni per nosaltres. Propostes, hi ha moltes, hi ha una pila de propostes, perquè tingueu una idea. Planificar mobilitat amb dades reals de demanda, rehabilitar edificis, mobilitzar locals buits per habitatge, etc. L'esport. El creixement demogràfic de Sitges no ha estat acompanyat d'una planificació de noves instal·lacions esportives. L'èxit de la pràctica esportiva a Sitges ha superat la seva infraestructura actual. No es tracta només de la falta d'espai, sinó també d'un manteniment que es percep deficient. L'esport base és el gran tresor de Sitges. Es proposa moltíssimes coses, però, per exemple, programes de patrocini i suport al talent local, el tercer pavelló, cobriment de pistes, desenvolupar pinsvens, Sitges destinació esportiva, dissenyar un ecosistema de beneficis creuats entre els esdeveniments esportius i el teixit empresarial local, crear un portafoli de projectes público-privats, tipus centres del rendiment, acadèmies especialitzades, etc. Educació. L'educació de Sitges s'enfronta avui a un escenari de complexitat invisible. Els centres educatius detecten un augment preocupant de la vulnerabilitat socioeconòmica i malestar emocional. Es proposa transformar el model educatiu de Sitges cap a un sistema integral i preventiu que posi el benestar emocional i la persona al centre, garantint una coordinació eficient entre tots els agents socials. A nivell estructural, existeix una desconnexió operativa entre el món escolar, els serveis socials i el sistema de salut. Es proposa molts temes, programes de mentoria, programa municipal d'atenció a altes capacitats, participació de persones jubilades com a referent i suport emocional per als joves, dotar l'espai jove de presència professional d'especialistes, En l'àmbit social, la vila creix en població i multiculturalitat, però aquest dinamisme no ha anat acompanyat d'un enfortiment del teixit comunitari. La taula descriu un municipi on el sentiment de pertinença s'està diluint i on han aparegut noves formes d'aïllament. Un exemple és la soledat de la gent gran que conviu amb una adolescència desorientada, que no troba espais de referència. Ha crescut el nombre de persones amb necessitat de suport social i manquen espais per a noves entitats socials o centres d'acollides d'animals, per exemple. Es proposa habilitar equipaments que funcionin com a ponts, ampliar l'atenció mèdica de proximitat, reforçar el servei d'ajuda a domicili, consolidar un servei estable d'acompanyament emocional, etc. Cultura. La cultura sitgetana funciona sovint gràcies a la iniciativa de la societat civil, més que no pas a l'existència d'una planificació estratègica consolidada. Dificultat de transmetre els referents culturals propis a una població cada vegada més diversa. Es detecta la manca de programes d'acollida cultural i lingüística que facilitin la incorporació dels nous residents a la vida comunitària. El gran repte no és tant conservar la identitat sitgetana com garantir-ne la transmissió i actualització. El futur cultural de Sitges no depèn tant de crear noves estructures com de saber connectar millor tots els actius. Les entitats, els creadors, els equipaments, el patrimoni, el coneixement i la ciutadania. Necessitat urgent de transformar la relació de l'administració amb les entitats passant d'un rol fiscalitzador a un rol facilitador. El voluntariat cultural es troba asfixiat per la complexitat de les normatives. Aquí les propostes eren moltíssimes. Ja passo pàgina perquè si no ens allargarem. Eren moltíssimes. I ja finalitzem. Les botigues. Les botigues es vol integrar en el debat de Sitges, però Sitges té l'obligació d'integrar la realitat de les botigues. És un sentiment. Hi ha un sentiment d'invisibilitat institucional. Es vol fixar de manera oficial una nova identitat que superi una mica tot el tema de les diferents urbanitzacions amb el binomi botigues Port Ginesta. Hi ha una constatació que el model actual de relació política i econòmica amb Sitges està completament esgotat. Hi ha una necessitat de canvi estructural. I tot apunta, i apunta aquesta taula, a endegar tot el procés de la famosa entitat municipal descentralitzada. I ja per acabar, hi havia una taula de projectes estratègics, van haver-hi diverses opcions, però hi ha alguns 3-4 que realment han copsat l'interès de quasi tots. Un és el desenvolupar el centre de convencions o recinte firal polivalent, modern i potenciar el port i altres espais municipals per acollir festivals i activitats culturals, reforçar el tema dels projectes museístics, que el Consorci del Patrimoni ja està fent un pla estratègic en aquest sentit, i ampliar-ho a sectors com el motor, lligats a l'autòdrom o al rally, ampliar alguna possibilitat en aquest camp. Hi ha també la necessitat d'un pla de contenció per preservar la qualitat urbana, el desordre del soroll i el paisatge urbà, el famós Barcelona posa't guapa, però adaptat aquí. I després hi ha un gran repte que tots sabem, que és el tema de Vallcarca, on realment es vol que aquesta oportunitat, que sigui una oportunitat i que s'aposti per activitats, formació, esdeveniments, recerca, i que sigui un espai que generi un nou orgull local i un punt de trobada de la ciutadania. Això és més o menys el que deien les taules. Jo ho he llegit per no sortir-me del guió, perquè no és una reflexió meva personal, i per això la tenia aquí. Hi ha molta més informació, això és només una pinzellada perquè sapigueu què s'ha fet i fins a on hem arribat. No? I ahir o abans d'ahir llegien algun... Em va fer una gràcia una cosa i la vaig posar aquí per acabar. Diu, no fallamos por no saber el futuro, fallamos porque muchas veces no queremos verlo. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Marc. Si us sembla, ara farem un pas més. Ja coneixem com s'ha desenvolupat el procés, quins han estat els resultats, però també és important escoltar les persones que l'han viscut des de dins. Per això hem convidat a dues persones que han participat en dues de les taules de treball perquè comparteixin amb nosaltres la seva experiència. Ens explicaran en quines expectatives van començar aquest projecte, com l'han viscut els mesos de debat i participació, i sobretot quins reptes han trobat pel camí i què s'emporten d'aquesta experiència. El seu testimoni ens ajudarà a entendre que, més enllà dels documents i les conclusions, Aquest procés ha estat sobretot una experiència humana de diàleg, confiança i construcció col·lectiva. Doncs donem la paraula a la Noemí, que ha participat a la taula d'educació i esport, i a l'Antonio, que ha participat a la taula de territori i medi ambient. Comencem amb Antonio. La Noemí primer.
2: Hola, jo sóc la Noemí Vilà i he participat a la taula d'educació i civisme. I la veritat és que l'únic que puc dir és que estic molt agraïda d'haver-hi participat, perquè ha sigut una taula on hi havia una mirada molt polièdrica i el que teníem en comú era el punt de l'educació. Hi havia mestres d'escola concertada, d'escola infantil i primària, d'educació d'adults, psicòlegs, que més, hi havia persones que estan a la universitat o vinculades amb l'educació secundària. Per tant, el moment d'entesa era, o sigui, hem tingut debats molt enriquidors sense instaurar-los en la queixa, sinó pensant què podem millorar de Sitges en l'àmbit de l'educació, aportant idees i donant-li aquesta mirada positiva. O sigui, sempre hem estat reflexionant sobre quines idees podríem aportar per donar com una empenta, no? I per millorar aspectes que potser ara estan una mica coixos. I després jo el que més m'emporto és aquest espai de debat i sobretot haver conegut persones i haver-me retrobat amb persones que ja hi havia treballat anys enrere, però trobo que ha sigut molt enriquidor, hem tingut molt bona entesa, no sabem això si anirà més lluny o no, però la veritat és que ha sigut molt agradable trobar-nos i a mi personalment primer em feia una mica de por, una mica de respecte a l'entrar a formar part d'aquest grup. Li deia a l'Olga, ostres Olga, no sé jo si jo sóc capaç de... Però sí, ha sigut molt, un equip molt xulo de persones. Crec que hem fet un debat molt enriquidor i em quedo amb això, amb la capacitat de flexibilitzar, de parlar, de respecte per les diferents opinions, de trobar un punt d'entesa comú. Molt bé, molt, molt positiu.
3: Yo soy Antonio y yo he participado en la mesa del territorio de adjunto, no está aquí el coordinador ahora, pero sí que tengo a uno de los compañeros de mesa. Yo soy novato, he llegado a Sitges hace poco, no tengo background, con lo cual no tengo nostalgia de tiempos pasados, mejores ni peores, pero sí que me ha sorprendido que en la mesa el conocimiento y la experiencia de la gente que he encontrado ahí era muy fino. Grandes profesionales que además han apuntado problemas desde mirar grandes proyectos en el futuro hasta denunciar los problemas que pasan día a día. Y me ha parecido que tienen un valor añadido esta gente que la ciudad no puede desperdiciar. Entonces, como ellos habrá otros, imagino que la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible para que aporten, para que se sientan involucrados y para que se impliquen. Porque cuando se implican, la ciudad se hace más de uno. Y cuando se hace más de uno, pues aprendes a cuidarla y además aprendes a exigir que la cuiden también las instituciones. Con lo cual, la experiencia no... De la mesa podría hablar un montón, porque he trabajado un montón en mi mesa, supongo que todas. Pero en la mía han trabajado como negros, ya lo puedo decir. Entonces podría hablar mucho. Pero no se trata de eso, se trata de animar a la participación y a saber que las cosas salen en las mesas. Luego ya será a otros que tienen que ponerlas en marcha, pero las cosas salen, las ideas salen y hasta las soluciones se apuntan. Y se apuntan cosas que, bueno, pues, ya digo, yo no tengo el conocimiento para poder valorarlas, pero en la mesa sí que lo había y se han apuntado un montón de cosas. Así que la experiencia también ha sido muy buena, muy rica y sobre todo, lo que quiero sobre todo apuntar es que la gente visite la web, se acerque a la asociación, valore por sí mismo si le merece la pena o no participar en un proyecto ambicioso, pero que está ahí, global, un proyecto serio y que, bueno, que promete mucho. Ya está, eso es todo.
0: Gracias, Noemí y Antonio, por compartir vuestra experiencia y por vuestra implicación durante todo este proceso. Y ahora ya anem acabant. Entrem en el darrer moment d'aquest acte per posar el punt final d'aquesta presentació. Vull donar la paraula a una persona que per molts dels que esteu avui aquí no necessitarà presentació, en Jordi Baget, és sense dubte una de les ànimes d'aquest projecte. Ha estat l'impulsor, la persona que va creure que Sitges necessitava un espai de pensar, escoltar, dialogar, imaginar una paraula que a ell li agrada, imaginar el seu futur, ha estat capaç de crear espais de reflexió compartida, de sumar sensibilitats diverses i, sobretot, de transmetre una cosa que avui és més necessària que mai, la il·lusió. Perquè els pobles avancen quan hi ha persones disposades a imaginar el futur millor i, sobretot, a treballar conjuntament perquè aquest futur sigui possible. Aquesta il·lusió és la que necessita Sitges, una il·lusió que uneix, que inspira i que convida a participar. He tirat una frase que t'agradarà, Jordi, perquè, com deia Saint-Exupéry, si vols construir un vaixell, no comencis a buscar un fusta, desperta primer en les persones el desig de navegar. Crec que aquest procés ha despertat precisament aquest desig compartit de construir un Sitges de futur. Jordi, moltes gràcies per haver imposat aquest camí. La paraula és teva.
4: Bueno, escolteu, mira, quan vaig començar amb aquesta idea, amb el Julio Molinari i amb el Roberto, que està aquí, érem els tres que vam començar a parlar l'any 2022, imagineu-vos, i no ens vam atrevir perquè hi havia eleccions i vam dir no ho fem, perquè si ho fem ara diran que es presenta d'alcalde. Doncs pues, algú em va dir que era una utopia, no era possible que la gent parlés de Sitges, bueno, vindran els teus amics, els que no et diran que no, perquè és seriós. I vaig dir, bueno, pot ser, però jo crec que ho hem de provar. Crec que s'ha de provar perquè si no parlem del nostre poble, si no ens debatim, si no conversem, en comptes de fer-me un bar o que em diguin a mi, oi que malament va, oi que oi podríem veure una cosa, no aconseguirem fer una comunitat, no? No som una comunitat. Ens va costar molt pensar com ho faríem, perquè al principi no sabien com estructurar-ho. Era com, no innovador, perquè processos de participació n'hi ha hagut molts, però sí que era una aventura, perquè érem tres persones que, bueno, coneguts, el Julio ho és, jo també, però què fem? Fem una associació. Una fundació no, perquè han de posar molts diners i no els tenim. Doncs fem una associació. Vam fer l'associació i vam començar a parlar amb gent de Sitges. I, què us sembla? I vam tindre l'input de que tothom volia que això funcionés. Però també era, bueno, una cosa és que vulguin i l'altra és que sigui real, no? I això s'ha d'organitzar, no? Com ho organitzem? A partir d'aquí vam veure que si no ho fèiem sèrio, si no ho fèiem professionalitzat una mica, pseudoprofessionalitzat, si no hi posàvem molt empeny en les coses i fer-ho d'una manera que la gent veiés que és sèria la proposta, no ens en sortiríem. Per això vam, doncs, posar en marxa amb l'Àngeles, la directora, la persona de comunicació, la secretària, i vam començar a estructurar una organització per poder-ho fer. I la veritat és que avui ens trobem aquí que en 6 mesos hem sigut capaços de parlar de Sitges. Hi ha moltes idees, moltes, jo les he llegit totes. Tinc el privilegi d'haver escoltat totes les taules, perquè m'arribaven a mi i jo deia, jo vull ser el primer, què diuen els ciutadans, no? I idees extraordinàries, idees que veus que les compartim quasi tots, idees que a més són viables, són possibles, no? L'únic que falta és aquesta part que ara us parlaré, no? El procés aquest de Sitges de Batobert no ha acabat, perquè queden petits detalls que han d'acabar. Encara volíem acabar-lo abans del juliol, però era complicat, que ara queda alguna entitat que hem de parlar per acabar de tancar el tema. Tenim que parlar amb els veïns de Garraf, del poblet de Garraf. Hem de parlar amb alguna persona per tota aquesta documentació que tenim ara, que no us ho ha pogut explicar el Marc, us explicarem jo crec que a l'octubre, perquè l'hem d'analitzar, l'hem de sintetitzar, no podem donar un llibre de 500 fulls, no? Hem d'aconseguir entre tots, entre els experts, els que tenen experiència i persones que es dediquen a maquetar i tot això, a fer un document que us presentarem. Ja he fet una pinzellada, però d'idees podria n'hi ha 200, no? Des de coses molt senzilles a coses molt complexes. Però una de les coses que vull parlar, no tant de les idees, és que, el que llegint la transcripció, no? Va haver-hi una frase d'una de les taules, d'una de les persones, que a mi em va fer pensar molt. Perquè dir, a veure si aquesta proposta quedarà al calaix de la frustració dels ciutadans, com sempre passa. Jo vaig dir, ostres, quan vam muntar l'associació, vam dir, hem d'involucrar la gent, si la gent s'involucra en un programa de parlar, i després les causes han de passar. Si no, la frase és clara. Si tot això que heu fet, de parlar, ja n'he parlat amb ningú, però tots els que heu parlat, tots els que heu construït, tots els que heu posat sobre la taula propostes, veieu que això es queda en un calaix i no hi ha una continuïtat ni una viabilitat, no haurem perdut el temps, lògicament, però hi haurà com una tristor i a la vegada hi haurà frustració. I aquí som bé que vosaltres mateixos ens heu posat un repte a l'associació, perquè nosaltres ja ho intuïem, que una vegada tinguéssim tot això, algú tenia que posar-ho en marxa, no? I aquí hi ha diferents motors. Hi ha l'Ajuntament, que és un dels motors importants per posar en marxa coses d'aquestes, hi ha l'empresariat, també és important per posar coses en marxa, però sobretot els més importants són els ciutadans. I el que hem aconseguit és un capital humà i de coneixement que és patrimoni de Sitges en aquest moment. I el tenim aquí. I ara l'hem de poder aconseguir, els ciutadans, aconseguir convèncer els motors que fan possible les coses, que ens escoltin i ajudar-los i facilitar la seva posició. Quan parlem de motors, l'Ajuntament parlem de l'àmbit polític, lògicament. Sense ells és difícil poder desenvolupar bastantes coses. Llavors, és molt curiós que quan han acabat les taules, totes volen continuar. Totes volen, en veritat, no, si diuen, potser alguna no, algunes persones ho dic les taules, però totes volen continuar. Quan els vam preguntar, escolta, bé, ja hem acabat el procés, no, però volem continuar per fer un seguiment del que vam dir. Vale, això ja és interessant. Altres ens han posat sobre la taula, per què no fem un fòrum de ciutat, de la ciutat, a la vila, de Sitges, per anar treballant totes les propostes. Per què no fem un observatori de seguiment de les dades que, de l'evolució de Sitges amb els diferents grans àmbits? Per què no fem, no me'n recordo, però per què no fem? I això és el que ara tenim, ens heu posat en un problema i en un gran repte. Ja no són les idees. Les idees les teníeu, les hem posat sobre la taula, us hem facilitat perquè les puguem consensuar, treballar, i ara el gran repte és, hem de posar en marxa que aquestes idees es puguin realitzar. Hem de posar en marxa que els motors d'aquest poble ens escoltin com a ciutadans i com a associació, de que són bones idees i que fan possible el canvi que algunes persones o alguns creiem que s'ha de fer. O sigui que ara l'associació, aquest estiu, quan tots aneu de vacances, jo soc generat a l'estiu, llavors el que farem és...
5: Doncs el que farem és posar-te a treballar per trobar aquests espais, aquestes eines que ajudin a tothom a que això sigui possible i que l'associació sigui permanent. No vam muntar una associació només per fer això. Ja ho intuïm, ja volíem que no fos això. Si no fos una associació de ciutadans real que tingués la seva influència i que a més fes viable els projectes que la ciutadania ha posat en marxa, on s'ha posat sobre la taula. Dit això, aquesta utopia avui és una realitat. Dit això, la força és la vostra força, no és la força de l'associació ni dels dos o tres que estem aquí posant el terreny de joc perquè vosaltres pugueu estar
4: com vosaltres i treballar. No podem deixar anar els que heu participat, els que realment
5: heu treballat heu sigut vosaltres. Nosaltres l'únic que hem fet és organitzar-ho i empènyer perquè anés endavant. Continuarem empènyent, no deixarem que decaigui, però si no esteu vosaltres amb nosaltres serà molt complicat. O sigui que només us demanem que ara, a partir del setembre, que començarem una altra vegada a activar tot aquest moviment, continueu col·laborant, treballant, perquè nosaltres segur que us posarem sobre la taula reptes per continuar pensant en Sitges i perquè sigui possible aquest futur que tots volem. Donar les gràcies a molta gent, eh? Donar les gràcies a l'equip que ha estat amb mi, que ja saben que soc molt pesat i que ha estat vinga, que hem de fer-ho. Crec que s'ha organitzat molt bé totes les taules, no era fàcil, tantes taules, tanta gent, comunicar-se. Gràcies a la gent que també s'ha implicat en els consells de l'experiència dels experts que hem estat debatent i parlant de coses. Gràcies als ciutadans que ens han aportat coses sense anar a les taules, ens enviaven emails, ens enviaven idees, i al final gràcies a Sitges que té ganes de parlar. Gràcies a Sitges que té ganes de veure un futur. I nosaltres l'únic que volem és que realment aquest futur el veiem entre tots, no? I aquí estem doncs, precisament per aconseguir-ho. Al setembre ens tornarem a veure, us tornarem a proposar coses i segur que podreu tindre aquest document final, perquè veiem el document de tot el que s'ha dit, de tot el que s'ha proposat, i aquest document donarà peu també a molt debat i a moltes propostes. Res més, només dir una cosa, que no sé què més. Una vegada a la referència tenia que pujar, però...
6: Los QRs.
5: Ah, bueno, una cosa, si algú vol, en el QR, si algú posa, això és molt modern, eh? Si posa el mòbil, de cop i volta surten pom, cosetes, i sortiran idees i moltes coses, eh? Si algú vol divertir, ho pot fer.
6: Surt la presentació, per si algú se la mou...
5: A la presentació i alguna cosa més.
6: Pots
5: descarregar-se la presentació del QR. No tenim... Som una associació plural, transparent, neutra, vale? Neutra. L'única particularitat que està és que treballem pels ciutadans, vale? I les ciutadanes, i treballem pel futur del poble, res més. I espero que això sigui sempre així. No vull que pensi ningú que darrere hi ha res, només aquest pensament i aquesta il·lusió pel nostre poble. I sobretot que els ciutadans puguin participar, que els ciutadans puguin parlar, que els ciutadans puguin consensuar, que això és el que ens interessa més. I el més important i l'últim, i ara ja és una crida a l'Ajuntament, l'he de fer, no? He sigut exalcalde. O sigui, l'Ajuntament ha de vindre també en aquest terreny de joc i parlar i debatre amb els ciutadans. Ho farem tot el possible perquè també ens trobem i ens retrobem per poder parlar conjuntament amb un dels motors més importants que té el nostre poble per desenvolupar-les. Acabar. Gràcies. Retiro. Gràcies al president. Pesen els 155 anys quan estàs aquí. Feia temps que no entrava jo aquí, I pesen els 155 anys. M'agradaria que l'associació també algun dia digués algú 156 anys que van aquella gent pensar sobre Sitges. Gràcies per deixar-nos aquesta sala. Sé que teniu molta il·lusió per aquest projecte que esteu tirant endavant. Espero que realment el puguem gaudir quan estigui acabat el poble i tota aquesta gent que estima el Retiro. I crec que tu vols dir unes paraules.
7: Sí,
5: aprofita. No, que aprofiti a vendre el Retiro, que és el que... Si algú vol fer soci del Retiro... Bé, gràcies.
8: Bueno, no. Li he comentat abans amb el Jordi, li he comentat abans que acabés el seu speech, de que home, aquí s'han parlat de reptes, s'han parlat d'il·lusions, s'han parlat de projectes i abans d'entrar a el que és el Saló Teatre us volia una miqueta aprofitar, també s'ha parlat d'oportunitats, doncs ara agafo jo la paraula i l'oportunitat que estem a Retiro per poder-vos en dos minuts informar-vos del projecte que només dos col·lectius i un estament i una entitat coneixen realment el projecte global del Retiro. Els dos col·lectius són evidentment els nostres socis, perquè aquest projecte va tindre que ser aprovat per una assemblea ordinària, va ser aprovada de manera unànim. El segon col·lectiu va ser tots els regidors del municipi, això fa 4 anys, quan vam fer aquí una exposició del nostre projecte, quan encara era un embrió, vull dir, encara no havíem començat ni molt menys, estàvem acabant el projecte. I l'entitat, l'altra part que coneix el projecte, doncs és el Banc de Sabadell.

l'altra tirada al Prado, mai s'ha tingut en consideració a l'hora d'entrar o no entrar amb una persona si era sòcia o no, mai s'ha condicionat. És a dir, tots els esdeveniments propis del retiro com a de tercers, com els promoguts per l'Ajuntament, han tingut evidentment l'entrada lliure. I per això hem dit abans, he comentat abans, i aprofito que ha sigut les dues entitats, quan parlo de retiro també no m'importa parlar del Prado perquè estem amb la mateixa casuística, tots dos estem, les dues entitats, ficant tota la carn en l'assador a través de les il·lusions de les presidències i juntes directives a tirar els projectes endavant. Han sigut equipaments, podríem dir, municipals. És a dir, per què no ha tingut a l'Ajuntament un Prado, un retiro municipal? Perquè ja hi eren les entitats. És a dir, ara aquestes entitats que han sigut, que l'Ajuntament ha pogut fer-la servir durant 156 anys pels seus actes o per la resta d'actes, doncs es tenen que ficar al dia i es tenen que ficar a fer unes inversions molt importants. Molt importants, que no només, com hem dit abans, es paguen amb la quota dels socis per pagar una hipoteca, sinó també a través dels estaments, com fons europeus, Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i l'Ajuntament. Crec que estarem tots d'acord, jo podria dir que podíem estar tots d'acord amb tots els regidors que veig, amb els regidors que veig aquí, evidentment que sí, i els que no hi són crec que també, de que fa falta un, ara mateix donar una empenta a aquestes dues entitats que estan lluitant per ficar els seus equipaments amb no condicions, sinó amb total legalitat d'incendis i de seguretat. Recordem, fa 4 anys teníem l'entitat, el nostre saló de teatre el tenien clausurat. No podíem fer res donat que no complien les normatives. El projecte us ho diré en un minut, no seré aquí no us calenta molt la coco, però perquè sapigueu què és el projecte del retiro, aquest projecte que només coneixen socis, regidors i regidors de fa 4 anys i a Banc de Sabadell. El retiro el que vol fer és, a part de fer la rehabilitació del Saló Teatre, és la recuperació del Saló Teatre com era, tal com era el 1916. El 1916 es va edificar, es va reconstruir després d'un gran incendi aquest Saló Teatre. L'any 70 va haver-hi una modificació que és el retiro que més o menys tots coneixeu, però si fa relativament 3 o 4 anys que no entreu, doncs d'aquell retiro que coneixeu no queda res, i ara ja ho podreu veure. I com a projecte, a part del projecte cultural, de nou ser un dels pals de paller de la cultura sitgetana, volem formar part de construir el futur de Sitges. De la manera de construir, que formar part, que el retiro formi part de la construcció del futur de Sitges. Com serà això? Què és el que farem ara que no fèiem abans? Doncs abans teníem un saló teatre totalment hipotecat per unes sessions de cinema o de teatre. Teníem unes butaques que ja estaven, i treure la platea de butaques era era impossible, i ara a través d'unes butaques, que serà el cor del projecte, unes butaques que es podrà fer una sessió de cine a les 4 i a les 8 de la tarda fer un tardeo totalment amb tot el saló totalment buit de butaques, i donar una miqueta més de aquí he parlat de vista per la Josep Maria Matas, on està el meu cunyat, sí. On està? El que m'he comentat en el seu moment, ell ja coneix, evidentment, que coneix el projecte, és dinamitzar, participar amb el futur de Sitges, participant en la dinamització del nucli de Sitges. Com es podrà fer? Pues que el retiro sigui també la sala de congressos de tots els hotels que no tenen sala de congressos perquè no la tenen. És a dir, per exemple, un hotel Suburb, un Suburb Marítim, un Parc Hotel, un Antemare, qualsevol hotel que no tingui sala de congressos ni disponibilitat per poder agafar i poder tindre un target de clients de congressos, doncs poden dormir als seus hotels i la sala de congressos la poden tindre al retiro. Aquest serà

0: després al final veureu una sala nova que ha sortit, que és una sala nova dedicada, que serà per petits consells de petit format i doncs, esdeveniments com el d'avui, d'aproximadament unes 100 persones. Res més. I aprofitar l'oportunitat, i aquesta era l'oportunitat, de per almenys poder-ho exposar, perquè quan veieu el que veureu, que segurament espero que us sorprengueu, sapigueu de què va la història. Moltes gràcies, Jordi, per confiar en nosaltres.
1: Doncs així acabava aquest acte de balanç de Sitges des del mar, que com dèiem se celebrava dijous passat al Retiro. Fem un apunt musical, un descans musical i de seguida tornem amb més històries.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 11 i 38 minuts, aquest dissabte 11 de juliol, a un quart de nou del vespre, hi haurà un concert molt especial al Santuari del Vinyet. Es tracta del concert del Trio Viena, un trio que està format per la soprano Guadalupe Fradera, la violoncel·lista Maria Eckart i la pianista Assumpta Montserrat. És un grup que va néixer arran d'una estada al Conservatori de Viena. Totes tres integrants s'han format als Conservatoris Superiors de Música de Liceu i del Municipal de Barcelona i ens presentaran un concert que va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, perquè el que ens proposen és establir un diàleg entre la música i altres disciplines culturals. En aquest cas, el lligam el fan entre Montserrat i Gaudí, la figura de Gaudí. Parlem amb una de les intèrprets, amb la soprano Lupe Fradera. Què tal, Lupe? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A punt pel concert de dissabte?
1: A punt, tot a punt.
0: Explica'ns, deia ara, el vostre concert va una mica més enllà de la idea tradicional que tenim de concert, no? Feu com vincles amb altres vessants culturals.
1: Sí, de fet, enguany vam aprofitar que l'any passat era el mil·lenari del monestir de Montserrat,
0: sí.
1: Que celebrava, es va fer celebració durant tot un any, però també és veritat que la vinguda del Papa enguany s'ha aprofitat també per fer-la incloure dintre de les activitats de celebració i de commemoració del mil·lenari de Montserrat.
0: Sí.
1: Aleshores, segur que molta gent ho sap, però potser també hi ha gent que no ho sap, Gaudí, quan es va inspirar per fer les Torres de la Sagrada Família,
0: sí.
1: Es va inspirar precisament amb la forma de les agulles de Montserrat, eh? Aquesta
0: uh-huh.
1: muntanya, aquesta característica catalana i que tots la sentim tan nostra. Doncs es va inspirar molt en Montserrat i vam voler-ho lligar, vam lligar el que és el mil·lenari del monestir amb l'any Gaudí, uh-huh. perquè lliga, perquè Gaudí es va inspirar en Montserrat, i també lliguem aquest concert, fem lligar-lo amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que serà el 29 de desembre d'enguany,
0: uh-huh.
1: d'aquest 2026.
0: Uh-huh.
1: I fins i tot aquesta celebració del 150è aniversari de Pau Casals, la Generalitat ja ha dit que s'allargarà fins a l'any que ve, perquè com que va néixer a final d'any, que va néixer el 29 de desembre, doncs ho allargarem fins l'any que ve. I hem ajuntat aquestes tres efemèrides.
0: Uh-huh.
1: I com ho hem fet? Doncs primer hem triat, interpretarem algunes peces, una selecció de peces del llibre vermell de Montserrat, que precisament es diu així, vermell, perquè la seva tapa era vermella.
0: Uh-huh.
1: I si voleu una anècdota que us
0: sí,
1: puc explicar del llibre vermell de Montserrat, que jo no la sabia, però mira, dona la casualitat que jo tinc tres germans que han estat escolans de Montserrat, i el meu germà gran diu que ell recorda l'any 1978 que ell va cantar a l'estrena mundial del llibre vermell de Montserrat, que és un llibre que es compon de 10 peces, que són cants i també són danses. N'hi ha 5 que són cants, però n'hi ha 5 que són especialment danses perquè els pelegrins les poguessin ballar a la basílica uh-huh. quan acabaven el seu peregrinatge. I aleshores, doncs, ell diu que això, que el 1978 es va fer l'estrena mundial del llibre vermell. M'imagino que perquè, no ho sé, però ja hi havia passat el franquisme i m'imagino que era un moment en què es podia recuperar molta cultura catalana que potser durant uns anys va estar una mica silenciada. Aleshores, això, aquesta estrena mundial es va fer davant de l'altar del Santíssim de Montserrat i es va acompanyar, qui feia les danses en aquell moment, va ser l'Esbart Dansaire de Rubí.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, després d'estrenar-lo aquí a Montserrat, precisament, també el van estrenar i el van cantar a França i a Berlín dintre dels actes de la Setmana de la Cultura Catalana que s'hi feia aquell any. I precisament a l'Esbart Dansaire de Rubí el que recorden és que als anys 80, quan van presentar aquest recull de danses,
0: sí.
1: perquè no oblidem que és un recull de danses, el van presentar a Alemanya també, i allà Karl Orff, que era musicòleg, compositor, que tothom el recorda per al Carmina Burana, li va dir al pare Gregori, diu, guardeu aquests llibres i aquestes pàgines, diu, perquè són les més antigues conservades d'Europa, és a dir, arreu d'Europa no en trobarem unes altres. I a nosaltres ens ha agradat recuperar-ho i rescatar, doncs, enguany, per celebrar i commemorar aquest mil·lenari de Montserrat, doncs recuperar aquestes peces. Hem fet una selecció de peces,
0: uh-huh.
1: dues són danses i una altra és un motet.
0: Caram, per tant...
1: Però convidem a tothom a venir-ho a escoltar perquè és un programa preciós.
0: Clar, i anava a dir, és que va molt més enllà d'un concert, això. Vosaltres proposeu com un viatge, això. Això és un...
1: Aquí mateix.
0: No? És un viatge sonor, però ja entenc que bueno, en tot cas emotiu, perquè vincular aquestes tres grans efemèrides, però sobretot vincular, no, a aquest espai meravellós com és el de Montserrat, no, que té aquesta espiritualitat tan potent i tan forta, lligar un Gaudí, no? I amb la idea de natura, no? Que hi ha darrere de lligam, no? Del vincle entre Gaudí i Montserrat.
1: Gaudí sempre va dir que ell s'inspirava en la natura. És
0: efectivament,
1: a dir que...
0: sí. Per tant, això és un viatge, eh? No és tant un concert com... És a dir, no sé si això planteja, és a dir, no és una suma de temes i de peces que interpreteu, sinó que el que proposeu, entenc, és com un viatge, no? Com un...
1: Sí, un viatge sonor, i a més hi ha l'avantatge que una de les integrants del grup, abans de la interpretació de les peces, que les interpretem en tres blocs, doncs ella en fa una explicació per contextualitzar-ho tot, perquè el públic s'hi pugui ficar d'una manera més immersiva a dintre de la interpretació de cadascun dels temes.
0: Ho heu dividit en tres actes, no, això, Lupe?
1: En tres blocs.
0: En tres blocs.
1: Hi ha un bloc, que és el primer, que és aquest que en diem l'arrel de la muntanya, que és per commemorar el mil·lenari. N'hi ha un altre que en diem, el que continua, en diem doncs, l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, perquè aquí és, clar, Gaudí, no sé, sí que aquests dies se n'ha parlat molt, Gaudí, pobre, però no va tenir molt èxit professionalment, però la seva vida amorosa no va tenir el mateix èxit. I aleshores ella es va enamorar moltes vegades, també es va voler casar moltes vegades, però és molt recordat un desengany amorós que va tenir amb la Pepeta Moreu, perquè en el moment... Ella era pianista, és a dir, que Gaudí era amant de la música, ella era pianista i Gaudí va estar molts anys tractant amb la família de la Pepeta Moreu, que eren de Mataró, i tractant amb ella. I quan ja tenia 33 anys, en Gaudí es va atrevir a demanar-li matrimoni, però es van portar una carbassa. En el moment en què li va demanar ella, li va ensenyar un anell de prometatge i li va dir que ja estava promès amb un altre home. És a dir, que el va rebutjar, i aquest rebuig el que va fer, o s'explica que va fer, és que Gaudí es dediqués més a això, en aquesta vessant més espiritual, i es concentrés en això. I aleshores fem peces en aquest segon bloc, que es diu l'espiritualitat i el recolliment dels segles XVI i XVII, fem peces que tenen relacionades que estan relacionades amb l'amor, àries, que expressen l'amor i també el desengany amorós, perquè és el que va viure pobre en Gaudí. I a més, incloem alguna peça per a violoncel sol, que d'un dels compositors que se sap que captivava en Gaudí, que és en Bach, era un compositor que el captivava.
0: Aquest serà el segon bloc, i que ens queda un tercer bloc, no?
1: I ens queda un tercer bloc que el relacionem, doncs, això amb el modernisme i la natura, el modernisme de Gaudí i la natura, perquè Gaudí s'inspirava en la natura, i aquí incloem també cançó catalana, també incloem altres peces, i d'aquí és on normalment introduïm la relació que hi va haver entre Gaudí i Pau Casals, perquè Gaudí i Pau Casals van tenir una amistat, encara que es portaven força anys de diferència, però van tenir amistat, tots dos s'inspiraven molt en la natura també. Pau Casals arreu del món va portar una cançó tradicional catalana, que és el Cant dels Ocells, sí, i la va fer mundialment famosa, la interpretava el violoncel. I a més incloem també, acabem, amb un poeta català, que també és d'abast universal, que també era amic d'en Gaudí, que és en Jacint Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer és l'autor de la lletra del Virolai de Montserrat, és a dir, que tot lliga, tornem a lligar Montserrat amb Gaudí i les amistats de Gaudí, perquè en aquest cas Mossèn Cinto Verdaguer també en tenia amistat. I això... La música és de Josep Rodoreda, però la lletra és de Mossèn Cinto Verdaguer.
0: I tot això, el Santuari del Vinyet, que no sé si és un espai perfecte, idoni, per aquest tipus de concerts?
1: I tant, sí, ho serà. Sí, a més té molt bona acústica. És a dir, que a més de ser un lloc de molta bellesa, també té molt bona acústica, i la música sempre dialoga amb aquest espai de bellesa que ens ofereix el Santuari del Vinyet.
0: Clar, perquè no sé si el vostre trio, aquest trio Viena, no?, que formeu aquestes tres dones músics, no?, aquest tipus de concerts es poden, entenc que es poden interpretar qualsevol escenari, però entenc que hi ha escenaris que d'alguna manera queden, que això pluguen millor la proposta, no?
1: Sí, ara ho has dit, més que res pel fet aquest que el que volem és destacar molt l'espiritualitat de totes aquestes tres vessants històriques, el mil·lenari de Montserrat, que sempre ha sigut un referent també d'espiritualitat aquí a Catalunya, perdona, Gaudí i això, i Pau Casals, que també era un home que també en tenia molta d'espiritualitat. Ell va compondre, per exemple, el Pessebre, que ressegueix el naixement de Jesús i fa intervenir tots els personatges del naixement, fins i tot els tres reis d'Orient. I també Pau Casals, anava a lligar-ho també amb en Gaudí, però se m'han anat un moment al Sant al Cel.
0: No, parlàvem de l'espai, de com de idoni pot arribar a ser un espai, no? Podeu fer concerts a tot arreu, però que hi ha espais, no?, que us encaixen millor, és a dir, que encaixen més la vostra proposta, com podria ser aquest del Santuari del Vinyet.
1: Sí, perquè ara que ho dius, ara m'ha vingut al cap. Pau Casals defensava moltíssim, ell li agradava parlar molt i molt bé de la seva mare. Ell era un gran defensor de la maternitat i de la figura de la mare, de la figura materna. I nosaltres interpretarem també un parell d'Ave Maries, perquè precisament enllacen, no?, amb la maternitat, la mare de Déu, la mare de Déu de Montserrat, la mare de Déu, la mare de Jesús. Doncs interpretem els dos Ave Maries, i un dels dos Ave Maries el fem amb una versió que és bastant desconeguda, que inclou arranjaments d'un compositor català que es diu Edmund Eckert, que precisament és el pare de la violoncel·lista del nostre trio.
0: D'acord, de la Maria Eckert,
1: sí, exacte. Ell ha fet un arranjament amb un contracant que acompanya precisament l'Ave Maria de Schubert, que és una de les peces més mundialment conegudes, segurament.
0: Oh, i tant. Doncs si volen escoltar l'Ave Maria o el cant dels ocells o volen escoltar algunes de les peces incloses en aquest llibre vermell de Montserrat o tants altres temes, i fer-ho amb aquest marc espiritual, tant el que proposa el trio Viena com el que d'alguna manera proposa el propi Santuari del Vinyet. Dissabte tenen una cita a un quart de nou al Santuari del Vinyet, justament, m'he dit. Taquilla inversa, oi, Lupe?
1: Taquilla inversa. I recordar que el concert durarà una horeta, no té una extensió gaire llarga. 55 minuts, una hora potser, tot depèn, perquè al directe ja sabem que no es pot dir la durada exacta que tindrà.
0: Aproximadament, perquè la gent faci càlculs.
1: Es faci una idea, perquè la gent calculi el temps que invertiran en aquesta activitat.
0: Quan fa que feu música plegades, aquest trio Viena?
1: Mira, trio Viena, doncs és que ens vam conèixer els primers anys, després de tornar de Viena, vam fer algunes col·laboracions, però és veritat que encara no teníem nom, i de fet va ser ara, enguany, a partir del darrer trimestre de l'any passat, que vam fer la retrobada, i sí que vam dir, escolta'm tu, com que ens vam conèixer doncs arran d'aquesta estada al Conservatori de Viena, per què no ens diem Trio Viena? I mira, ja ens va agradar el nom, i així és com ens diem.
0: Per tant, realment, com a trio no fa gaire, que esteu, que feu... Que...
1: Com a Trio Viena, sí, des d'enguany. Però abans ja havíem fet col·laboracions juntes, tot i que no ens dèiem Trio Viena, i cadascun ha fet la seva carrera per la seva banda. Sí, això també, no hem parat.
0: I això de formar part d'un trio amb dos dones més, què tal?
1: Mira, com que ens coneixem i som, a més compartim amistat, tenim un avantatge, i és que estem molt compenetrades, i t'he de dir que som d'aquelles persones que gairebé no cal ni que parlem, només que ens mirem.
0: Caram.
1: Quan som a l'escenari ja sabem que anirem a la una, perquè és així, com que ja ens coneixem prou a nivell personal, doncs això fa que a nivell musical també ens coneguem prou, i només amb una, no cal ni una mirada, és que sí, només tenint la presència de les companyes al costat ja saps que allò anirà a l'hora i anirà bé. I de fet això és una cosa que destaquen de nosaltres, el públic que ens ve a veure. Sí, que estem molt compenetrades, que anem molt a la una.
0: Que hi ha entesa, no? Que hi ha entesa. Això és que això s'acostuma a transmetre, Això s'acostuma a transmetre dalt de l'escenari, en coses que no es poden amagar, Si hi ha entesa i bon rotllo, es transmet. I si no hi és, també.
1: També, i que estem enamorades de la música que interpretem, també.
0: També, també no? Home, se't nota també parlant. També se't nota parlant, Lupe, que ets una apassionada d'allò al que t'hi dediques, que no sé si també aquest tipus, si els que us dediqueu aquest tipus de música, més antiga, més espiritual, no sé si també teniu agenda plena de bolos?
1: De moment en tenim, sí, sí, n'anem tenint. I esperem que duri.
0: Vull dir, però... que hi ha mercat per música de tots els estils realment, eh? És a dir, que algú podria pensar que l'estiu és més una cosa més de festivalera i tot plegat. No, no, eh? També hi ha bolos i mercat per...
1: No, i precisament hi ha gent... És a dir, de música ja ho saps tu que n'hi ha per tots els gustos.
0: Efectivament.
1: I hi haurà algú que dirà, oi, aquí interpreta música medieval, mira, no ho sé, perquè la gent potser la desconeix més. Sí. Però també t'he de dir... que a cada concert sempre ve algú que diu és que vaig veure el programa i vinc expressament perquè és que aquestes obres no s'interpreten enlloc més. Ah. És a dir, que ha d'haver-hi algú, clar, perquè hi ha un públic per això, hi ha d'haver-hi algú que reculli aquestes obres i nosaltres vam apostar per aquest format de concert i per apostar per aquestes tres efemèrides, perquè és que totes lliguen, encara que sembli que no, lliguen més que no ens pensem.
0: Mm-hmm. I el que deia, a més, que això no és només un repertori de temes que cantaran un darrere a l'altre, sinó que han creat tota una història, no? Han fet uns vincles, diguem, entre Montserrat, la figura de Gaudí, no? Pau Casals, tot plegat, coincidint amb les efemèrides de totes tres, no? D'aquestes dues figures i també de l'espai de Montserrat, coincidint amb aquestes efemèrides, heu creat com una història i un viatge, que els va vinculant uns als altres, eh? Montserrat amb Gaudí, Gaudí amb Pau Casals, aquí tot plegat... i fa ja com un matxembrat, i fa un concert perfecte de poc menys d'una horeta que podran gaudir. L'aforament és el que té el Vinyet, per tant...
1: El santuari del Vinyet.
0: Efectivament, sí. I com que està aquí a inversa, entenc que primer que arriba, primer que seu, i a mesura que es vagin omplint.
1: Així mateix. De fet, la taquilla inversa és una modalitat que, que ha aparegut precisament per donar entrada a tot el públic que pugui tenir accés a la cultura, que no sigui la cultura una qüestió de privilegis, sinó que això ja ho era, en l'època del Renaixement i del Barroc, la cultura era escrita només per als rics, però ara no, poder donar accés a la cultura a tothom, i per això fem aquesta taquilla inversa. I dic que totes les obres que apareixen al programa, totes tenen la seva raó de ser-hi, és a dir, no n'hi ha cap que l'haguem inclòs perquè sí, perquè sinó que totes tenen la seva raó de ser-hi, i no podria faltar cap d'elles.
0: Efectivament, i que no s'amoïnin si no en saben gaire de música ni de música medieval, que els hi explicaran,
1: No cal
0: que això ens fa molta por, de vegades amb aquest estil de música, no? Ens fa com por de dir, és que jo
1: però
0: no hi entenc.
1: Però que la música medieval, ja us ho he comentat, són danses dels peregrins d'aquella època, que sapigueu que també és molt marxosa per aquella època. La música d'aquella època, quina característica té? Que és música molt, i a l'època del Renaixement i el Barroc també, que és música molt d'alda capo, que diem, de tornar a interpretar el principi de l'obra, però és que aquest recurs era perquè avui dia tots podem escoltar la música, una cançó tantes vegades com vulguem, gràcies a Spotify, a totes les plataformes. Aquella època no hi havia, però aquella època els compositors i la música popular el que aprofitaven era fer moltes repeticions, anar repetint les estrofes, així un quan sortia del concert o quan sortia de l'espectacle de dansa les podia anar taral·lejant fins arribar a casa seva, i així després a casa seva, quan estava fent altres feines, també podia anar taral·lejant, perquè això és una cosa que s'ha fet sempre, la gent anar treballant al camp o anar treballant a casa seva i anar taral·lejant cançons. La repetició era el que feia popular totes aquestes àrees i totes les cançons populars que cantem en aquest concert. És a dir, que ningú s'espanti.
0: Perquè és veritat, que d'entrada una, el preu no serà en cap cas un fre per ningú, perquè serà taquilla inversa, això vol dir que l'entrada és oberta a tothom, i en sortir cadascú decidirà el que vol deixar pel concert. I d'altra banda això, que diguem, tot i que no sigui la música mainstream d'ara, sí que ho va ser en el seu moment ho va ser, però la d'ara no ho és una, al final és música, no? I la música ens arriba, al final la música ens entra per la pell, una mica.
1: La música, exacte, la música és emoció, aquest concert és molt emotiu, ja ho veurà qui vingui, que realment és un concert. Nosaltres som les intermediàries, com si diguéssim, per fer arribar aquesta música, però la música en si per si sol ja és emotiva, i totes les peces que hem seleccionat i estem molt contentes nosaltres de ser aquestes intermediàries, de posar a l'abast del públic del segle XXI, totes aquestes melodies que potser alguns fins i tot els hi sonaran, diran, ai, però si jo això en algun moment ho havia sentit. És a dir que...
0: Home, de Cant dels Ocells, l'Ave Maria, en algunes que són conegudíssimes, eh? És a dir que... Hi ha algunes que tots en algun moment fins i tot ens haurem atrevit a cantar, encara que sigui malament, però ens haurem atrevit a tararejar, eh? Doncs una bona oportunitat per sentir versions meravelloses és aquest dissabte 11 de juliol a 8:15 al Santuari del Vinyet, tal com arribin es van asseient, taquilla inversa i a gaudir del trio Viena amb la Maria Eckert, el violoncel, l'Assumpta Montserrat, el piano i amb la Lupe Fradera, soprano, amb qui que avui ens atesten amablement. Lupe, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé el concert. És la primera vegada al Vinyet?
1: És la primera vegada al Vinyet per nosaltres. Per ben bé la primera, no, perquè hi vam... No t'acabo de dir ben bé la veritat, perquè fa poc hi vam celebrar el desè aniversari d'una de les integrants del desè aniversari de cada nen, i també vam actuar allà.
0: I també vau estar.
1: Exacte.
0: Doncs dissabte sí. I torneu, Lupe, un plaer, que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Bona setmana.
0: Igualment.
1: Adéu-siau, fins dissabte. Adéu.
0: I fins aquí posem el punt i final al programa d'avui. I tornem demà a les 9. Fins aleshores, que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: Han passat ja unes quantes hores des que l'Esteve Ferrer fou ordenat diaca el passat diumenge en aquesta cerimònia que es va celebrar a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, de mans del bisbe Xavier Gómez. Esteve Ferrer, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. Bon
0: Moltíssimes felicitats.
1: Gràcies, gràcies.
0: Com ha estat això? Aquest pas de les hores, un ha anat assimilant, suposo, a poc a poc. No sé si dir aquesta nova vida.
1: Sí, precisament m'ho comentaven, és a dir, quan va acabar la celebració.
0: És una nova vida, això?
1: És un canvi, perquè és un estat, diguem-ho així, encara que no ho sembli, però és un estat diferent de l'estat en què estàvem, no? I alguns capellans m'ho deien, no? Ara encara no t'ho semblarà, però has fet un canvi, no, de vida, has fet un canvi d'estat, no? Perquè en la celebració, clar, en el meu cas, com que sóc solter, en la celebració, doncs, quan fas les promeses al bisbe, una de les promeses, que la vaig fer jo individual, perquè l'altre no hi era casat i, per tant, no li tocava fer-ho, no?
0: D'acord.
1: Era el tema del celibat, no? És a dir, compromets, doncs, amb aquesta estimació cap a Déu, i llavors, igual que els preveres, doncs et compromets, doncs, en aquest estat del celibat, no? És a dir, que són petites coses que encara no ho semblen, però, bueno, clar, és un estat diferent, no? O l'estat de que, al ser una persona ordenada, doncs, clar, passes a ser, diguem-ho així popularment, no?, un mossèn, no? Bueno, clar, no, jo sóc el mateix, no? Però, i això m'ho comentaven, no? Bueno, a mesura que passin els dies, doncs, aniràs assimilant una mica, doncs, això, no?, aquest canvi de... i aquest canvi de funcions també, no? Quan en fer les celebracions, en fer, doncs, casaments, en fer batejos, és a dir, aniràs assimilant una miqueta aquesta nova dimensió.
0: I podem posar aquí.
1: Però bueno, l'Esteve és l'Esteve,
0: eh? Evidentment.
1: Sí. Continuo sent el mateix,
0: Molt bé. Ara parlarem, perquè òbviament abans no l'Esteve no ha arribat fins aquí. Hi ha un procés de molts anys, de molta feina, de molta preparació, però m'agradaria preguntar-te, Esteve, si m'ho permets, com vas viure el diumenge, no? Perquè, evidentment, no va ser un dia qualsevol, el diumenge.
1: No, el vaig viure perquè quan aquestes celebracions així solemnes, la vaig viure, primer de tot, desconnectant molt. Ja sabeu que jo m'agrada molt la litúrgia, no? I m'agrada que tot estigui preparat amb els seus detalls, i vaig desconnectar molt, és a dir, vaig estar per mi, no tant pel fet de que tot estigués a punt, que tot estigués preparat. Ja hi havia persones que se'n cuidaven d'això, de la catedral, per tant, vaig desconnectar una mica, no?, per viure una miqueta a nivell personal aquesta celebració, no? La celebració va passar, tot i que és una celebració llarga, bonica i llarga, però bueno, però va passar volant, no? Perquè no te'n dones compte, No te'n dones compte perquè jo penso que estàs pel que et diuen i estàs vivint-la interiorment, no? Per tant, la vaig viure, doncs, això, amb molta tranquil·litat, encara que no ho sembli, amb molta tranquil·litat i deixant els nervis a la sacristia, A l'hora de sortir vam dir, bueno, escolta'm, amb el Juan Antoni anem a Sant Transa, anem a disfrutar-ho en el sentit de viure-ho, i també va ser una celebració molt fluida, vull dir que va anar molt, molt bé.
0: Érem dos,
1: perquè l'altre senyor, que es diu Juan Antonio, ell viu a Sant Boi, i també, curiosament, és mestre de religió també, i ell és una persona casada, està casat, i ell també va acabar els estudis feia temps, és a dir, jo també tenia els estudis acabats feia temps, ell també, tots dos érem del pla antic dels estudis, perquè amb tot això del pla Bolònia, bueno, també van canviar els estudis de teologia, però nosaltres, com ja havíem acabat els estudis amb el Pla Antic i per tant se'ns van coincidíssim homologar, no? És a dir, es van conservar, no? El que sí que vam tenir que fer van ser, diguem-ho així, com unes assignatures de formació permanent, no? Dos o tres assignatures, però bueno, és a dir, el que era la carrera, doncs estava acabada, no? I llavors, clar, anàvem una miqueta de la mà, diguem-ho així, pel tema de que havíem acabat els estudis, pel tema de que doncs, tots dos estàvem amb el Pla Antic, ell també ja feia diferents coses a la seva parròquia, igual que jo, ell també feia allò de les exèquies, és a enterraments, també feia celebracions de la paraula, i per tant una mica... anàvem a la part, no? I llavors va ser, ens vam ordenar junts, sí.
0: Hi ha algú, potser, a dia d'avui, que encara confon, no? Diaca... Què és un diaca?
1: Mira, és a dir...
0: Avui hauràs de fer de professor, Esteve? Una mica de professor.
1: El sagrament, tu reps el sagrament de l'ordre, eh? Llavors el sagrament de l'ordre el rep tothom, és a dir, un diaca, un prevere... Doncs el bisbe en el seu moment també va rebre el sagrament de l'ordre. Una cosa és el sagrament de l'ordre que es diu, no? Que imprimeix caràcter, vol dir, jo el sagrament de l'ordre no es pot dir, doncs ara no el vull, ara no, em desvinculo, no el vull, no? És a dir, que imprimeix caràcter vol dir que el sagrament, igual que el baptisme, no? El baptisme també imprimeix caràcter, vol dir que el tens per tota la vida, no? Això és el sagrament. Llavors, dintre, quan tu reps el sagrament de l'ordre, vol dir que això que popularment diem, doncs mira, passes a ser una persona ordenada, passes a ser un mossèn. Llavors, diem-ho així per entendre'ns, hi ha diferents escales. Què vol dir diferents escales? Diferents graons, o diferents graus. Es diu diferents graus. Cada grau té una funció. Hi ha el diaca, que té unes funcions, hi ha el prevere, que en té unes altres, i l'últim esgraó, doncs, el bisbe, que en té unes altres. No? Però tots són persones ordenades, per tant, tots rebren aquest sagrament de l'ordre que són mossens. Però cadascú té un grau i té unes funcions diferents dintre de l'Església. El diaca, doncs, pot ser... Això, normalment el diaca són persones casades, perquè la figura del diaca ja surt relatat en els evangelis, en els fets dels apòstols, quan després de la resurrecció de Jesús, doncs, els apòstols comencen doncs, a continuar la seva tasca de predicació de l'evangeli. No? Clar, arriba un moment que no tenen, és a dir, no donen a l'abast. Llavors busquen, el fet dels apòstols diu, busquen set persones amb seny, sensates, no? I els primers diaques són set, entre ells Sant Esteve, entre ells Sant Esteve va ser un dels primers diaques, i Sant Llorenç també, la catedral de Sant Llorenç, doncs Sant Llorenç va ser diaca. I escollen aquestes set persones perquè els ajudin doncs, amb les seves tasques. No? Els apòstols fan més la tasca de predicació i el diaca més, en aquells primers temps, la tasca doncs, d'ajudar a la gent, de servir a la gent, d'ajudar a la gent. Llavors, la paraula diaca, per això prové del grec, i vol dir servidor. Igual que Jesús doncs, va servir als altres, el diaca té aquesta dimensió de servidor a la comunitat, no? I llavors ja té tres grans eixos, no? El diaca serveix la paraula, és a dir, proclama la paraula de Déu, després serveix a l'altar i després serveix a la caritat, no? És a dir, allò que proclames, doncs, que ho visquis i ho creguis, i llavors tot cristià, allò que creiem en la paraula, ho alimentem en l'Eucaristia, és a dir, aquesta paraula la partim cada dia o cada diumenge en l'Eucaristia, i gràcies a aquesta força que agafem a l'Eucaristia, doncs l'Eucaristia ens envia a fer-ho públic al carrer, no? És a dir, no quedar-nos tancats en les quatre parets de l'Església, sinó a viure aquesta paraula i aquesta Eucaristia que hem rebut doncs amb la gent, no? I viure-la vol dir, doncs, això, vol dir escoltar la gent, vol dir ajudar la gent, portar la comunió als malalts, és a dir, ser aquest servidor, sí. cap als altres. No? I, per tant, doncs, és aquest ajudant, diguem-ho així, en principi es diu que és el diaca és el col·laborador del bisbe i del prevere. No? Una mica amb aquesta idea d'aquest inici de l'Església, de quan... Doncs,
0: una mena de segon de bordo, dit així?
1: No, és a dir, no. Ni ets un segon de bordo, ni ets... Pues mira, com que el rector no arriba amb això, que ho faci el diàcono, no. És a dir, és un grau dintre de l'Església, per tant és un ministeri, per això t'ordenen, és un ministeri ordenat, per tant és un grau, igual que el prevere és un grau, el bisbe també, doncs el diaca també, l'únic que tenen funcions diferents, però no vol dir que sigui un això, no? L'ajudant del rector, no, és un grau, té les seves funcions pròpies, no?
0: Esteve, què pot fer i què no pot fer un diaca?
1: Mira, així molt ràpid, perquè sí, ho entenguem així rapidíssim. Un diaca no pot consagrar,
0: val,
1: és a dir, pot fer la celebració de la paraula, però durant la comunió amb el pa consagrat que ja tenim en el sagrari. Per tant, no pot consagrar i tampoc el que no pot és absoldre els, diguem-ho així, els pecats, les faltes o aquelles coses, aquelles febleses que reconeixem nosaltres que no hem fet bé. Per tant, serien les dues coses, doncs, que un diaca no pot fer, que està reservat, per això que dèiem, no? Està reservat a una funció que és la funció que fan els preveres. Aquestes dues coses, doncs, està reservat en el prevere, no?
0: Fem una mica de marxa enrere en el temps, si m'ho permets. Què et porta a donar aquest pas?
1: Bueno, és a dir, primer de tot hauríem de veure doncs que això és fruit d'una vocació, És a dir, no és una cosa que jo hagi decidit, mira, ara
0: m'aixeco, de la nit al dia.
1: Això mateix. És un procés de vocació, no? I aquest procés de vocació penso que és molt important, doncs, la fe que tu has rebut de la teva família, no? Per això diem que avui és tan important, no? La família i viure la fe dintre de la família, no? Perquè tu heredes uns valors i després aquesta fe, jo em sembla que ara seran, no sé si 44 o 45 anys que estic aquí a la parròquia de Sant Bartomeu. Per tant, jo aquesta fe, a part de viure-la i que, diguéssim així, la família va posar la seva llavor, aquesta llavor va anar creixent, doncs, a la parròquia, no? Llavors aquesta fe, doncs, bueno, et porta a qüestionar-te diferents coses, no? I una de les coses que se'm va portar a qüestionar és el meu procés de vocació, no? Entenent la vocació no com una cosa meva, sinó com un regal de Déu, és a dir, és Déu qui fa o qui inicia aquell procés de vocació en aquella persona, no? És això que et dic, és a dir, jo no em vaig aixecar un dia i vaig dir, ai, mira, doncs...
0: Sí.
1: Si no, i llavors, clar, tot això és fruit i el procés de vocació és un procés, doncs, això, no? De pregària, és un procés de parlar-ho molt, Jo, gràcies a Déu, doncs, aquí vaig tenir mossèn Joaquim, mossèn Joaquim Comas, mossèn Joan Guasch, mossèn Josep Nicolau, mossèn Pauses, el Josep Ramon, és a dir, jo he tingut el Jaume Verdó i també, que en el seu moment em va ajudar molt, és a dir, en aquest procés de vocació tu tens diferents persones, diguem-ho així, que van, doncs, bueno, vas parlant, et van assessorant i fins que, doncs, bueno, allò potser està madur per dir, doncs, realment aquesta inquietud que tu tens és una inquietud que és una vocació, no? I llavors és quan tu, doncs, comences, doncs, un procés d'estudis, un procés... És un procés llarg, no?
0: Sí.
1: Però en el sentit de que jo penso també que és un procés que t'has de sentir acompanyat pel Senyor, no? Perquè si no, llavors no seria un procés de vocació. I això també em sembla, a l'escrit ho vaig dir a la catedral, no? És a dir, si ara analitzo la meva vida, jo penso que també en la meva vida, doncs, el Senyor m'ha anat acompanyant, en tots els moments de la meva vida, no? És a dir, quan vaig acabar la carrera, quan vaig començar els estudis, quan vaig començar a treballar, és a dir, tu vas veient, és com aquella planta que la vas regant, no? Vas veient indicis, vas veient coses que no són fruit de la casualitat, sinó que són un do de Déu, no? El per què amb una persona sí i amb una altra no? Pues és el que diem, és a dir, Déu sap el que vol de cadascú, no? És allò que una miqueta el profeta Isaías també ho diu, diu, no tingueu por, És a dir, jo estic amb tu, jo t'acompanyo. No en el procés de vocació, sinó en tot procés de la vida de tota persona, no? però bueno, amb el procés de la vocació encara més, no? Aquest no tenir por i una mica llançar-se a la piscina i dir, bueno, mira, jo m'hi llenço, a partir d'aquí tu ja m'acompanyaràs i em aniràs dient, no? Clar, aquest procés també es va fent, diguem, es va solidificant a mesura que tu també vas fent els estudis, vas veient doncs, que allò realment doncs, és el que t'agrada, el que doncs, hi disfrutes també, perquè jo a vegades em diuen no, els estudis de teologia, jo els vaig disfrutar molt, la veritat, molt, molt. És a dir, jo quan pujava a les tardes a estudiar era com, no sé, com desconnectar una mica, I realment disfrutava en totes les assignatures, de litúrgia, d'Antic Testament, de Nou Testament, de sagraments, bueno, les disfrutes, no? Bueno, són això, són petits indicis que, bueno, aquella vocació es va solidificant, però sobretot també en la pregària, no? En aquest acompanyament doncs, d'aquestes persones que et van acompanyant i en aquest diàleg íntim amb el Senyor, De dir, bueno, doncs aquí estic, què vols, no? A veure, digue'm, ensenya'm cap on vols que vagi, no?
0: En uns temps, Esteban, que no sé si dir-ho així... hi ha molts que han perdut la fe.
1: Bueno, jo penso que la societat, no? És a dir,
0: allò de,
1: no
0: he perdut la fe. L'he perdut. La vaig arribar a tenir, però l'he perdut.
1: Jo penso que són moments a la vida.
0: Ja.
1: Perquè,
0: i etapes. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Jo penso, una persona que no cregui en res, que no tingui fe, és molt trist viure una vida així sense esperar res. Perquè la vida material és una vida que no omple. Perquè pot desaparèixer en un moment, no? I per tant, jo penso que tothom, a vegades fem servir aquestes expressions, no? Com de rebeldia, vinga va, te la tiro, no? Però jo penso, en algun moment o altre de la vida, jo penso que tothom es qüestiona. Jo ara estic parlant de la fe, no, és a dir, del fet de Déu, no. Uh-huh. És a dir, el fet ecumènic, el fet de respectar totes les religions, no? Jo penso que tothom en la vida arriba un moment, ni que sigui un minut de la seva vida, que es qüestiona per Déu, per la situació que li hagi passat, no? L'únic que bueno, són moments a la vida i la societat avui en dia bueno, és una societat, doncs això, no? Que, uh-huh. Bueno, jo al col·legi també es veu, no? Vull dir, primen uns valors, no? A vegades dius... Vull dir, si aquest nen fa això aquí a la classe, què farà a casa seva, no? O si contesta així, com contestarà els pares, no? Dius, home, és a dir, penso que tot, no? Tot en si porta, doncs això. Però també, ara fa potser dos anyets, no? I aquest any també, hi ha un ressorgiment, perquè, per exemple, aquest any aquí a la catedral de Sant Feliu hi ha hagut uns 25 o 30 joves, que han demanat batejar-se, han demanat rebre la comunió i han demanat de confirmar-se, és a dir, el que diem el catecumenat, no? És a dir, hi ha un ressorgiment, jo penso que el jovent arriba un moment també que, bueno, ho han fet tot, ho han viscut tot i això no m'ha omplert de res, no?
0: Què els diria a l'Esteve a aquestes noves generacions que pugen i que no tenen probablement, doncs...
1: No, jo penso que clar, no, per molt que diguis, no, fins que no ho vius en les teves pròpies pells, diguem-ho així, no fas un canvi, no? Sí. És a dir, podríem estar allà, diguem-ho així, explicant i
0: del dret i del revés, sí.
1: Però fins que no arriben a viure-ho o tenir una experiència que allò els desperta aquell diguem-ho així, aquella fe que estava adormida, que estava... Bueno, estava allà mig latent perquè la nostra societat doncs, la té allà latent perquè és una cosa que no importa, no? Doncs penso que quan ho viuen així doncs és un moment doncs, això, no? de qüestionar-se-ho i de dir-los, bueno, doncs escolta'm, a la vida no tot és el que tenim al davant ni tot és el que tenim materialment, no? Hi ha altres coses que també ens poden omplir, no? Per exemple, això, no? El fet d'ajudar, el fet de servir a l'altre. Jo penso que tot això renova el teu cor i també et fa veure la vida d'una altra manera, no? I quan la veus d'una altra manera, veus que doncs, aquesta vida hi ha algú més que te l'ha donada, no? I que te l'ha regalada. Bueno, és clar, és que jo penso que és un procés també molt, molt, molt individual per cadascú, no? Mm-hmm. És a dir, no podríem generalitzar i trobar una fórmula de dir, mira, et dic això i pam, jo penso que no.
0: No sovint, però arribem a qüestionar el paper de Déu, no? Sobretot en els mals moments, quan un es posa malalt o quan...
1: Bueno,
0: quan,
1: som humans, no?
0: Quan patim una malaltia d'un familiar, quan se'ns mor algú...
1: Som humans,
0: I sorgeixen els perquès, no?
1: Sí. Bueno, de fet, mira, quan Jesús va anar a casa de Marta i Llàtzer, no? Que Llàtzer havia mort, no? Marta li diu, Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort, Però, i és normal això, no? Perquè som humans i, per tant, la nostra dimensió humana ens fa dir aquestes coses, no? Però hem de pensar que per sobre d'això, doncs, hi ha Déu, no? I Déu, a vegades... Fins i tot a vegades per mi mateix, no? A vegades dius, ostres, això per què? I al cap d'un temps dius, ah, doncs mira, gràcies Senyor, perquè ara veig, no? Ara, amb el dia d'avui, amb el que m'ha passat avui, veig que allò que jo pensava que volia fer no era el millor per mi, no? En el meu moment no ho vaig entendre, no? Però avui ho entenc el per què, no? Per tant, Jesús o el Senyor està allà al nostre costat, no? Perquè Jesús va morir a la creu, fixeu-vos, vull dir que i ell mateix ho va dir, no? Déu meu, per què m'has abandonat? És a dir, hasta el propi Jesús se sent abandonat per Déu, però no és un abandó, no? Sinó que és Déu està al teu costat, no? I t'ajuda en aquests moments de dolor, en aquests moments de pena. No ens podem, per exemple, aferrar doncs, al que la nostra ment humana pensa, no? Sinó que ens hem d'aferrar a què hi ha quelcom més, no? I aquest quelcom més és aquesta dimensió transcendental de Déu, no? Som humans, Som humans, sí. I per tant la nostra raó i els nostres pensaments no són els de Déu, no? I per tant és això, no? A vegades vull dir, ens rebel·lem perquè som humans, vull dir, no, i malament potser si no ho féssim, no? Perquè llavors voldria dir com aquells que van així, que només veuen una cosa i van i no els importa tot l'altre, no?
0: Què suposa per tu servir els altres?
1: Bueno, servir els altres, jo penso que servir els altres és estimar, És a dir, això si no ho fas amb un amor, diguem-ho així, incondicional, és d'aquells... amor, amb una estimació incondicional, que són aquelles que no esperen res, no? Doncs tampoc no tindria molt de sentit, no? Ajudar els altres és, doncs, això, no? És a dir, pensar en els altres, escoltar, perquè jo penso que avui en dia ens fa falta molt escoltar els altres, perquè a vegades anem amb un xip posat que no... Els altres parlen però no escoltem.
0: Sí.
1: I això és important, no? Escoltar els altres, ajudar els altres, i tot això jo penso que neix quan tens aquesta estimació cap a l'altre, no? Però una estimació que no és d'interès, sinó que és una estimació, això que diem, no? Incondicional, que no espera res, no? Ho fas perquè l'estimes, i com que l'estimes, doncs vols el millor per ell, no? Per tant, doncs jo em mouria amb aquests paràmetres, no? I més avui en dia, no? Que la nostra societat, doncs això, no? És posem el motor i escolta'm, i pum, pum, pum, no? És a dir, no ens parem, no? Això que dèiem.
0: El viure de pressa, Esteve, suposo.
1: Bueno, el viure de pressa i el viure com vivim, Perquè, escolta, m'entens? Això és igual, vull dir, ara els nens han de portar porten mòbil ja a l'escol·legi. Escolta'm, vull dir, no tenen edat per portar mòbil, no? A primària, vull dir. És a dir, vivim accelerats. Vivim accelerats, no? O perquè sembla que si no, sembla que bueno, no siguis d'aquest món, no?
0: Sí.
1: Llavors penso que doncs això, no? L'ajudar l'altre vol dir que necessita l'altre, Necessita ser escoltat, necessita ser ajudat, necessita, pues mira, estar al seu costat sense dir-li res, necessita... Clar, és que hi ha infinitats de sinònims, no? Del que vol dir ajudar, no? I el que vol dir servir, però jo penso que tots tenen aquesta paraula que és l'estimació. Sense l'estimació no seria possible. És a dir, Jesús també, no? Vull dir, es va fer servidor de tots, no? Per què? Perquè ens estimava, no? Si no hi hagués aquesta estimació, penso que llavors no té sentit, no? És com fer una cosa sense... sense sentir.
0: Sense solta ni volta, com,
1: sí,
0: com diu aquell.
1: Sí, sí.
0: T'incorpores a la parròquia, abans ens ho recordaves, quan mossèn Comas, no? Joaquim
1: mossèn Comas i Xirau.
0: Uah.
1: I mossèn Joan Guasc.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, pues mira, ara farà... Va ser l'any 81, aneu fent comptes. Va ser l'any 81. Que llavors va ser quan mossèn Joaquim va voler formar una escolania. I llavors ja bueno, em vaig incorporar i des de llavors, doncs mira, ja t'ho dic.
0: Per tant, l'Esteve segurament es coneix tots i cadascun dels racons de la parròquia.
1: Si juguéssim a allò, com ho diuen, a cuit i amagar,
0: sí,
1: o,
0: sí, sí.
1: O a l'escondite.
0: A l'escondite, que deia,
1: sí, l'escondite. Sí, sí. Pues ja sabia on amagar-me.
0: Sí,
1: ja.
0: sí.
1: Segur.
0: Ara que d'aquí uns instants tindrem l'ocasió de parlar amb el senyor Trullàs, amb l'arquitecte del campanar
1: bé,
0: de la parròquia,
1: molt bé.
0: Que això ja està a punt.
1: Això ja està a punt, es estan desmuntant amb vestida.
0: Com has viscut aquest procés, Esteve?
1: El procés de la...
0: De
1: la restauració. La veritat. Vaig pujar,
0: Sí?
1: Vaig pujar, sí, vam pujar amb el mossèn Rafel. Fins a dalt de tot, de la Mare de Déu, que va ser impressionant. Dius, bueno, és una cosa d'aquelles irrepetibles, no? Però, la veritat, amb tot aquest procés de preparació de l'ordenació, vull dir, saps? És allò que sí, i perquè vaig pujar aquell dia, però...
0: Ho veus passar, però,
1: Exacte, sí. Hi havia tantes coses, coses que llavors, clar, vull dir, això és una cosa més pels tècnics, més pel tema de patrimoni, però vull dir que la vius, sí, clar, la vius en joia, perquè bueno, no deixa de ser la teva parròquia, i per tant calia fer una restauració, no? Però, clar, potser si no hi hagués hagut doncs, aquest tema de l'ordenació, potser l'hagués viscut diferent o més intensament, no? Però, clar, vull dir, és allò que dius... Sí.
0: Has viscut molt de prop, bé, i has tingut una relació estreta, òbviament, amb els rectors de tots aquests anys, no? Mossèn Comas, mossèn Nicolau, mossèn Pauses, ara mossèn Rafel...
1: Mossèn Rafel,
0: tots
1: Ramon,
0: amb les seves coses...
1: El pare Escolapi... Vull dir, sí, molts. Clar, vull dir, la gràcia és això, no?, que tots som diferents, per tant cadascú és com és, no? I ni un... Tots, no, allò que dius és que aquest és més vàlid que l'altre, no, perquè som persones i cadascú som com som, i per tant cadascú tindrem les nostres virtuts i les nostres mancances, i per tant una manera diferent de fer les coses, totalment respectable. Però gràcies a Déu, molt bé en tots.
0: M'imagino que sí, m'imagino que... Esteve, abans que parlàvem de la fe, Sitges és un poble de fe.
1: Jo sempre dic, Sitges, gràcies a Déu, i haurien de donar gràcies doncs, a tota aquella generació i aquella quinta, una miqueta que va estar allà al peu del canó, perquè les nostres tradicions no es perdessin. No? Sitges és un poble de fe, potser és un poble... És a dir, cadascú viu la fe d'una manera diferent. Per tant, quan diem que Sitges és un poble de fe, no vol dir que tothom hagi de venir cada diumenge a celebrar l'Eucaristia. Potser algú la viu quan la necessita, potser algú la viu a través de les seves festes, de les seves tradicions, perquè, gràcies a Déu, les nostres tradicions, tant Setmana Santa com Corpus, Sant Bartomeu i Santa Tecla, tenen el seu origen en una festa religiosa, perquè si no, no tindria cap sentit de celebrar-les. Però les tenim i les tenim amb actiu i les tenim, bueno, amb un estat de salut.
0: Crec,
1: bé,
0: si m'equivoco, m'ho dius, però vaja, som dels pocs pobles o l'únic
1: poble pocs pobles
0: que mantenim.
1: Sí, senyor.
0: Crec que quatre processons
1: són... Sí. I això es deu a fruit d'aquesta gent que va ser, que en el seu moment no van baixar del burro, no? Perquè, bueno, semblava que quan en el Concili Vaticà II tot això de les processons... Qui diu processons diu pietat popular, Jo també, quan va... Bueno, ens encarreguem de... Soc el prior de la Mare dels Dolors i fem unes trobades en totes les congregacions dels Dolors d'arreu de Catalunya, no? I quan diem que Sitges, cada divendres de cada setmana, doncs hi ha la Mare dels Dolors al seu cambril i resen aquesta pregària de pietat popular que és la corona dels set dolors, clar, et miren amb uns ulls com volent dir a Sitges, sí, a Sitges. Sitges celebra un gran carnaval, però també té moltes, moltes cosetes que conserven la fe, no? I, però no cal fer una propaganda d'aquestes coses, és a dir, perquè hi són durant tot l'any, no? Per tant, jo diria que Sitges viu la fe, però la viu això, no? És a dir, és com un ventall que té moltes vares, no?
0: I ha sabut mantenir-les amb el pas del temps i amb el pas dels anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Que això potser també, això també, és això el mèrit, també. No? També.
1: Això també. Jo penso que és important, que és important i que no es perdi, no? Aquest nord, que no es perdi, eh? Potser ara el que faltaria, i potser algú em penjarà quan ho senti dir, però jo penso que el que faltaria ara és, per exemple, bueno, ho dic perquè és la meva vessant més professional, no? És a dir, tornar a posar l'assignatura Sitges a les escoles. Això és una cosa, en lloc de tants projectes que a vegades perdem al nord fent projectes i projectes, abans hi havia l'assignatura Sitges, no? I una mica això que dius tu...
0: No ets el primer que ho penses, ni que ho dius.
1: No perquè es perdin les coses, sinó perquè a vegades parles i dius, escolta, amb el cap de la vila, i et queden mirant amb una cara com volgué dir, jo entès això, o Correus, o l'Ajuntament, o... És a dir, que a vegades donem nosaltres les coses per enteses quan realment no estan, no?, allò assimilades, no? I una mica per això que entès, és a dir, jo penso que també estem on estem perquè hi va haver aquest llegat, no?, que ens ho van anar passant, ens ho dèiem, i sobretot el viure-ho, no? És important viure-ho, perquè quan ho vius, llavors t'ho fas teu, no? Per tant, jo diria que Sitges sí que, bueno, Sitges és un poble, doncs, gràcies a Déu, doncs això, que la virtut que té és que, doncs, tenim la nostra fe, però també tenim altres actes, doncs, que hi ha altres festes durant l'any, no? I que convivim, no? Que això és l'important, no? Que en molts pobles aquest encaix està trencat, no? Llavors, és el que tu dius, doncs la fe o els actes de fe van per un costat i la vida del municipi va per un altre.
0: Sense anar més lluny, la Festa Major, Esteve, o Santa Tecla, no? Vull dir que té aquest vessant més popular, clar, però que, clar, que hi ha el rerefons, òbviament.
1: Tot, i corpus, sí. És com un puzzle, és a dir, totes les peces han d'encaixar, no? Perquè té el seu origen religiós, però a més és una festa popular, és a dir, llavors aquests dos

0: I quan tu ja vas predisposat a entendre't, pues allò flueix, no? I gràcies a Déu, en totes les comissions hi ha hagut una entesa formidable, no? Perquè penso que això, no? És important tenir en ment que no hem d'anar cadascú pel seu costat, sinó pel bé de la festa, eh? Hem d'anar doncs de la mà tots dos, no? És a dir, la cosa popular i la cosa religiosa, no?
1: Diumenge a 2:15 a la parròquia.
0: Diumenge a 2:15 a la parròquia, sí. És a dir,
1: allà hi serà l'Esteve celebrant la primera missa ja en aquesta nova dimensió que dèiem abans, no?
0: La missa la celebrarà mossèn Rafael,
1: sí.
0: Però llavors ja, com si diguéssim, faré les funcions de diaca. L'acompanyarem ell en les funcions de diaca. Que l'altre dia a la catedral, és a dir, el ritu de l'ordenació, ja ho vam començar a fer, és a dir, un cop ja t'ordenen primer, doncs fas tot el ritu de l'ordenació i un cop ja estàs ordenat de diaca, llavors les, diem-ho així, la segona part, la part de l'Eucaristia, ja fas les funcions de diaca amb el bisbe, no? Però bueno, aquí Sitges doncs serà la primera Eucaristia en què jo faré les funcions de diaca ajudant amb...
1: Faré el símil esportiu, jugaràs a casa.
0: Jugarem a casa, perquè tant la emissió ordres com les ordres menors...
1: Tot i que heu estat acompanyat, diumenge
0: molta gent, i també vull agrair, perquè també veus una de les coses boniques que m'emporto de tot aquest procés, és l'estimació, perquè a vegades no t'ho penses, no? I dius, bueno, mira, la gent, allò que dones... també ara ho reps, no? I et sents estimat per la gent, no? Jo penso que això també és important, no? I és important d'agrair-ho, Perquè ja t'ho dic, tant en l'emissió ordres com amb les ordres menors del lectorat i la qualitat i a l'ordenació, doncs clar, va pujar molta gent, Es van pujar en cotxes, van fer autocars, vull dir que va pujar molta gent a la catedral, Allà a la catedral, a l'emissió ordres, la primera de les celebracions, van quedar parats, no? I em deien, bueno, què serà l'ordenació? I deien, bueno, per l'ordenació haureu d'enxamplar les parets, no? Em feien la broma, no? Perquè diu, quanta gent de Sitges. Fins i tot, no? Vull dir, ells mateixos, també quan veus doncs, que la gent respon i que l'església està plena, celebres, no? D'una manera més joiosa, celebres. És a dir, a ells també els hi va omplir el cor, no? Això de que hi hagués... gent que t'acompanyés, no? I una mica això que et deia, no? El sentir-te estimat, bueno, pues mira, a vegades no hi penses, no? I penso, pues mira, potser allò que dones també ara doncs, la gent doncs t'ho ha regalat amb la seva estimació, no? Per tant, sí, molta gent. I ara jugarem a casa. Sí. Jugarem a casa.
1: Molt bé. Esteve, gràcies.
0: Molt bé.
1: Per aquests minuts i moltíssimes felicitats.
0: Gràcies. Vinga, i moltes gràcies a tothom. Vinga, molt bé.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, 3 minuts per arribar a les 11 del matí d'avui dimarts 7 de juliol. Sortim de la parròquia, però no marxem molt lluny de la parròquia, oi? De fet, s'han trobat aquí fora l'Esteve i el Jaume, oi? I han comentat coses, perquè, si s'han fixat, ja s'ha tret la malla protectora de la bastida del campanar. Per què? Doncs perquè s'ha acabat l'obra. S'ha acabat, ja han acabat aquest procés de restauració del campanar de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I tenim aquí, avui sí, asseguts còmodament, no penjats en una bastida com l'últim dia, el responsable d'aquella obra, que és un... De fet, són diverses persones, oi, que han estat al darrere, però al capdavant d'elles, en Jaume Drullà. Jaume, bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Heu acabat l'obra, podríem dir això, no?
1: Hem acabat una de les fases.
0: Una de les fases de l'obra. Perquè ara apretarem una miqueta, perquè hi ha més coses, hi ha més notícies aquí. Però, d'entrada, aquesta actuació s'ha acabat fins i tot abans del que s'havia anunciat.
1: Exacte. Ha anat tot molt ben planificat, hem posat tots els recursos possibles i

0: bé. Hem arribat a temps per poder arribar a la festa major i...
1: De sobres, i... sí, un mes sí, i mig, sí, sí, eh? Sí, això sí, és temps, eh?
0: Correcte, sí, sí, que la gent es vagi, li vagi agafant carinyo al campanar sense les bastides i tornar a la normalitat.
1: Dius que ha anat tot tal i com preveieu, més enllà dels imprevistos que sempre sorgeixen en totes les obres, però tots els imprevistos s'han pogut solventar amb lleugeresa, entenc.
0: Correcte, sí, sí, sí, sí. Al final, amb un edifici patrimonial que té tants segles d'història, sempre et pots trobar algunes sorpreses, però com que ja estàs en alerta de que aquestes apareixeran en algun moment, doncs intentes anticipar-te i quan arriba el moment... donar més recursos per poder treure-ho a temps.
1: A veure, la restauració del campanar de la parròquia era una qüestió de necessitat, bàsicament perquè en Jaume ens ho va definir molt bé el dia que vam fer la mòbil allà a la Bastida. No és que el campanar es caigués, sinó que caien trossos de la pell del campanar.
0: Correcte.
1: I això sí, sí. És un risc pels vianants, perquè clar, aquell campanar cau a plom sobre el carrer, sobre el baluart i sobre darrere, no?
0: Correcte, era un risc d'espreniments, de pedres, revestiments i també un risc pel propi campanar, no tant a nivell estructural, que pugui haver un ensorrament d'aquest, sinó per aquests elements ornamentals que, bueno, es van perdent.
1: Es van
0: deteriorant.
1: Podem
0: veure alguns capitells que ja no tenen completament la seva geometria, com la tenien en els seus orígens, i volíem aturar-ho per evitar que anés a més, que els que encara teníem en un bon estat, doncs a donar-li anys i anys de vida.
1: Una qüestió molt important, no s'ha refet els elements destruïts.
0: Exacte, hem refet únicament alguns punts concrets, que serien sobretot els carreus de pedra, que estaven comprometent l'estabilitat dels elements annexos. En canvi, aquests elements ornamentals de capitells, que únicament són decoratius i s'estabilitzen ells mateixos, on ja s'havien caigut i no els vèiem, no volíem refer una cosa fictícia que no fos part de la seva pròpia història. Llavors, si l'hem perdut, doncs ja s'ha de quedar d'aquesta manera, com tots tenim en ment i ho he repetit en algunes ocasions, al Coliseu, no? Que... ara ningú se li ocorreix refer tota la volumetria que tenia en el seu moment, sinó que ja ara mateix, tal com el veiem, ens explica tots els segles i mil·lennis que han passat.
1: Per tant, és una manera de, diguem, d'enfrontar-se en el patrimoni, que és mantenir la fotografia perquè no es desfaci més, però no incrementar allò que el temps s'ha emportat.
0: Correcte. Criteri número 1, mínima intervenció.
1: Mínima intervenció.
0: Mínima intervenció. Anem a preservar el que tenim, a mantenir-ho i posar un valor, però no aquest fet de posar un valor és una cosa que nosaltres estem afegint, sinó mantenir el tresor que hi ha ara mateix.
1: Aleshores, vosaltres quan s'us va plantejar el tema d'això, de fer una restauració del campanar, clar, de fet el campanar el vèieu, podíeu pujar per dintre, oi? Fins d'allò, i com a molt doncs feu pujar un dron per avaluar. Però clar, quan muntes la Bastida et trobes amb la crua realitat. Què us heu trobat que no us esperàveu?
0: Què ens hem trobat? Bona pregunta. Ens hem trobat, que comencem per les bones o per les males notícies?
1: Triï, perquè...
0: Mira, primer les coses negatives és, bueno, podríem dir que hi havia sobretot elements petris que estaven bastant més erosionats i amb malformacions, que anaven amb... està més avançat el desgast del que podíem imaginar.
1: Aquí hi ha l'anècdota aquella de que quan jo vaig pujar a la Bastida de cop i volta, si està suelta aquesta pedra.
0: Correcte.
1: Diu, no la toquis. Va.
0: Aquí mira, ja anem a una part bona i és això, que just hem arribat abans de que aquestes pedres caiguessin. També ens vam trobar, per exemple, a la cúpula, que hem arribat just a temps perquè hi ha uns revestiments amb unes pintures que són maquíssimes, que hem intentat preservar, però per la part interior estava tot bufat, llavors estava a punt de caure. Doncs aquí hi han feines afegides. També ens hem trobat que a les juntes dels carreus de pedra hi havia ciments Portland que són com, bueno, durs i punyeteros, és un material que mai s'aplica en patrimoni, I clar, havies de tenir la feina, que això vull posar en valor la feina que han fet les restauradores, que són unes cracs totes, que bueno, havien d'aconseguir treure aquests elements no compatibles sense malmetre els elements que sí que eren bons. Llavors, és intentar treure-ho superdelicadament i, clar, pobretes, els ha portat una mica més de feina del que pensaven.
1: Hi ha un punt de cirurgia aquí.
0: Ah, totalment, totalment, totalment, perquè això, bueno, ja ho avançarem, però que voldrem posar, documentar-ho tot i que arribi a tothom. Però sí, sí, vull dir, anàvem pedreta a pedreta, junta a junta, és a dir, un treball espectacular. I de la mateixa manera també l'equip d'operaris, que també han fet una feinada espectacular. Coses bones, l'estat de la Immaculada de Concepció estava estupenda, estupenda.
1: Ho podem certificar perquè ho vam comentar aquell dia.
0: Total, total. Coses positives, això que cada persona que ha pogut visitar el campanar, quan veia les pedres al Vendrell, que les trobem al cos del tambor, amb tots aquests fòssils, que no t'ho esperes, no t'ho esperes. Clar, això per més que volis amb un dron, que tinguis la millor càmera, no el veus, no el veus. I, home, emociona, emociona, no? Perquè dius, és que clar, tenim la construcció del campanar, que és de no sé qui, de, bueno, depèn de cada cos, no? Que ha sigut una evolució, però clar, és que tenim elements aquí que tenen mil·lennis, o no sé, aquí, abans ho parlàvem, Joan, que necessitem que algun professional ens ajudi a identificar d'on són cadascun d'aquests fòssils.
1: Els elements fòssils, que entenc que igualment els heu fotografiat i aneu, perquè en quedi constància, però clar, encara, diguem, falta una part de la feina, en aquest cas, més per curiositat que per una altra cosa, que és acabar d'identificar a què corresponen aquells fòssils que vau trobar a la façana.
0: Correcte, correcte. O sigui, jo al final els meus coneixements arriben fins on arriben, m'he intentat assessorar de la intel·ligència artificial, però és que ella mateixa no és capaç, no és capaç. També, perdona, com a cosa positiva ja no és el propi estat de conservació, sinó l'emoció que desprenia cada persona que ha pogut visitar l'obra. És una cosa que, bueno, intueixes que pot passar, però no fins a aquest punt, que és a dir, tothom super emocionat, agraït, bueno, és com que et dona una felicitat veure que hi ha algú darrere molt emotiu i que hi ha una estima de tot el poble cap a aquest element.
1: Ha pujat molta gent.
0: Ha pujat.
1: Podria haver cobrat entrades.
0: Sí. Ja haguéssim fet ja més fases amb tot el que es podria haver cobrat, total. Sí, la llàstima és... Clar, jo crec que si hagués estat obert 24 hores l'haguéssim omplert, perquè em sap greu per la gent que no hi ha pogut assistir, però... Hi havia molta gent darrere.
1: Molta gent. Que tenia curiositat, interès per pujar i per poder fer una cosa que ara sense vestidor no es podrà fer, que és abraçar la Immaculada.
0: Correcte.
1: Entre d'altres coses, oi?
0: Sí, sí.
1: A veure, comentem res, fem un apunt. Ens va cridar molt l'atenció les restauradores. Tots són dones, perquè és el que vam comentar, oi? Que és una tasca bàsicament femenina, o un estudi on bàsicament només trobes dones fent-lo.
0: Correcte. Sí, sí.
1: Que també entenc que han gaudit en el... més que res pel que representava l'indret on es trobaven.
0: Han gaudit moltíssim, moltíssim. Vull dir, tant per la icona que és aquest campanar, sinó per el repte aquest de trobar-se... Vull dir, pam a pam et trobes un nou repte a l'hora de restaurar. Llavors, bueno, vas parlant, vas xerrant amb l'Aitana, per exemple, ja he treballat en altres projectes, amb la Maria també, però hi havia un equip de 6 restauradores i totes les que he pogut conèixer, doncs, bueno, supercontentes i amb una part emotiva i tristesa, potser, que això s'ha acabat. Però...
1: D'acord. perquè que la gent ho entengui, vosaltres, Trullar Arquitectura, diguem, portava l'encàrrec de la direcció de l'obra, però les restauradores són una altra empresa que ha treballat per vosaltres en aquest sentit, oi?
0: Clar, aquí crec que La feina més important que el nostre estudi tenia era reconèixer que no som els millors en tot, sinó que necessites envoltar-te, i no és per quedar bé, perquè és una realitat, de gent molt professional i que siguin capaç de donar-te més informació i que jo n'aprenc, o sigui, continuo aprenent, perquè clar, parles amb l'equip de restauradores i et van ensenyant coses que clar, al final són molts anys de formació per poder fer aquest tipus d'actuació i et vas empapant i escoltant-les i clar, i també tenim doncs, això, altres empreses que també han col·laborat, els operaris.
1: Els operaris que també són especialistes. Correcte. En treballar amb aquest tipus d'edifici patrimonial.
0: Correcte, correcte. Que això és, l'obra del campanar comença molt abans de muntar les bastides i és en escollir qui farà cada cosa per això tenir un equip de professionals i intentar que el resultat sigui el millor possible.
1: És a dir, gent que en el fons són molt conscients de, del que tenen davant quan s'enfronten en un edifici històric, que evidentment és una construcció, com totes les construccions, però clar, un edifici històric té unes particularitats i sobretot t'hi has d'enfrontar amb un respecte d'on t'estàs.
0: Totalment, totalment. El respecte, podem dir que comença i continuo, aquí donant valor a diferents personatges que han anat treballant. Clar, això comença amb l'estudi històric, aquí agrair al Blai, que és una feinada espectacular, no d'un any ni dos, sinó, segons em va comentar, 30 anys, que porta ja fent estudis, també l'estudi que es va fer de materials, antics tècnics que han treballat, l'Oriol aquí també, vull dir, aquí, i tot l'estudi que m'ajuda a l'espai d'arquitectura. T'has d'especialitzar molt per saber afrontar aquest tipus de projectes patrimonials.
1: A veure, una cosa és fer un projecte patrimonial i una altra enfrontar-se en la imatge icònica d'un poble. I aquí hem passat les dues coses, perquè per una banda tenim un indret que és patrimoni, però clar, també pot ser un indret patrimonial, doncs això, una vila ibèrica perduda no sé on. Però clar, aquí resulta que a sobre t'estaves enfrontant en allò, en la foto.
0: Correcte.
1: I estaves dintre de la foto.
0: Correcte.
1: I per tant, si et movies, la foto sortia moguda. M'entendran la metàfora, oi? Com assumeix un despatx d'arquitectura estar entrant en el melic d'un poble?
0: és un repte. Al final, el que persegueixes és ser respectuós amb tot el que existeix i evitar ser el protagonista en aquest tipus d'actuacions. En el moment que entenem que és una edificació que és reconeguda, ja no pel Sitgetant, sinó per tot Catalunya, per tota Europa, perquè qualsevol turista que vingui a l'àrea metropolitana de Barcelona, Sitges és un lloc on parar, i no és perquè sí, és per un motiu, perquè això ho ha acceptat tal i com és tota la gent que hi ha passat. Llavors, com ho afrontem? Doncs intentant actuar amb la mínima intervenció, ser respectuosos, posar en valor el que ja existeix i únicament actuar i potser alterar mínimament i per un bé del propi edifici on sigui necessari.
1: D'acord. I com ens ho hem pres els sitgetans? Vist des dels ulls de l'arquitecte que ha vingut aquí i ens ha posat la bastida.
0: Doncs la veritat és que tota la gent que hi ha anat fent visites i visites, tothom ha quedat molt content, perquè sobretot això es veu la feina que estan fent de pam a pam, i on jo crec que potser hi haurà un major nombre d'opinions seran el cos de les campanes, on el color que té el revestiment d'aquest cos és lleugerament diferent al que tots recordàvem.
1: D'acord.
0: En el moment que abans de començar l'actuació.
1: Aquí fem un apunt. En Ricard Baqués, campaner de les campanes, va publicar fa 3 setmanes una carta a l'Eco de Sitges dient en la seva faceta de pintor, que també ho és, queixant-se que aquest color és el que històricament els de la seva professió definien com a merda d'oc. Així ho va posar. Aleshores, vau parlar amb en Ricard.
0: Correcte.
1: I com sí, va anar això?
0: Clar, al final, punt número 1, jo crec que totes les opinions són superrespectables i bé, hi haurà alguna opinió que no sigui igual a la teva. Això és evident. Sempre que hi ha una petita variació, i més amb el tema dels colors, bueno, hi haurà qui li agrada i qui no li agrada. Però aquest no és l'adjectiu que hem de perseguir. Sí, vull dir, no ve de si m'agrada o no m'agrada, sinó si hi ha uns arguments darrere que porten a escollir certa tonalitat de color.
1: Doncs aleshores, a partir d'aquí, entenc que el que ens ha d'explicar són quins arguments han portat a triar aquesta tonalitat de color.
0: Bé, aquí el... Bueno, el primer de tot és comencem a muntar les bastides i ja veiem una cosa que era força evident, que tot aquest cos de les campanes tenia un revestiment que estava en molt mal estat, s'estaven produint despreniments contínuament, tenia carbonatació, tenia humitats, vull dir, era un dels punts on no podíem fer la mínima intervenció en el sentit de mantenir-ho tot com era, sinó que s'havia d'extreure per complet. A la resta dels cossos tot s'ha mantingut tal i com era, vull dir, s'han fet actuacions puntuals, però en el cos de les campanes era l'àmbit on no podíem mantenir-lo existent.
1: D'acord, no es podia deixar tal i com estava i posar alguna cosa a sobre, sinó s'havia de treure
0: Correcte.
1: El que hi havia, i per tant s'havia de posar alguna cosa a sobre, segur.
0: Exactament,
1: nova.
0: Exactament. Llavors, en el moment que comencem a treure els revestiments, veiem que la part interior no és exactament igual que l'exterior, sinó que té uns tons ocres que no reflexen la realitat de la imatge exterior. Això el que ens porta a pensar és que fa molts anys no tenia aquest to grisós que veiem avui en dia, sinó que estaven perseguint altres tonalitats. També el que veiem és, bueno, la presència de, torno un moment als ciments Portland, que hi havia com reparacions precàries que no són respectuoses amb el patrimoni, però, bueno, ara anem a comentar el fet de que comencem a treure tot el revestiment i el que ens trobem és que la pedra que composa aquest cos era d'un to groguenc, ocre, que tenia una similitud molt propera amb el propi revestiment que veiem encara per la part interior. Llavors, tot això ens porta a pensar que originalment s'havia arribat a plantejar el tema de en aquesta tonalitat que veurem ara un cop desmuntem les bastides. A la vegada, també, clar, no nosaltres ens centrem a observar únicament el campanar, sinó entendre per què tenia aquesta tonalitat. I clar, tu veus la ubicació on està el propi edifici i està envoltat de la sorra de la platja, té el color que hem escollit té un diàleg amb aquesta sorra, les roques a la punta també van amb uns grocs, amb uns ocres, sorrencs, dones un tomb pel casc antic, perceps el blau sitgetà, perceps el blanc, i també hi ha grans edificis, petits palauets, edificis patrimonials amb aquest groguenc. Vull dir que no és un color
1: alié.
0: No és un color que a nosaltres, els arquitectes, ens ha agradat i com que ens agrada el posem, sinó que hi ha una cosa darrere, hi ha un plantejament, hi ha un estudi, hi ha unes reflexions, a la vegada s'han fet més de 10 proves de color, aquestes han estat molt consensuades, s'han exposat a molta gent dels visitants, hem preguntat a sitgetans, vull dir, ens hem volgut hem volgut implicar a molta gent i que fos partícip i escoltar tothom per portar-nos això. I el que em comença a agradar, perquè al final tu vas plantejant i després
1: s'ha de prendre una decisió.
0: Bé, L'altre dia m'anava al final del passeig de Sitges per veure, perquè clar, ara ja hem tret la malla, encara estan les bastides, però ja comences a veure coses. I crec que tot aquest recorregut que tenim des de l'inici del passeig, que et vas aproximant a la plaça del Baluart, doncs crec que queda totalment integrat i entenc els motius pels quals en aquest origen el campanar tenia aquest tocre. Per què? Perquè té una lectura amb tot el que l'envolta. I crec que el fet que l'edifici més destacat del municipi de Sitges tingui un diàleg amb tota la resta, ja siguin elements construïts o elements naturals, és un fet.
1: D'acord. Per tant, entén en Jaume que doncs, el fet de ser l'element més diferent respecte de l'estat original, això generarà un cert debat, que és el que passa tota la vida quan canvies qualsevol cosa, però també que responia tant a la concepció original de l'edifici com a la realitat actual del mateix, és a dir, que aquest diàleg amb les tonalitats que envolten l'edifici, que per tant s'havia de triar aquest canvi.
0: Correcte.
1: Canvi petit, no està topus, tampoc.
0: Totalment. És un petit canvi, a part a la vegada crec que s'integra completament amb les pedres del Vendrell que tenim a les cantonades del cos del tambor, el que està justament a sota del cos de les campanes. Té també un color que té un diàleg amb la cúpula. Llavors ara que ens el mirarem encara més, jo crec.
1: Quan surti la vestida.
0: Crec que és important veure com aquest nou revestiment parla amb tot el que l'envolta.
1: La Immaculada, què s'hi ha fet?
0: Molt poc. S'ha fet... hi havia certs punts on hi havia fissures, algunes petites esquerdes, però que són fets puntuals. Llavors s'han rejuntat per evitar que es facin com piscinetes, no?, d'aigua, que plogui llavors amb les sals del mar i tot, que generin alteracions amb el pas del temps. Però el que és l'element petri estava molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tothom preguntava com han pujat això aquí. No ho sé.
1: Espectacular. Era massís.
0: Està composat per tres peces, però clar, és que cadascuna d'elles... Déu-n'hi-do. I el que sí que estava més malmès era la corona. La corona, que tenia tot l'element metàl·lic, està totalment oxidat i les flors de la corona, bueno, n'havien perdut ja 6 i les que quedaven tenien fongs, vull dir, s'havien de substituir. Llavors, bueno, és on hi ha hagut la major feina, al punt més alt de tot el campana, que és la corona de la Immaculada.
1: És on s'han substituït, per tant, totes les flors d'aquesta corona, que per tant lluiran.
0: Lluiran de quina manera.
1: Es veurà, no? Sí, notarà la diferència.
0: Qui tingui fotografies, i si no les aportarem nosaltres, de com estava abans, es podrà fer una bona comparativa amb com ha quedat ara.
1: Hi haurà, entenc també, un after and before, o un before and after, no? És a dir, de com estava, com ha quedat.
0: Sí.
1: Teniu intenció de...
0: Tenim intenció de documentar-ho absolutament tot. Vull dir... Per un costat, hem de plantejar com ho fem, però i aquí també, un cop més, segur que algú ens ajudarà, professionals, a veure quina és la millor manera de poder representar-ho i que explicar-ho d'una manera correcta a tothom. Però bueno, segurament farem un videoreportatge on, bueno, ja ens has comentat que ens donaràs primícia de les fotos del dia a dia amb el que s'han anat fent.
1: La nostra web.
0: En Carles, de Airdrones Mateu, que ens ajudarà amb imatges exteriors. Les restauradores, que també dia a dia anaven fent fotografies. Nosaltres, amb totes les visites que hem anat fent setmanalment, doncs tenim moltíssima documentació i crec que al final el que oferirem serà tant un videoreportatge com un petit llibret explicatiu d'aquesta primera fase que hem afrontat, que és el campanar.
1: No para de dir en Jaume primera fase, i normalment quan hi ha una primera fase és que hi ha més fases. Què li espera? Clar, el campanar ja està fet, en principi no s'ha de caure res, i per tant aquella tanca que hi havia que impedia que la gent es pogués asseure al bancal de baix al baluar ja desapareixerà, i quan es tregui... Per cert, quan es treu la vestida?
0: Durant aquesta setmana. Si tot va bé, divendres... Aquest cap serà el primer cap de setmana que ho podrem gaudir.
1: Sencer.
0: Sí, sí, és a dir, durant... si no hi ha cap imprevist...
1: Van ràpid, eh?
0: Hem d'anar a tota pressa, sí. Per poder gaudir-ho.
1: Ah, i s'ha de fer allò que ens va explicar, em sembla que ens ho va explicar la restauradora, no? Que a mesura que es van desclavant, es van anar tapant els paradets, oi?
0: Les vestides únicament recolzen el primer mòdul sobre el paviment. Uh-huh. Després, a mesura que anem creixent de mòduls, tot el pes es recolza sobre la façana, i això es fa amb uns anclatges, i clar, alteren l'edificació. Llavors, tots els operaris de l'empresa de vestides van desmuntant mòdul a mòdul, i a la vegada els altres operaris de restauració van reomplint aquests forats a tota pressa.
1: D'acord, o sigui que hi haurà aquí una feina encara important durant aquesta setmana.
0: Correcte.
1: I aquest cap de setmana podrem gaudir per primera vegada d'aquesta imatge icònica de Sitges, de nou restaurada.
0: Correcte.
1: Però, com comentàvem, això és la primera fase. Per què?
0: És la primera fase perquè, bé, la parròquia Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb el mossèn Rafael, davant de tot, doncs tenen moltes inquietuds i una actitud de voler posar en valor aquesta edificació patrimonial. Uh-huh. Llavors, junt amb el Bisbat, que dona el recolzament, junt amb la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, que ha donat ajuts per a aquesta actuació, i també la Diputació de Barcelona, estan potenciant tot aquest equip el finançament de diferents actuacions que, bueno, bé, posen en valor tot el conjunt edificat. Llavors, ara inclús també l'Ajuntament està deixant anar que potser donarà un cop de mà amb aquestes futures fases. I bé, el que ens espera és, ara mateix hem acabat tot a l'exterior del campanar, i de cara hem de fer les planificacions, veure si serà aquest 2026 o 2027, actuarem en les dues façanes principals de la rectoria. Farem tant la que està orientada a l'Ajuntament com la que està orientada al mar. Són les dues, i també, junt amb aquesta mateixa segona fase, el que es farà és una actuació a l'interior del campanar.
1: D'acord, és a dir, perquè ens entenguem, les dues façanes que serien laterals respecte de la portada.
0: Correcte.
1: La de l'Ajuntament i la façana que mira al mar, que evidentment entenc que deu ser la que pateix més.
0: Correcte.
1: Simplement pel fet d'estar orientada al mar. Aquestes també s'ha de fer una restauració. Què s'ha de fer en aquestes façanes, bàsicament?
0: Com bé dius, sobretot la més perjudicada és la que està orientada al mar. Uh-huh. Prova de que res és perfecte en aquesta vida. Clar, pots tenir les millors vistes i no...
1: I no patir-les, oi?
0: No hi ha res perfecte. Uh-huh. Però bé, serà una actuació de restauració i manteniment, un cop més... No, potser em rectifico. Aquí sí que hi havia un perill més alt, que es troba la cornisa de la façana orientada al mar, que està en un estat de degradació molt alt. Uh-huh. Llavors sí que és força urgent actuar-hi. Llavors aquí, més que manteniment, és una actuació de reparació. També les balconades estan bastant malmeses, i bé, el que farem serà, a partir d'aquí, atacar i reparar i restaurar tots els elements que estan més malmesos, i després una restauració general de tots els paraments de façana.
1: D'acord, això voldrà dir més vestida.
0: Més vestida, més
1: però
0: vestida.
1: Les vestides seran a la lateral, en aquest
0: exactament,
1: cas.
0: Exactament, exactament. Sí, sí.
1: I aquesta és la segona fase. Però hi ha una tercera també, oi?
0: Bueno, ens hem deixat una part de la segona fase.
1: Vinga, quina és?
0: És una amb les dues façanes de la rectoria. Uh-huh. També es vol adequar tot a l'interior del campanar. Ara mateix, doncs, el que nosaltres veiem, també amb iniciativa de la parròquia, és que, i més amb totes aquestes visites que s'han anat fent durant la restauració del campanar, és com la gent s'emociona quan hi puja. Llavors, home, potser hauríem de començar a obrir les portes al campanar. I ara mateix doncs, potser no compliríem temes normatius, hi ha elements lleugerament perillosos, però que fan que no sigui possible accedir-hi. Però amb l'ajut aquest de, que obtenim de la Diputació, bueno, de tota la Generalitat, la pròpia parròquia, doncs es voldrà adaptar l'interior del campanar i fer-lo accessible per a tots els sitgetans i qui vulgui venir a visitar-lo.
1: Visites el campanar, com Notre Dame, tu.
0: Exactament, exactament. Tenim un tresor i s'ha de posar en valor. I si i un tema cultural com és aquest, si contra més gent el pugui gaudir, millor que millor.
1: D'acord. Per tant, això encara seria part d'aquesta segona fase.
0: Correcte, sí.
1: I la tercera?
0: La tercera, doncs, bueno, aquí, anem a veure, és un edifici tan gran i amb tantes
1: No te l'acabes.
0: Bé, just aquesta setmana estem començant a estudiar la possibilitat, perquè s'ha de treballar.
1: Hi ha molt condicional, ja.
0: Hi ha molt condicional, correcte, però bé, hi ha iniciativa de tota la façana principal, excloent el campanar, que ja el tenim.
1: Aquest ja està fet.
0: Aquest ja està fet, però actuaria tota la façana principal, que té certs problemes de d'humitats, de filtracions que venen de la cornisa, les portes del cancell a fusta estan en mal estat, hi ha una coberta que no la veiem però presenta moltes filtracions, que a l'interior del cancell doncs, totes aquestes pintures i motius ornamentals s'estan perdent, llavors també hi ha una bona feina d'aquí i s'inclouria també tot el que seria la Torre del Rellotge.
1: La que falta.
0: La que falta, correcte. Com comentava, doncs bé, això neix d'una trucada amb mossèn Rafael. Bueno, anem a estudiar-ho. Anem a estudiar-ho.
1: A veure què s'hauria de fer. És a dir, que aquí estem encara a la fase prèvia de dir,
0: correcte,
1: escolta, mireu-vos això a veure si podríem fer alguna cosa.
0: Anem a mirar-nos-ho, a saber quins costos tindrà, una vegada més de quin equip ens haurem de rodejar, i veure si és viable i contra, clar, més gent ens ajudi més probabilitats hi haurà d'aconseguir-ho.
1: D'acord. I amb això podríem donar ja per tancat el Carmelet?
0: jo crec que no. Vull dir, al final és un continu, vull dir, si ens posem, tenim l'interior del temple, tenim la capella del Santíssim, tenim uns retaules barrocs que són espectaculars, que també hi ha feina a fer-hi, tenim dia a dia, bueno, perdó, dia a dia no, ara tiraran els cabells, però any a any s'ha d'anar fent manteniment de tot, que ja no és només les actuacions que fem, d'aquestes tan emblemàtiques, amb un temps vestida, sinó que aquí hi ha una feina constant, no?,
1: de manteniment.
0: No anem únicament a restaurar i ens oblidem durant 100 anys. No. Aquí any a any s'ha d'anar fent un seguiment. També tenim el lateral oposat al Santíssim, que seria del propi temple. Hem parlat de la façana de la rectoria orientada a la plaça d'Ajuntament, però també tenim la pròpia de l'església. Bé, tenim molt i molt a fer. Llavors, doncs, si continua havent iniciativa, voluntat d'entitats públiques, de la pròpia parròquia, del bisbat i del propi poble, doncs continuarem i continuarem per gaudir bé.
1: Ara li pregunto el que li he preguntat a fora, eh? Us enyorareu de treballar aquí?
0: Molt. És això que diuen, no? No llores perquè acabo, sonríe perquè passo.
1: Bueno, sí.
0: És igual, crea nostàlgia.
1: Ha estat...
0: És que... Hem fet molts projectes, però gaudir-ho, poder compartir... Sí, és que jo crec que és aquest el tema, no? De poder compartir-ho amb tanta gent, perquè setmana a setmana amb les visites... Era molt emotiu. Era molt emotiu poder ensenyar-ho, comentar-ho amb tothom... Poses una mica tristot, sí. Perquè... Com bé deies, la Immaculada ja no la tornarem a veure d'aquesta manera.
1: Correcte.
0: Potser és l'única diferència, vull dir, ara la veurem sense vestides, ja no podrem tornar...
1: Que és com ha d'estar, eh?
0: És com ha d'estar, sí, sí. Però una mica de nostàlgia.
1: Sí.
0: Anava a dir, perquè s'ha acabat.
1: Vosaltres que us dediqueu a aquest tipus d'actuacions sobre edificis històrics, sobre edificis patrimonials, clar, haver actuat sobre aquest em dona una mica la sensació que ha tingut un punt de cirereta, això, no?
0: No t'ho imagines.
1: Sí, que bo.
0: Sí, perquè... És que... Quan no saps que vols ser arquitecte... Uh-huh. I parlo de quan tenia 4 o 5 anys, ja identifiques aquest edifici. I no crec que... No, ja ho asseguro. No m'ha passat amb cap altre. Hem fet 50 projectes de restauració patrimonial, però un que porti des que era nen a l'interior, quan no tenia ni idea de si seria jugador de bàsquet, arquitecte, o no tenia ni idea, però ja te'l comença a formar part teva. Llavors, clar, poder restaurar una cosa que ja has vist fa moltíssims anys, home, té un valor afegit.
1: Què porteu ara al despatx? Què esteu fent ara mateix?
0: Ara estem, doncs, tocant... No sé, clar, al final, immediatament, a la vegada treballem, no sé, 15-20 projectes de patrimoni, però al final el que portem són... En els propers 5 anys, una planificació de tirar endavant la restauració de 80 edificacions així d'aquest caràcter.
1: Sí, que Déu-n'hi-do.
0: Sí. Uh-huh. També toquem altres temes, però que ja no són tan emotius. Vull dir, reformes de pisos, que sí, que té la seva gràcia, però considero que és una cosa efímera, que a vegades va més per modes d'ara es porta això o l'altre. En canvi, quan actues en edificis patrimonials, saps que estàs fent una cosa que serà, bueno, esperem per sempre, no? Mm-hmm. I això, doncs, a mi m'emociona més. I sobretot el tema també que crec que abans es construïa millor que ara, o es tenia més carinyo, més delicadesa. No sé, quan vas a qualsevol ciutat, més igual, la que vulguis, d'Europa, o... Bueno, sí, parlem d'Europa. Vas al casc antic, el primer. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè... El que existeix de fa segles o...
1: Si no ho han destruït les bombes, també.
0: És el té el major encant. Mm-hmm. Sí. Llavors, tocar aquest tipus de projectes, doncs, a mi m'emociona molt més. Inclús, ja no només parlant d'un tema com seria el campanar, que és bueno, restauració d'una façana, també hi ha altres reptes, que és un edifici que es localitza, no sé... en un poble perdudet d'aquests que tenen 1.000 habitants o 2.000 i que anteriorment tenia un ús on abarcava que hi poguessin viure 20 persones o era el que fos, però bueno, el temps passa i aquests usos que tenien al seu moment doncs s'han perdut. I que, quina és la realitat? Que tenim un edifici potser de 1.500 metres quadrats que va passant el temps, té uns elements que són una passada i s'estan perdent. Home, doncs el que ens encanta és fer aquests estudis de viabilitat per veure quines noves possibilitats i quina nova vida li podem donar. Per què? Perquè doni resposta a les necessitats del poble, ja sigui com un equipament, una biblioteca, una sala polivalent, el que sigui, o també que això s'està promocionant molt per part del bisbat, que tenen com aquesta inquietud de poder donar resposta amb el patrimoni que tenen de crear habitatges, que és una realitat, no? Crec que tots ho sabem, la manca d'habitatge que hi ha avui dia. Doncs bueno, anem a començar a omplir aquests edificis, recuperar-los i donar-los una nova vida.
1: Doncs, de tota manera, en el cas de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, encara té la vida original.
0: La té,
1: diguem, donar el servei als creients de la població, posem la guia espiritual.
0: Correcte.
1: Aquesta restauració, la Bastida, serà fora durant aquesta setmana, per tant ja li podran fer fotos un mes i mig abans, diguem, del dead time que els havien posat, per tant sense cap mena de problema, i aquesta retranca, oi, que quedarà d'haver pogut actuar sobre la imatge icònica de Sitges, sobre el campanar de la punta. Les campanes estan bé?
0: Estan bé, tot i que s'haurà de fer una petita restauració
1: també
0: en el seu moment. Uh-huh. Direm, haver-ho fet ara que tenim les bastides, ja, però sempre podem fer més i més i més i més, però hi ha una realitat econòmica
1: on arriba.
0: Que arriba fins on arriba. Llavors sí, arribarem, però bueno, les campanes estan en bon estat, és més un tema de, bueno, de restaurar puntualment, però que ho podrem fer des de l'interior.
1: I en qualsevol cas, amb en Jaume Trullà entenc que en parlarem, en continuarem parlant, perquè oi que si això tira endavant, si aquesta segona fase tira endavant, aquesta idea del senyor rector de no només continuar la façana, sinó també doncs arreglar la pujada, aquella pujada per la que gairebé hi ha bufetades, oi? Quan arriba Festa Major per veure els campaners en acció, doncs bé, fer-ho d'una manera més, anava a dir, més regulada, i que la gent pugui accedir a veure el que és un dels nostres patrimonis de capçalera, que ho és de molts pobles. Allò, mira, puja, es pot pujar el campanar, sí, miri, vagi la mà esquerra i aquell senyor té la clau. Aquí, doncs, funciona, ha de funcionar d'una altra manera, perquè evidentment seria una cirereta, com cirereta ha estat poder pujar la Bastida per alguns sitgetans, entre els que, bueno, ens agraïm, vam tenir el privilegi d'acompanyar-vos. Jaume Trullà, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina.
0: Gràcies,
1: Joan. Ara ve la segona part, que és què diran? Això mai se sap, però en qualsevol cas entenem que la feina s'ha fet, la feina, sobretot la feina de seguretat, que era la més important, és la que s'ha pogut portar tirar endavant, i després, doncs clar, aquest petit retoc s'ha volgut fer amb aquesta voluntat de no afegir coses noves, però sí que s'ha hagut de canviar el color del cos del campanar per aquesta necessitat de treure la part antiga, i això és el que més crida l'atenció. I això sí, mirin la Immaculada. Corona nova, i les corones noves llueixen, oi? Això sí que és una corona i no la de l'entram. Sí, que sobretot aquesta tasca, aquesta feinada que s'ha fet per part d'un grup d'expertes restauradores, d'un grup de paletes que són especialistes en això, i d'un grup d'arquitectes que s'estimen aquest patrimoni. Com deia, Jaume Trullà, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Joan.
1: I en parlem quan feu la resta de la restauració.
0: Oh, i tant, aquí serem.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I ara ens posarem un tant nostàlgics. Mirarem de recordar èpoques passades a Sitges, perquè ahir es produïa una efemèride que en recordava Beli Artigas al seu perfil de Twitter, i aprofitant aquest recordatori que feia Beli Artigas, nosaltres avui hem convidat algú per parlar-ne, perquè mira, ens venia de gust. I és que ahir, 7 de juliol, es produïa l'efemèride dels 70 anys del ROI. El 7 de juliol de 1956 inaugurava el ROI, aquest espai emblemàtic a Sitges que continua en mans de la generació Mates, tal com aquell any 56 posava en marxa Josep Maria Mates Barceló, i que tants anys va ser viu a Sitges fins a arribar a la pandèmia, que el va obligar a tancar durant un temps i després doncs aconseguir tornar a reobrir. Avui volem fer recordatori del ROI, d'aquells inicis i del que d'alguna manera va representar pel municipi de Sitges, perquè al final els municipis, qui els marca i qui els representa i qui els hi dona identitat i significat, també són els seus establiments. I establiments aquí podem incorporar tot, eh? Botigues, bars, restaurants, tot. Però els establiments són d'alguna manera també els que posen el segell, no? dels municipis, i el Cafè ROI, sens dubte, va posar i va deixar una petjada, i la continua deixant, sens dubte, al municipi de Sitges. I amb qui hem de parlar del ROI? Doncs amb en Josep Maria Mates. Què tal? Josep Maria Mates Arnalot, què tal?
1: Gràcies, molt bon dia, molt bé.
0: Fill d'en Josep Maria Mates Barceló, sí. Recordes que tu havies nascut ja?
1: Jo estava allà, jo.
0: Però ja estaves allà treballant?
1: No, amb 6 anyets.
0: Anava a dir que devia ser petit. Recordes aquell dia?
1: Recordo aquell dia.
0: I com va ser que recordes aquell dia?
1: Recordo aquell dia que era una cosa nova. A Sitges es va fer una cosa nova. La primera, diguéssim, cafeteria que hi va haver-hi va ser... Em recordo que hi havia unes noies amb uns barrets de mariner, d'aprenents de mariner, d'aquests de punxa, i el primer lloc on es va fer Frankfurt, que van portar una màquina a fer Frankfurt, sí. Van fer biquinis, hi havia una màquina elèctrica per fer dos pollastres a l'ast, hi havia un pati andalús.
0: De fet, explica, i ho explica l'article de la Beli, explica que aquell establiment estava com dividit en tres zones, no? Hi havia com tres espais, Sitges, Múnic i Andalusia, que entenc que un respon al Múnic, als Frankfurt, no? Correcte. Andalusia era aquesta cosa el més de bodega, no? De celler, del pati andalús, no? Sí. I Sitges era més la cafeteria, entenc, no?
1: Cafeteria, la part de cafeteria. I que el quart espai, que era el carrer.
0: D'acord. Que era aquí hi ha terrasseta mítica del ROI, aquí en Tarimat, no?
1: Aquella terrasseta que quan ens van fer treure la terrassa de comú acord, poder Sitges va perdre una mica el glamour que li quedava.
0: Saps què jo deia abans? Ara ho deia ara al principi, Els establiments marquen la identitat dels municipis, sí. I avui en dia costa tant que els establiments arribin, doncs això, complir 70 anys de vida, no? Sí. I que mantenir una, sí, i al final això és un valor que fins a quin punt també el cuidem prou, els municipis, el fet de tenir establiments amb 70 anys de vida, és que això és una història, sí. És que pel ROI hem vist passar Sitges sencer.
1: El ROI 70 anys, però abans havia estat...
0: Cafè d'Oriente,
1: Cafè de l'Orient, Cafè del Coro, Rafel del Coro, sí. Que hi havia allà una gramola,
0: sí. Un plat, hi havia billar... Ho explica tot això la Beli molt bé amb aquest article, pues, eh?
1: Sí, la Beli de història en sembla més que jo. Jo només parlo de coses de família, i el pare doncs va llogar allò a la Salvadoreta Mates.
0: Exacte, i deies, Sitges obria una cosa diferent, no?
1: Diferent.
0: És a dir, en aquell moment era novetat no, absoluta, no existia això.
1: No existia.
0: I d'on ho van treure? És a dir,
1: primerament, fem un temps una mica enrere, va venir, sí, l'avi a Terramar, a dirigir,
0: sí,
1: Terramar,
0: sí,
1: l'any 47, després va agafar el bar Califòrnia, sí, al cap de la vila,
0: sí,
1: i el pare, en el mateix any, va tenir la gran visió del futur, d'agafar tres establiments mítics com van ser el ROI, el Pícnic i l'Hotel Subur el mateix any. Ell sempre deia que havia signat tantes lletres de canvi que podien paperar tot un establiment sencer, saps? I va dir, i li van preguntar, i sense res va fer, diu, per això ho vaig fer, perquè no tenia res. Si hagués tingut alguna cosa, possiblement no ho hagués pogut fer. I llavors el ROI, ell sempre ha estat un avançat, ell sempre havia estat un avançat en tots els aspectes, tenia una confiança cega en el turisme, ja llavors, quan tothom li deia que estava boig, perquè li deien que estava boig, mata, s'has tornat boig perquè has fet això, has pagat tant per allò, has pagat... Però ell tirava endavant. Ell tenia els seus principis, les seves idees, i allà pues, va voler muntar una cosa que mancava aquí a Sitges. Va, si tu vols traicionar una mica la tradició dels bars d'allòs, sí, però mantenint sempre les tertúlies de cafè, mantenint sempre les tertúlies exteriors, amb el Paco Rabanes, el Joan Vicent Fox, amb el Sempronio, amb el Miquel Utrillo Fill, o sigui, sempre...
0: És que sempre va ser més que una cafeteria, que un bar, sempre va ser més això, el Roi sempre va ser més que tot això, no? Era com un punt de trobada.
1: Sí, era un punt de trobada. Era un punt de trobada i així ho vam analitzar quan vam fer la trobada bohèmia.
0: Sí.
1: Allà sí, teníem un, allò dèiem, punt de trobada del Roi. Acabat, cadascú feia la seva, no? Però realment era un lloc cèntric i que el nom és fàcil, no és difícil, i que ens trobem allà al Roig, a mig del poble.
0: D'on va venir això del Roi, ho saps? L'origen del nom?
1: L'origen del nom sembla ser, amb tota certesa, no sí? Ho sabem, perquè, però que el pare, quan estava fent el servei militar allà al Pirineu, tenia un gos que es deia Roi.
0: D'acord.
1: I llavors creiem que va venir el nom d'allà.
0: Del gos.
1: Del Roi. I Roi també és una paraula que internacionalment es coneix com a rei.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, igual venia d'això amb el nom diferent.
0: Clar, i clar, en un moment com l'actual, en el que d'alguna manera neixen cafeteries sota les pedres, és a dir, cada tres passes, no? Neix una cafeteria. Clar, fins a quin punt sentiu també que es perd una mica aquell sentit, perquè el Roi era, com dèiem, més que una cafeteria, no? És a dir, tenia identitat, no? És a dir, tenia, i ara les cafeteries són una mica vull dir, no hi ha com sentit darrere, no? Moltes d'elles, és a dir, no hi ha un cert esperit, no? Són com en molts casos franquícies, no? Que s'obren i es tanquen i les obren igual aquí que a qualsevol altre municipi del país. Quan veieu això, no sé si sentiu una mica com certa pena de... Costa molt que s'obrin establiments amb tarannà propi.
1: És una mica complicat. És una mica complicat perquè els temps canvien, com deia Bob Dylan. I realment és així. Nosaltres podíem canviar en aquell moment, que la gent també els havia pensat que era una cosa que no duraria 5 dies, perquè abans es pensava d'aquesta manera... I 70 anys, són 70 anys de moment i que duri.
0: I que duri, que duri. Ara hi ha en Joan Marc Mates, no? Nova sí, generació de Mates darrere del Roi, sí, i entenc que ha funcionat-li bé. Home, l'espai és privilegiat.
1: I això que deies tu que era un bar de cafè de poble, és cert, perquè a part de que el Juan va estar 50 anys treballant amb nosaltres sense canviar d'empresa...
0: Això tampoc passa ara,
1: El Felip tampoc hi era, l'Eduardo tampoc. Era gent que pensa que molta gent del poble, a part de la trompeta d'en Roca, venia al Roi a preguntar qui s'ha mort? I ells responien. Avui en dia no ens assabentem ni molt menys ara de res. Això que passaven a les esqueles i passaven d'allò, però el Roi era el punt que tu deies abans on la gent doncs, realment reunia. I les capelletes que hem parlat, hi havia de tot tipus. Hi havia les que podíem dir polítiques, les que podíem dir literàries, les que podíem dir intel·lectuals fins i tot, no? Doncs hi havia els seus raconets a banda i banda. I allà també hi venia tothom. Hi venia tothom. És un establiment obert. Hi havia estrangers que venien cada any allà. Hi havia, recordo, un parell d'irlandesos amb uns mostatxos grossos que eren els delegats de la cervesa de Red Barrel, de la Guinness, i cada any allà, eren fixos de la casa, sabien més ells que nosaltres.
0: Aquest tarannà innovador del pare, que vosaltres vau seguir mantenint i vau saber fer, òbviament, després, costa de trobar ara, costa d'aplicar, o sigui, és difícil, la competència s'ha tornat tan salvatge que és difícil innovar en aquest món del turisme.
1: Bueno, sempre hi ha innovacions. Cada dia ens trobem innovacions, jo ara que estic revisant papers.
0: Sí.
1: I estic veient el que era abans, el que era la manera, inclús la manera d'escriure en una època, amb la manera actual d'escriure, també ha variat moltíssim. Amb això d'establiments, sí, sempre hi ha les franquícies que tu dius, que això, doncs, en un moment determinat, n'hi ha algunes que funcionen i altres que no funcionen, però les que funcionen, funcionen molt bé i són a nivell mundial, no? Ja tenim, per exemple, una d'aquí Sitges que era Patxà.
0: Sí.
1: Patxà va anar a parar a tot arreu del món. i va sortir d'aquí, va sortir d'aquí. I el que passa, poder, és que quan hi ha una línia, tothom vol seguir aquella línia. Mm. No, no hi ha un... Hi haurà primer.
0: Hi ha una línia d'èxit que tothom s'hi vol pujar al tren, no? Vale. Això ja, funciona? Tots funcionen les cafeteries aquestes ara, aquests fornets, cafeteries, no sé què? Això funciona? Sí. Tots al tren d'aquests fornets. Vinga, sí. A fer fornets. Cada tres passes tens un fornet cafeteria nova.
1: I això també té la seva trampa. La seva trampa de que no tenen un d'allòs de restaurant ni davant una llicència, però indirectament ho fan servir. I aleshores doncs, hi ha molta gent que es queixa i igual com ara s'han queixat moltíssim dels que són establiments que tenen supermercats grans,
0: sí.
1: Que tenen uns apartaments per poder menjar.
0: Bé, a Mercadona això. Podem dir-ho clarament, eh? Sí, sí, aquí no, però a Barcelona estan en litigi, sí, sí, eh? Sí, sí. El gremi dels restauradors.
1: Els gremis doncs, s'han posat això, però és que la llei no està clara i com que la llei no està clara...
0: Hi ha un nínxol, aquí hi ha un forat, no? Sí. Hi ha un buit aquí,
1: sí.
0: I ha hagut, entenc, el senyor Roig de Mercadona, que ha estat llest aquí i ha trobat de moment aquest foradet, no?
1: Sí. I bueno, l'únic que pot fer és ampliar la llicència o vés a saber què. O sigui, si està, és que pot estar.
0: En el que, sens dubte, va tenir bona vista el vostre pare,
1: sí.
0: És en triar la ubicació dels espais.
1: Sí.
0: Perquè és que el ROI...
1: Va agafar els tres punts neuràlgics per ell... en aquell moment.
0: Però per ell i pel futur. És a dir,
1: per això li deien boig.
0: Clar, 70 anys després continuen sent punts...
1: Tot va ser el cavall de 55-56, 1955-1956, el cavall, quan ningú s'esperava...
0: Quina visió de futur, eh?
1: Sí. Sempre ell, sempre hi havia cregut molt. De fet, ja l'any 59 ja va estar al Foment de Turisme, o abans ja hi era, i van ser quan van muntar el primer Rally de Sitges. O sigui, si fem una mica de mirada enrere, ens trobarem que hi havia 4 o 5 persones que tenien aquest...

0: Llavors, i la majoria de gent aquesta feien marca de família. Que avui en dia això pràcticament no existeix, no existeix. Però ells sí, ells per la família haguessin donat el que fos. I realment...
1: És que eren d'ofici, és a dir, realment eren servidors d'ofici, és a dir, vivien així. Avui en dia això s'ha perdut, no es veu així aquesta professió, es costa molt veure-la així.
0: És diferent. S'ha perdut primerament la figura de l'aprenent.
1: Sí.
0: Que era molt important perquè d'allà anaven pujant i pujant i pujant. Avui en dia tenen moltes més possibilitats i el temps també ha canviat molt. O sigui, no tot el d'abans era millor ni era pitjor. Que es feien moltes hores, cert, que es feien moltes hores. Que es guanyaven diners, pues en aquella època es feien diners. O sigui, tothom guanyava diners perquè la majoria d'establiments s'anava a un sou que se'n deia percentatge. O sigui, tant girava, tant guanyaves. O sigui, per això ells també a vegades volien fer més hores del compte perquè quan més giraven, doncs indirectament també entraven més diners a la família, a casa seva.
1: En tots aquests anys el que més ha fet el cafè i el Roy són cafès?
0: Sí, aquí hi ha una anècdota molt interessant del Miquel Utrillo fill, ja sabeu que era molt bèstia, a part de que era el temps que ell portava una samarreta que posava...
1: No et sé ajudar, ja et vindrà.
0: Volem Sitges net.
1: Ah, volem Sitges net.
0: Sí, però ell tenia una afegita a sota, s'aixecava, deia, de fills de puta! Saps? Però això era el Miquel Utrillo fill. Però l'anècdota és que un dia arriba allà el Roy, allà a la terrassa, i quan no tenia lloc per seure. Atas, vine aquí! Què voldrà ara aquest? Perquè sempre sortia per peteneres. Diu, escolta, aquestes velles que estan aquí tota la tarda, només fotem-se un cafè! No ho podeu guanyar la vida mai! Saps? Allò cridant, perquè ell no parlava, ell cridava, saps? I les dones, aquelles pobres que estaven allà, certament, fent-se un cafè...
1: tota la tarda...
0: Doncs van mirar malament, no van triar gaire a marxar i ja va poder seure. Això...
1: Perquè allò d'anar a fer un cafè al Roy, no?
0: Sí.
1: És a dir, anem a fer un cafè al Roy. Era com un... no sé, no, clar, no, és veritat que no hi havia tanta opció, no, abans,
0: sí.
1: Però, clar, probablement és el que
0: teníem
1: més...
0: Teníem tots els diaris al matí...
1: I també
0: a fer el cafè, hi havia algun que n'agafava dos o tres i els altres es queixaven, com agafen un, després agafen l'altre. Però bueno, això era de clientela i era de normal.
1: Clar, entenc que amb el tancament de la pandèmia, després abans que ho agafés en Joan Marc, va haver algun moment aquí de dubte de què passarà amb el Roy. Clar, es fa difícil, no?, pensar un Sitges sense el Roy. I no sé si a la família Matas us faria mal, eh?
0: No ho sé. Penseu que també s'ha de treballar amb el cap, de tant en tant. I quan el cap i el cor no lliguen, a un dels dos ha de tenir la raó. Aleshores, doncs, vam tenir una sèrie de, no problemes, però sí de...
1: Circumstàncies, és igual.
0: Circumstàncies, diguéssim. Els sous, els lloguers, els permisos...
1: Perquè és de lloguer, l'espai?
0: Sí, no és de propietat.
1: No és de propietat dels mateixos,
0: no
1: és de lloguer,
0: no. Allò de la Salvadoreta va passar a una altra família, la família Botí, penso que era, el Ferret, perdó, i del Ferret doncs, va haver també l'herència, i el propietari, doncs, ell té els seus pensaments i té el seu negoci, com qualsevol persona que té negocis.
1: Però entenc que no estem parlant d'un lloguer antic, d'aquí de dos
0: dies,
1: ara ja està actualitzat,
0: No, no. Abans, quan ho portava el seu germà, el Roman, puc dir el nom i tot, doncs sempre ens havia entès la mar de bé i era normal, no? Ara, de cop i volta, fer un bum dalt a baix, doncs costa a vegades assimilar-ho. Perquè de cafè a cafè costa arribar a pagar un lloguer.
1: Clar. És que, exacte, cafè, que estem parlant d'uns 50, uns 60, clar, 2 euros si m'apures, però,
0: sí.
1: Clar, al final dos euros, has de fer molts cafès al dia, per pagar un lloguer que ens podem imaginar tot quin és el lloguer mig al carrer Parellades, Ens ho podem imaginar, Clar, has de fer una... Entenc que oferir altres coses, que és el que fa també ara el Roy, no? Oferir més producte, no?
0: Sí, diferent. I en acabat també teníem el que has dit tu al començament de tot, allò del Pati Andalús.
1: Sí.
0: Allò ja no és el Roy. Allò pertany a una altra casa. D'aquelles cases que hi havia abans que entraven unes
1: i
0: les altres.
1: Sí.
0: Doncs aquesta entrava...

0: una altra casa i també doncs, hi havia una altra propietat. O sigui, bé.
1: Que s'ha complicat tot una mica,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: De fet, sí, sí. Diguem que en el món del turisme i en el món, a vosaltres les mates, heu viscut situacions complicades amb el Roy, ara l'esteu vivint amb el pícnic, com està això?
0: Doncs de moment seguim endavant. Nosaltres
1: sou els únics d'aquests tres.
0: Cosa, és que nosaltres anem fent recursos.
1: Per intentar allargar, diguem...
0: Allargar o arribar a un acord.
1: I confieu en que es podrà arribar a un acord?
0: No ho sé.
1: Veient perquè... com ha anat amb el Kansas i veient com ha anat amb el Club de Mar. És veritat que són circumstàncies completament diferents.
0: Sí, però ara penso que a Madrid ha cedit bastant a la Generalitat algunes coses. I aleshores també faria falta que l'Ajuntament d'aquí doncs, es posés una mica les piles en aquest aspecte.
1: En quin sentit?
0: En quin sentit? Ara poder hi hem arribat una mica tard. És hagut de defensar el que fos molts anys abans. No un ni dos.
1: Molts anys abans.
0: I això ve a conseqüència també de les platges. O sigui, en lloc de que el Ministeri reclamés a nosaltres... l'Ajuntament, el poble, hauríem de reclamar al Ministeri que per què no tenim platges. Que ells són els responsables que hi hagin. O sigui, no solament l'Ajuntament. I això doncs, són coses que, clar, són costoses, són difícils i encara són més difícils de poder guanyar en un estat. Però bueno, nosaltres tenim l'esperança de que la Generalitat es pugui almenys dialogar, arribar a un possible
1: perquè
0: acord.
1: Perquè entenc que la diferència entre la situació del PIMIC respecte a la que ha viscut el Càncer del Club de Mar és que vosaltres heu continuat presentant recursos que us han permès, diguem, allargar aquesta situació?
0: Sí, a veure...
1: Perquè entenc que això s'acaba el dia que arriba la carta que diu... No? Sí, això s'acaba així, eh? Com a mínim, amb els altres dos casos s'ha acabat així.
0: Pot arribar així. En som conscients.
1: Que qualsevol dia pot arribar una carta...
0: En som conscients. Ara també, quina vergonya que tinguem un monument nacional al mig del passeig de Sitges, tot ballat i xapat per tot arreu. Algo no ha funcionat bé. I nosaltres som els supervivents de moment. Esperem que sigui ja per sempre, però és el que tu dius ara en aquest moment. A Madrid... les idees que tenen molt clares és que l'AMA té perquè era mia. Jo sempre ho he resumit amb aquesta manera. Com que és meu, puc fer el que em doni la gana. I això és el que no s'hauria de permetre que tu fes.
1: I l'Ajuntament què pot fer ara? És a insistir, perquè diuen que no és competència municipal, però el que pot fer l'Ajuntament entenc que és apretar.
0: Bueno, ara sembla ser que amb els nous pactes que hi ha amb el Ministeri i la Generalitat d'això, els ajuntaments hauran de tenir una mica De força. Perquè en un principi, antigament, totes aquestes zones de platges, això, l'Ajuntament era el responsable d'aquí. El Ministeri donava la facilitat...
1: Clar, aquí han anat canviant, diguéssim, les competències.
0: Clar. Com pot ser que si l'any 1931, que es va començar a fer allò d'allà, i era tot legal, després es torni il·legal? És que són coses que no s'entenen.
1: Dia per l'altre, no?
0: No per nosaltres, sinó per tot. Si una cosa és legal, és que és legal.
1: Què la converteix en il·legal de sobte, no?
0: Sí. Ells han anat canviant les lleis, s'han anat perdent sorra.
1: Això una mica...
0: És patrimoni.
1: Clar, això una mica és també el que està passant ara a Barcelona amb el tema dels cartells, els establiments, que fins i tot ara Collboni ha anunciat que canviarà, modificarà part de l'ordenança municipal, perquè no sé si estàs al dia, però diguem que hi ha molts establiments dels anys 60-70 amb cartells i amb façanes fins i tot, que diguem que a hores d'ara no estan complint la normativa, però complien la normativa quan es van posar, als anys 60-70. Aquests cartells han passat a formar part del paisatge de la ciutat. Sí. És clar, ara de sobte s'estan trobant que els hi arriben sentències de que han de retirar aquell cartell perquè és 5 centímetres més ample o més gran o té una llum o no, és un color que no, la normativa no. I aleshores el que estan defensant els propietaris d'aquests establiments és, escolta'm, aquest cartell porta aquí des dels anys 70, això ja marca la identitat d'aquest carrer, d'aquest barri, d'aquesta ciutat, No, si vosaltres heu canviat la normativa, molt bé a qui vingui a partir d'ara, però no ens ho feu canviar. I això ha portat com una guerra entre la ciutat i fins i tot sí. Collboni ha anunciat que hi haurà, que miraran de modificar, de posar sí. algun tipus d'excepcionalitat en les ordenances per tal de que es puguin preservar aquests cartells que el que deia, doncs, i marquen la identitat d'un territori. I clar, no sé si una mica també és el que passa, doncs això, imagina't ara, jo que sé, que doncs això, que les lletres del ROI de sobte la normativa no ho permet, no? I te les fan canviar. Clar, fins a quin punt els, aquests establiments, i amb el pícnic una mica també, no? És a dir, t'expliquen la història d'un municipi.
0: Ajuden a explicar la història d'un municipi. Els de Barcelona, sobretot, s'ha fet malbé molts establiments mítics, mítics,
1: per normatives.
0: Per normatives i per lloguers, per les dues coses.
1: D'acord. És a dir, el gran mal d'aquests establiments és el preu del lloguer i les normatives.
0: Sí, bàsicament sí. Vaja, jo no sóc ningú en aquest aspecte, però crec que s'haurien de reservat o preservat molts establiments aquests la seva identitat, perquè formaven part del territori i de la ciutat mateixa. No s'ha pogut fer, pels motius que siguin, tothom té dret a guanyar-se la vida, tothom té dret a guanyar-se la vida, però anem perdent valors propis i identitats.
1: Clar, és a dir, posem-nos ara una situació hipotètica, terrible, entenc, per la majoria, que ara de sobte el propietari del ROI, de l'establiment sí. del ROI, decideix que vol apujar molt el lloguer sí. i des de la família Mates decidiu que això ja no cobreix res i que no podeu seguir. I el ROI ha de tancar. Sí. I allà entra una botiga de carcasses de mòbil.
0: Sí, sí, sí.
1: Això podria passar. De fet, ho hem vist en molts altres establiments.
0: Pot passar, no? I si no ha passat ha sigut perquè nosaltres hem posat més el...
1: I com ho preservem, això?
0: El cor i el cap.
1: Sí?
0: Sí. Sí. Nosaltres,
1: fins al punt de perdre diners?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: És a dir, el ROI en alguna etapa ha perdut diners?
0: Sí. Cafè és molt difícil pagar un lloguer. És molt difícil pagar uns sous. És molt difícil pagar els proveïdors. És que no, la llum... És que quan obres un establiment a les 0 hores, 0 minuts, 0 segons, ja tens una quota a pagar fixa cada dia. I si no la treus, doncs perds. I això, doncs, el ROI ha passat a
1: tantíssims...
0: A altres establiments. Sí, que passa que allà intentem... controlar-ho al màxim possible, però tot i controlant-ho el ROI s'haurien de cobrar preus exorbitants pel que hi ha, com si fos la plaça de Sant Marc a Venècia.
1: Caram, sí?
0: S'hauria de pagar.
1: Però clar, per exemple, aquests establiments de la plaça de Sant Marc de Venècia, sí. No sé si tenen un punt de preservació, és a dir, entenc que la plaça de Sant Marc de Venècia, dubto que pel preu del lloguer algú digui, haig de tancar i puguin posar una botiga de carcasses de mòbils o un lloc de fer manicures.
0: No, no deixarien.
1: No crec que es pugui fer.
0: No crec que ho deixin. No crec, i a més aquests dos cafès emblemàtics que hi ha allà,
1: sí.
0: Que un cafè valia en aquells temps 2.000 pessetes,
1: sí, sí.
0: De fa molts
1: sí,
0: anys,
1: sí.
0: La gent hi anava a prendre's el cafè de 2.000 pessetes amunt i xocolata amb l'altre de 2.000 i pico pessetes, perquè era típic de Venècia. El ROI no és que fos típic de Sitges, però sí que era un punt de trobada, com has dit tu.
1: Clar, és que no sé
0: i era un punt de reunió.
1: És que en quin moment passes a ser típic? No sé quant no, de temps, no sap, això li hauria de preguntar a l'Abel i algú.
0: No existeix.
1: Clar,
0: no existeix.
1: Qui ho determina? A partir de quin any decideix algú que ja ets típic? Però clar, 70 anys d'història, 70 anys d'història, home... que un establiment arribi a complir 70 anys de vida, perdona, ja costa fer-ho sí personalment, no? Arribar als 70 ja és difícil, no? Que has de passar per molts embuts. Home, que l'establiment arribi als 70 anys de vida té sí, sí. molt de valor, això,
0: sí, sí, sí.
1: Té avui molt de valor.
0: Avui en dia té molt de valor, perquè pensa que hi ha molts més establiments que tanquen que no pas que s'obren a tot arreu, i mira que se n'obren,
1: Josep Maria, ha estat un plaer recordar durant aquesta estona el ROI i aquests Sitges d'abans i fer una mica també de reflexió entorn a aquests establiments
0: sí.
1: Identitaris del municipi.
0: Sí, sí. Jo he estat molt a gust, com sempre sigueu aquí amb vosaltres. No?
1: I és casa teva, això, ja ho saps.
0: I són temes que poder la gent no els coneix i val la pena, perquè jo ara se'm venia al cap la Salvadoreta Mata, sí, la propietària, sí, baixant del pis de dalt, pim, pim, pim, pim, pim, cap a baix, en aquest moment.
1: I tot això, que a més, si es pot s'explicar, i està bé que s'expliqui, tota aquesta gent que és consumidora al ROI, més enllà dels sitjatans de sempre, jo crec que ho agraeix. És a dir, jo crec que també el visitant, a l'hora de triar un establiment, tria abans un establiment amb, sap amb història, amb pes al municipi, en el que veu fotos i diu, oh, aquí passaven coses, aquest establiment té 70 anys de vida aquí, saps? Abans que una franquícia, perdó, amb tot el perdó i el respecte a les franquícies, que és un negoci totalment lícit, però clar, no tenen el pes de la història, no sé fins a quin punt marquen la vida dels municipis, no?
0: Sí, pensa que la terrassa del ROI, la gent preguntava què hi ha a Sitges? I deia, seu aquí i veuràs el que és Sitges. I s'ha vist totes les modes que han hagut, i han dit, ja també, passaven, era un desfile. Sí, era completament un desfiladero.
1: Sí, sí. I ho continua sent, que passa que ara és una desfilada diferent. Sí, desfilada diferent, però és veritat. Home, entretingut ho ha estat sempre, seure's a la terrassa del ROI, fer un cafetó i veure passar la gent, sempre ha estat entretingut i ho continua sent. Josep Maria, un plaer, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Passa un minutet d'un quart d'onze, és hora de la tertúlia jove. La tertúlia que fem amb joves sitgetans, Bruna Camps, què tal, bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales, què tal, bon dia.
2: Bon dia.
0: Martí Monasterio, què tal, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Vinyet Granda, bon dia.
4: Bon dia.
0: I avui volem parlar de festes de barri. Acaba de passar cases noves. Hem viscut també les festes del Poble Sec. Diguem que les festes de barri allò potents, potents a Sitges i han acabat, marquen aquest inici de l'estiu. Heu anat a cases noves?
4: Sí.
0: Sí, tots, eh? Els quatre, eh? Núria, tu no només has anat, sinó que ja has treballat. Va anar bé la sessió?
2: Va anar molt bé.
0: Molt bé?
2: Molt bé,
0: sí?
2: La veritat.
0: Vau acabar tard amb molt públic.
2: Vam acabar tard i, o sigui, estava plena la plaça tota l'estona, un públic molt agraït i va ser molt divertit, la veritat. Mm-hmm.
0: Què és el que us agrada de les festes de barri? Què és el millor i el pitjor?
3: Bé, potser jo crec que el que més agrada a tothom és que obre una mica l'estiu, tothom ve de bueno, al final, sobretot també per Sant Joan, també obrim una mica l'estiu i fer-ho d'aquesta manera. I per exemple ara cases noves, que també no és només que posin un escenari i uns DJs, sinó que també és que hi ha el correfoc, que hi ha concerts, que també t'ajuntes amb tothom, que abans ho comentàvem, que és com que no quedes amb els amics però te'ls trobes a tots allà, és com que t'obre l'estiu i t'obre les portes a
0: però Martí, a si no fossin a principi d'estiu i fossin per exemple a mitjans d'agost, també hi aniries? T'agradarien?
3: Sí,
0: igual?
3: No, i seríem igual, eh? Però potser jo crec que també és el punt aquest que nosaltres trobem d'especial, que ens obri una mica l'estiu. Segurament si fossin a mitjans d'agost diríem una altra cosa i diríem que tindrien una altra cosa que, uh-huh, que també ens donaria aquest peixet per anar-hi, però jo crec que és una cosa que ens dona amb tots, que és el fet així com que obrim les portes a l'estiu i que comencem també l'estiu.
0: Què és el millor, Vinyet? Què és el millor de les festes de barri?
4: Jo crec que la gent que t'hi trobes, o sigui, al final són festes que tu vas i és el que deia el Martí, o sigui, un dia et trobes amb un dia amb l'altre, no sé què, parles amb gent que potser durant tot l'any no has pogut parlar-hi perquè al final no sou tan amics i tot això, i és molt divertit veure com tothom s'ho passa bé, com tots som feliços junts i no tenim el turisme de fora.
0: Clar, és que no, esteu parlant del valor, l'esteu posant en la gent, no? La gent que hi és en aquestes festes. I en aquestes festes la gent que hi ha bàsicament són sitgetans, no? És a dir, gent del poble. El que no hi ha justament són visitants, foranis, no? Ni de nacionals ni no nacionals, perquè probablement no tenen ni idea ni on és cases noves, no? Aquest és el valor també que hi veieu vosaltres, Núria, sí. Bruna, sí?
2: Sí, jo crec que aquestes dues festes, justament, la del Poble Sec i la de les Cases Noves, són de les poques festes a Sitges que encara preserven una mica l'essència de poble. O sigui, és a dir, uh-huh, veure la gent sentada al carrer amb una taula, com tallen els carrers per fer doncs, la revetlla de Sant Joan, les Cases Noves també es converteixen com en un espai que tu mires fotos antigues de Sitges i et pots imaginar una mica de com era la seva vida, que ara doncs, baixes a la Fragata i és que és un parc temàtic, o sigui, és completament diferent.
0: Uh-huh. I aquest punt també d'intergeneracionalitat, no? És a dir, que ara una mica lligat amb el que deies, Núria, dius la gent al carrer. Clar, és que el que tenen aquestes festes és que allà s'hi troba l'avi, el pare, la mare, el fill, la tieta, et trobes, o sigui, és molt fàcil que els fills es trobin, no? Amb els pares, Bruna, no sé si passa això, no? Vas, quedes amb els amics, però trobes els pares, no? I els pares dels teus amics, fins i tot a avis, en molts casos, no?
1: Sí, però únic és també que és com si fóssim una família que encara que tinguem diferències d'edat doncs ens posem a ballar amb ells i...
0: És a dir, és possible compartir espais festius amb generacions diferents?
1: Clar, sí, i a més és com un punt de trobada, és el que hem dit abans, i està molt bé.
0: Mm-hmm. Clar, és possible però no és l'habitual, no? És a dir, normalment les festes quan es plantegen espais festius es plantegen per un determinat target de gent, no es plantegen un espai festiu pensat perquè hi vagin els de 70 però que també hi vagin els de 30 però que també hi vagin els de 20.
3: Sí, però per exemple a Cases Noves et programaven Veneno en la Piel, que toquen cançons,
0: diguéssim... Molt nostàlgic això, eh? Molt nostàlgic dels 2000, 90...
3: Que nosaltres, bueno, jo crec que les coneixerem i les ballarem i les gaudirem també, però que potser la programació serà destinada als nostres pares. Llavors, també trobo que precisament és aquesta la gràcia, que és el fet de compartir-ho, ja no només amb els teus amics, que és que sempre comparteixes qualsevol festa amb els teus amics, sinó també amb gent de diferent edat, que ja no tenen per què ser també els teus pares, també poden ser els amics dels teus pares amb els que t'hi has criat des de molt petit, o els amics de... Bueno, perquè són els pares del meu amic, que jo també els conec, i llavors me'ls trobo.
0: I no us molesta als joves trobar-vos els pares o altres generacions en un mateix espai de festa?
3: Et trobaràs qualsevol jove que et dirà una cosa diferent. Però jo, per exemple, a mi sempre m'agrada trobar-me amb els meus pares a qualsevol festa i riure una estona i... Bueno.
0: Què, Núria?
2: Jo crec que som conscients que vivim tots en un poble i jo això ho parlo molt amb la gent de la feina, que som més de ciutat.
0: Sí.
2: I em diuen, però com pot ser que tinguis amics de 23 anys i amics de 50? I dic, perquè és un poble. I al final, jo crec que la gràcia és una mica aquesta, que, pues, per exemple, en una colla de diables...
0: És a dir, no ho entenen, Núria, els hi estranya, eh?
2: Moltíssim.
0: No els hi passa.
2: No, no, no, i em tatxen a mi de persona que no està bé, i jo, però aviam, és que pensa que hi ha gent que conec de tota la vida.
0: Ara diré, la Núria i jo compartim altre espai, més enllà d'aquesta taula. Jo estic a punt de fer 50, Núria, tu?
2: Jo faig, bueno, faré 31 en novembre.
0: 20 anys de diferència.
2: Sí, sí.
0: I compartim un altre espai més enllà d'aquesta taula, que ara tampoc cal desvetllar.
2: Sí, sí.
0: Però el compartim, no? Però és a dir, és passa això.
2: O sigui, jo crec que és el mateix, és l'essència del poble. I jo crec que fins que no perdem això, continuarem sent un poble. Perquè tot el més...
0: I està en risc perdre això? Què creieu? Està en risc perdre això?
2: Jo crec que no.
4: Depèn de del que la gent s'implica en el poble, jo crec.
1: Sí.
4: Quan més t'allunyes d'implicar-te en les festes, les tradicions i tot el que és el nucli del poble, més t'allunyes d'això, perquè al final no tens àmbits en els que tu coneixes a gent d'altres edats a la teva diferents que en el que podeu coincidir, no hi ha rols diferents, tipo un prof amb un alumne o un pare amb un fill, etc, etc. Llavors, és això, jo crec que quan més t'endinses en el nucli del poble, això no passarà, però...
0: Són festes també aquestes festes de barri iniciàtiques? És a dir, i Bruna, tu que ets la més joveneta, és a dir, la primera vegada que vas sortir de festa a Sitges va ser un Sant Joan o unes Cases Noves?
1: Sí, de fet va ser Cases Noves.
0: Va ser Cases Noves.
1: Sí, sí.
0: Clar, és que acostuma a passar, no? No sé si d'alguna manera sents, i no sé si això ho heu parlat a casa, que els pares... com que veuen un entorn més segur en aquestes festes de barri, no?
1: Sí, hombre, més segur que una discoteca, molt
0: segur.
1: Probable.
0: O fins i tot més segur que sortir, tant
1: sí,
0: fa,
1: sí.
0: Per Sitges, però de manera, diguem, lliure, eh?
1: Clar, perquè també, bueno, és que és el que hem dit abans, que també com hi ha adults, també és gent que ja coneixes des de tota la vida, que igual està la teva àvia, que igual estan els amics dels teus pares, llavors, doncs, pues, clar, és pues, més segur... com per dir-ho d'una manera.
0: És curiós, com un espai o un barri que queda allunyat, no? Diguem, del que és el centre, com podria ser Cases Noves, o fins i tot Poble Sec potser no tant, no? Però Cases Noves, no? Fins i tot un espai amb carrerons, raconets, no? Cada entrada algú podria pensar que és un espai menys segur, no? Per la nit, s'acaba convertint en tot el contrari, no? En l'espai més segur en què els pares diuen, no, si has de començar a sortir a festa, fes-ho a Cases Noves, que... algú coneixeràs, no?
3: També és veritat que crec que és una anàlisi que s'ha fet i que s'està fent, que és que últimament, per exemple, per Festa Major, molts dies de vigília sortim de Cases Noves o del Poble Sec, perquè molta gent de Sitges no pot viure al centre i se'n va viure a aquestes zones, sigui el Poble Sec.
0: Però si seguim així ens anirem a
3: Ribes. No, és un meló que obrim i el tanquem.
0: Un altre dia dedicarem a parlar d'habitats.
3: Però clar, és veritat que llavors molta gent que surt en aquestes festes de poble, perquè és el que parlàvem, que és el fet de que surt la gent de Sitges i tal,
0: sí.
3: Però aquesta gent de Sitges on viu? O al Poble Sec o a les Cases Noves. Llavors és el fet de que li segueix donant aquesta vida de poble perquè la gent que hi viu a prop o que hi viu al voltant són la gent de Sitges de tota la vida, que han hagut d'anar a viure una mica més lluny del centre, llavors tot això fa que sigui, per tant, també potser un espai més segur per gent, perquè està envoltada de gent més de Sitges, diguéssim.
0: I aquest concepte de festes de poble, en sou consumidors? És a dir, us agrada anar a aquestes festes de poble, no dic de barri, perquè potser són més de poble, no? Diguéssim, més el concepte és més festa de poble a altres municipis. Sou consumidors d'això?
1: Sí.
0: Sí,
1: Ribes, per exemple, o Vilanova, també.
0: I vas,
1: Sí.
0: Vull dir, i és un entorn també que t'agrada justament això, no? Aquesta intergeneracionalitat, el que dèiem,
1: sí.
0: No? Aquesta cosa més d'identitat, no?
1: Sí, també perquè la gent, aunque siguis de Ribes, per exemple, sí que es mouen per vindre a Sitges o al revés. Llavors, igualment et segueixes trobant amb tothom. I a part coneixes a més gent, llavors millor.
0: Clar, és que no sé com... que la gran diferència entre aquestes festes de poble, per dir d'una manera, o de barri, és igual, tant fa, i, diguem, el sortir de festa, quina és? És aquesta? És la gent? És el públic?
2: Jo crec que és l'ambient.
0: És l'ambient.
2: L'ambient, òbviament, i també, no sé, o sigui, fa molta més il·lusió pues, anar a demanar una barra on hi ha gent jove que s'ho ha currat, que porta temps currant-s'ho, que té un sentiment cap al seu barri o cap a la comissió que hagin muntat, que no pas pues, anar a un bar i demanar-te un, o sigui, una beguda a un lloc que dius, bueno, puc venir cada cap de setmana. Jo crec que la idea és, ostres, hi ha gent treballant darrere d'això, s'ho han currat moltíssim, anem a disfrutar de la festa que ens han muntat, sabem que és un cop a l'any, i no sé, jo crec que el que és especial és això, saps? Les discoteques i els bars els tens cada cap de setmana, i això passa un cop a l'any.
0: Aquest punt diferencial, no, Vinyet?
4: És que jo crec, perquè jo al final he viscut festes no tan properes, també m'he anat per molts llocs de Catalunya de festa en alguns casos, sí. I no coneixia tanta gent, o sigui, potser anàvem amb quatre amics i prou, i sí que tenia la mateixa sensació de seguretat. I crec que és més perquè saps que la gent que hi ha és bona gent, que són gent del poble, de tota la vida, que tots es coneixen entre tots, i que al final, per molt que tu no els coneixis a ells i ells no et coneixin a tu, estàs bé. Que això crec que no passa en una discoteca, perquè ja és com un ambient molt més desfasat.
0: Que fins al punt llavors que us agrada un entorn en el que potser fins i tot us posen música que no és la que triauríeu, no? Si haguéssiu d'anar a buscar un bar o una discoteca, no? És a dir, no sé si aniria a una discoteca a escoltar música dels 90, no? O dels sí. 2000, probablement no. Però en canvi, us agrada i la veieu, no? Si Veneno en la piel toca a cases noves, no?
3: També és veritat que jo crec que podem considerar que al final la música, Quan hi ha una programació, quan algú li ha dedicat unes hores i quan algú ha preparat, no serà una música que podem dir és música dolenta. Serà una música que potser no escoltarem Quevedo tota la nit i potser escoltarem una altra cosa. Però també hem de saber valorar el fet de que ens poden portar propostes musicals, ja sigui una comissió de festes, de potser no de Sitges, de Ribes o de Vilanova, una proposta musical diferent, però també s'ha de saber valorar i dir anem a sortir de festa en un ambient que potser no és el de la discoteca de cada dissabte, però que potser també està bé apreciar altres propostes que ens puguin portar altres festes.
0: Per tant, sí, a les festes de barri, us agradaria que altres barris de Sitges celebressin la seva festa? És a dir, que l'Oasis decidís fer la festa de l'Oasis, que Sant Crispí fes la seva festa de Sant Crispí, no ho sé, i fessin, hi hagués dos dies Sant Crispí.
2: Ho cremarem, eh?
0: És a dir,
2: no, perquè quan es fica algú de moda, llavors hi ha 30.000 i ho cremem. Jo crec que la idea una mica és preservar això. Per exemple, la festa del Vinyet també sí. És una festa de barri, sí. Però és completament diferent.
0: Sí, o sigui, bàsicament no hi ha nit, no?
2: No, però la vibra és diferent i també és un dia com especial, que pots entrar a l'església, que pots veure la Verge, que tens esperadetes, o sigui, és com, també és una festeta com d'estiu, de tarda.
0: Però, per exemple, us agradaria que hi hagués revetlla per la festa del Vinyet?
2: Home, jo sí.
0: Sí.
2: A mi piques una revetlla. Jo no dic que no, però vull dir, aquesta ja està com instaurada, però jo crec que si ara tothom comencés a fer, jo què sé, la festa major de la Plana, però sí, jo crec que...
0: Clar, és veritat que les festes de barri van lligades també a la història del
2: clar,
0: barri, no?
2: Exacte.
4: Però també crec que va també molt de la gent que viu al barri, perquè, per exemple, abans de la Levantina,
0: sí.
4: Com la majoria eren anglesos i d'altres països, es feia una festa per Halloween.
0: Bé, ja. La festa de Vallpineda és Halloween, ja t'ho dic ara.
2: No, i Rocamar, bueno, feia una festa major.
0: Sí, la fa.
2: Encara la
0: però
2: fa.
0: Rocamar té una festa major que diria que és a l'agost. Sí, sí, sí, la
2: és
0: fa.
2: Que jo me'n recordo que algun cop havien anat els Pastorets a ballar.
0: Rocamar té festa major. Rocamar té festa major.
2: Jo em pensava que s'havia perdut,
0: això. De fet,
2: això.
0: Té aquella espècie d'escenari, no? Perquè Rocamar té com una espècie d'escenari, un teatret, no sé què. Sí, sí, Rocamar continua fent amb una festa de l'escuma per canalla. Sí, sí, Rocamar continua fent la seva festa major.
4: Aquest any anirem a veure-la.
2: Bueno, i Puigmoltó també en feia una.
0: Per tant, festes de barri sí, però lligades a història. És a dir, no perquè sí.
4: Sí.
0: No?
4: Una mica... Jo crec. O sigui, al final...
2: És que jo sóc molt tradicional, o sigui, jo vull dir, sóc tradicional.
0: Aquí on em veieu, no volies dir? Volies dir, aquí on em veieu?
2: No, vull dir que al final, a mi, o sigui, algú que té un rerefons o una història, per mi té molt de sentit, llavors sí que...
0: Abans parlaves de l'organització, no? I en Martí també feia referència, no? I, no sé, i heu participat mai en l'organització d'alguna d'aquestes festes?
2: Indirectament sí, però fa molts anys a l'escala del Poble Sec.
0: D'alguna manera, el que ha fet des de fa uns anys que aquestes festes tornin a agafar embranzida, perquè durant uns anys van estar allò més fluixetes, òbviament va ser el tema de que va haver un relleu generacional en l'organització, que d'alguna manera un fet més o menys natural, és a dir, la gent que portava organitzant aquestes festes ja es feia gran, diguem, havia perdut probablement l'empenta i va sortir un grup de gent jove com vosaltres que va decidir, va, ens hi posem. Si mai veiéssiu la necessitat de dir, ostres, en aquest barri que m'estimo, que és de Sitges, això està decaient, va, m'hi poso, ho faríeu? És a dir, fins a quin punt valoreu també el fet de que altres joves com vosaltres decideixin no viure la festa com a oci, no? Com a públic, sinó posar-s'hi a treballar, perquè ells, clar, ells de festa en fan poca.
4: A veure, jo, per exemple, aquest any a Cases Noves he estat a la barra i he estat ajudant amb el que he pogut, sí que és veritat.
0: Et vas apuntar aquí a llista de voluntaris,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, exacte. El que passa és que jo durant el correfoc ja els vaig dir, jo necessito veure el correfoc, va a parte. Però jo crec que és molt divertit participar en aquestes coses. Potser no pots posar-te a organitzar-ho tot perquè hi ha un munt de papers que fer a l'Ajuntament, mil coses, i moltes gràcies a la gent que s'encarrega d'això, però sempre es pot fer un cop de mà. I és, està bé iniciar-se així, i després, pues, si t'agrada més i vols participar més...
0: I què descobreixes quan estàs a dins? Què has descobert estant a dins? Ni que sigui com a voluntari unes hores a la barra. No sé si has descobert res de l'organització que dius, caram, no, fins i tot t'has sorprès de dir, ostres, aquí hi ha molta més feina de la que fins i tot m'imaginava, no?
4: Bueno, és que jo ja això ho parlo perquè amics meus estan allà, sí. I llavors, clar... El fet d'haver de pensar en que has de tenir tants litres de no sé què, tants litres de no sé quantos, has de tenir els tíquets per un costat ben organitzats, la caixa s'ha de comptar, s'ha de recomptar per la nit, els datàfons, n'has de tenir tres, perquè cuidado que si no se'n queden sense, mil coses.
0: La previsió,
4: que,
0: no?
4: Sí, els gots que els has d'encarregar, què dius, quina tonteria? Pues a mi em sembla que cada vegada les coses es compliquen més. Uh-huh. I llavors, a veure, sí que... És una feinada i hi ha molta, molt de curro darrere de tot l'any, de molta gent, que potser quan estem gaudint de la festa no ens n'adonem.
0: Mm-hmm. Què, Bruna, t'animaries algun any a participar a l'organització?
1: Sí, jo sí. Sí, perquè a més em sembla que també és molt bonic el veure com la gent que coneixes s'ho passa bé. Encara que tu... Perquè igualment jo crec que... No ho he fet mai perquè encara no tinc l'edat, però que veure-ho també és bonic i també t'ho disfrutes. Mm-hmm. Llavors jo sí, ho faria sense pensar-ho.
3: També és potser el fet, jo crec, de que quan tu li has dedicat moltes hores a alguna cosa, ja no és només l'organització d'una festa, vull dir, quan tu fas un treball de la universitat o de l'institut que li has dedicat moltíssimes hores i després et posen una bona nota, és molt satisfactori. Doncs aquí podem anar una mica al mateix. Quan tu en una organització d'una festa li has dedicat moltes hores i has dit, ostres, doncs mira, anem a portar aquests DJs tan xulos i ens han fet una festa superxula i ha anat superbé la nit perquè a més hem gastat a la barra i ha anat tot superbé. Clar, dius, doncs gràcies que vam tenir la idea de portar aquesta gent perquè mira la festa que hi ha hagut i mira després el que hi ha hagut. Clar, tot és un seguit de coses que gràcies a que tu ho has preparat bé i has fet una bona organització, després ha anat superbé i crec que això és molt gratificant.
0: No sé si també ens converteix al públic, ens converteix com a persones més benèvoles el fet de que l'organització sigui gent del poble, no? Jove, que sabem que ho fan d'una manera altruista, que sabem que s'estan perdent la festa, no? Pel fet de que la resta puguem estar allà. No sé si això també ens converteix en un públic més benèvol i amb menys ganes de criticar. No? Que potser en altres àmbits de la vida són més crítics.
4: Jo crec que depèn de l'edat, eh?
0: Sí? Yeah. Sí? Hi ha gent que manté l'esperit crític sempre, no?
2: Jo crec que aquesta gent justament és gent que no s'ha vist mai involucrada en temes així. És a dir, jo que ja tinc una edat, que clar, al final, o sigui, que si carnestoltes, sí. Reines, festa major, que al final veus el curro que hi ha darrere. Jo he estat ficada també a les barraques fa moltíssims anys, o sigui, mil coses, i tu veus tota la feinada que hi ha que no es veu. És que no obres la boca quan veus un error que dius, bueno, és que tot sigui això, ja està, saps? O sigui, al final és gent que és això, que ho fan de forma altruista, uh-huh. I que s'ha d'agrair moltíssim que continuïn allà, perquè gràcies a aquesta gent no es perden aquestes tradicions i, o sigui, no sé, jo crec que...
0: Per tant, per molts anys les festes a barri, exacte. Les festes a poble, ara parlaves de barraques, tiro una mica cap aquí, estàs en una organització, barraques va viure com una evolució molt potent, molt potent, va tenir com el gran any àlgid, no?, d'aquelles barraques allà a la 25 sorra...
2: 25.000 persones...
0: 25.000 persones, una cosa molt bèstia, més semblant al Tinglado de Vilanova, i de sobte van fer un pas enrere perquè allò es va complicar molt i l'organització va decidir que no era capaç d'assumir-ho. I és veritat que no sé fins a quin punt el públic també ha estat benèvol amb això, i no sé si justament és per això, per aquesta consciència de que qui hi ha darrere aquí és gent de Sitges que organitza perquè vol organitzar-ho, no? No sé com ho veieu això. És a dir, si igual haguéssim sigut més crítics, perquè diguem que pel que fa a números a xifres ha anat enrere sens dubte, altra cosa és després el que t'agradi més o no, que ja no hi entro amb això. Però no sé si això també ens fa saber que darrere hi ha gent de Sitges que ho està fent per pur amor al municipi i a la festa, d'alguna manera ens converteix en un públic més comprensiu.
3: També és veritat que barraques com ho hem d'entendre, perquè si entenem barraques com un gran festival, com podríem dir per exemple aquest cap de setmana que va haver el Canet Rock, clar, si tu compares barraques de Sitges amb el Canet Rock diràs, ostres, doncs és que no ens han portat aquest grup, és que no fan aquesta programació, és que clar, avui tinc el concert de no sé què que a mi no m'agraden i el Canet Rock m'agraden tots. Vale, ja, però barraques l'entenem com això o l'entenem com al final una festa que és abans de festa major, que és una programació musical on el que es vol fer és ambient de poble, on te vingui gent, i si ve gent de fora, benvinguda serà, i si a més consumeix a la barra per ajudar l'organització, fantàstic i encara molt millor sempre. Però com ho entenem? Què ho entenem? Com una prèvia musical de festa major on hi ha una programació que intenten cada any ser el més competitius possible i fer una programació el més adaptada al poble possible i que pugui venir tot tipus de públic. Si ho entenem així, és una organització de Déu. Però clar, si vens buscant el Canet Rock o el Festiuet o el no sé què, que pagues 40 euros d'entrada i aquí no pagues res, bueno, doncs entenem la diferència i veurem que l'organització fa esforços sempre per portar el millor que poden portar.
0: I us agrada aquest concepte? Esteu a favor d'aquest concepte? Crec que sigui, que diguem que haguem perdut dimensió.
4: Jo crec que al final si no t'agrada no vas i ja està. O sigui, a mi m'agrada, jo hi vaig, consumeixo i estic i passo una bona estona amb els amics. Si tu eres més del que diu el Martí, del Canet Rock, de veure grups enormes i passar-t'ho mirant i gratis, pues ves al Canet Rock i paga l'entrada. No sé, ja està. O sigui, s'acaba per aquí, jo crec.
2: Jo, les barraques, per mi, el que són és la prèvia de festa major, ja, o sigui, comença...
0: De fet, deixa així, no? Una comença... proposta musical prèvia majorenc.
2: Comencen els nervis, el que vols és, doncs, jo què sé, després de la paradeta, pues, baixar a la fregata, fer una cervesa amb els companys, trobar-te a tothom que també està nerviós per festa major, i al final, qui toqui, és que és igual, o sigui, al final és una mica fer poble, que també és un moment nostre per ocupar el nostre espai de dir...
0: El nostre espai que està envaït de turisme.
2: De turisme, sí, exacte, que els guiris no entenguin res una estona, també m'agrada, saps? I llavors és com, ara estem nosaltres i és que m'és igual qui toqui.
0: I això és Sitges, no?
2: I això és Sitges, això és casa meva, jo m'ho he ocupat tot l'any, avui no, saps?
0: És que també a barraques has anat, no, Bruna?
4: Sí.
0: Sí, també t'agrada, consumidora també de barraques.
1: Sí, sí, sí. Òbviament, clar. Tot el que sigui de Sitges?
0: Tot el que
1: totes
0: sigui,
1: les festes que hi hagin allà.
0: Totes les festes que hi hagin a Sitges, clar. Clar, és que això, aquesta cosa... Però, per exemple, justament, i parlàveu ara d'altres festivals, no? Sou consumidors de festivals, també? Aneu a festivals?
2: Sí.
0: Sí, ara que sí, hem de passar el Vida, no?
2: Vida.
0: Passat el Vida, a Vilanova en tenim d'altres, eh? Per què riuen? Heu anat
4: no,
0: a Vida?
4: No, perquè ells han dit que sí, nosaltres han dit que sí. No m'ha fet molta gràcia.
0: De manera que, però us hagués agradat anar? És a dir, no sé si sou de les que... A mi em passa això, eh? Jo sóc de les que m'organitzo fatal, aleshores després veig que passa el festival, veig la gent i dic, l'any que ve...
2: Sí.
0: I aniré, i em torna a passar el mateix perquè...
2: Has de comprar-te l'entrada ja,
0: ja,
2: l'abonament ja.
0: Aquest és el problema, que els festivals també et demanen una previsió de la vida,
3: sí,
0: que
3: clarament.
0: Jo no sóc capaç de tenir, i llavors és o t'arrisques, la compres i ja veurem què passa, no? Que m'imagino que és el que feu,
2: sí.
0: O et quedes com, és el que em passa a mi, que et quedes sense entrada veient les fotos a l'Instagram de la gent que hi va. Però en qualsevol cas, us agrada?
4: Jo no.
0: No t'agraden els festivals?
4: No, no puc amb els festivals. Jo necessito tenir la meva via d'escape quan vulgui.
0: Uh-huh.
4: I clar, marxar a un lloc, tipus el Vida o qualsevol...
0: Sí.
4: Que està a prop, eh? Però jo necessitaria tenir un cotxe i poder marxar quan em doni la gana. Llavors, un dels festivals no és per mi.
0: Però és el tema de l'aglomeració de la gent?
4: Sí, jo
0: és a dir, ni Vida,
4: sí.
0: Ni, i entenc que ni Cruïlles, ni Primavera no. Sounds, ni
4: que
0: res de tot això, eh?
4: Zero.
0: No?
4: O sigui, jo sóc de les que van a un concert i van a la grada.
0: Format petit.
4: Sí.
0: Tu, format petit.
4: Que em deixin al meu espai, jo tranquil·la, escoltant, sin més.
0: Martí.
3: També és veritat que depèn una mica, molts cops, de la proposta d'aquell festival, perquè hi ha festivals de tot tipus,
0: sí.
3: I...
0: Aquí dins teniu el Terramar, per exemple. Aneu al festival Terramar?
2: No.
0: No.
1: Algun cop he anat.
0: Algun cop. I per
2: sí,
0: què no?
2: Jo he anat un cop, vaig anar a veure Manel, perquè... Puc ser sincera?
0: Sí, clar.
2: Vale. Per mi, el festival del Terramar és de tot menys un festival. O sigui... el concepte festival no és fer durant dos, o sigui, un mes o no sé quan dura,
0: 15 dies, més o
2: 15
0: menys.
2: Dies no?
0: Més o menys.
2: Concerts cada dia a preus molt abusius, perquè realment el que val l'entrada d'un concert un dia al Festival del Terramar és l'entrada de tot el dia no sé quants concerts al Vida, i al final és com, és que per mi no és un festival, és bueno, pues un, no sé, un conjunt de concerts, saps? Que,
0: uh-huh.
2: Bueno, està bé, però vull dir, crec que no està... crec que ho fan perquè Sitges tingui un festival. És a dir, no, Vilanova té el Vida, nosaltres tenim el del Terramar. No estic d'acord.
0: Bé, són festivals diferents. El Cap Roig sí. també funciona així, eh? Cap Roig és una mica aquest, és a dir, entenc que són conceptes de festival diferents, sí. no? Tu entenc que t'agrada més igualment... aquesta cosa més experiencial del Vida, no?
2: De tenir diversos escenaris,
0: sí, de passar el dia... Primavera sí. Sound, no? Que divergeixen de Cap Roig, de Terramar, etc.
3: És una
0: no?
3: mica el que volia dir jo del concepte de festival, que al final, si, per exemple, amb la Núria i a mi ens agrada un tipus de festival on tens tres escenaris i diferents propostes musicals, per exemple... El que veníem a dir una mica, barraques, hi haurà molta gent que et dirà, és que no ve, no venen els Figaflaues. Ja, bueno, però és que els Figaflaues els pots veure a 40 festivals aquest estiu i si t'entraran els Figaflaues, si et mires la seva agenda, podràs anar a 20 concerts gratis aquest estiu. Bueno, doncs aprofitem que a Sitges ens porten el nom sé el cartell, em sap molt de greu que no puc dir cap nom ara mateix.
0: Però jo te'l podria llegir, però no coneixeria ni un, perquè són bastant novedosos.
3: No, però vale, ens porten una altra proposta. Bueno, baixa, els veus, i si no t'agraden, després ja diràs, ostres, doncs mira, aquest concert de tal no em va acabar d'agradar.
0: La qüestió és si Barraques no porta Figaflaues. Perquè no és el que li interessa o no el porta perquè té un caché inassumible. Bueno,
2: però també dic una cosa, recordem que tots aquests grups que ara estan com molt àlgids...
0: Emergents, sí.
2: Dic, o sigui, Figaflaues i tal, van començar amb un escenari com el de les Barraques.
0: No, clar.
2: O sigui, jo recordo quan va venir Charango aquí a la platja de Sant Sebastià que hi havia 4 unitats de persona, que jo només em sabia una cançó i aquesta gent...
0: Després ho ha petat.
2: Sí, clar.
0: Sí, d'alguna manera aquests festivals tipus Barraques, aquest format, s'acaben convertint en... obren portes, no? Moltes
2: Exacte.
0: Vegades, és a dir...
2: No, i dius, jo aquests els he vist que no eren ningú. Uh-huh. I bueno, doncs pues mira, pues tens aquest privilegi després quan es fan grans...
0: Descobridors, el que Exacte. Volia dir, no? Són com descobridors, no? Però, clar, la qüestió és... Hi ha un tema de caché, òbviament, al darrere.
3: Sí,
0: no?
3: Sí,
0: clar,
3: sí,
0: quan
3: no,
0: tu fas un festival que és gratuït, no? O fas una proposta musical, no li vull dir festival a Barraques, però fas una proposta musical gratuïta, òbviament el caché de qui participa serà menor que si la fas de pagament, que el que fas amb el preu de l'entrada normalment es correspon al caché de l'artista. Els cachés de l'artista estan no disparats, no. Disparadíssims. L'Aitana va venir al Festival de Terramar.
4: És l'únic concert que he anat del
0: Vas anar a veure l'Aitana, la recordes?
4: Sí, sí, jo me'n recordo de... A més, estan les amigues fent cua, que vam acabar just davant de l'escenari, tipus tocant a l'escenari. Un dels millors moments, la veritat. Però és veritat que jo crec que vaig pagar més aquells concerts de tota la resta que he anat de concerts de l'Aitana.
0: I tot i així, vas pagar, ja t'asseguro, molt menys el que pagaries ara per un concert de l'Aitana.
4: No. Vaig pagar més.
0: En quin concert de
2: Terramar? Que sí, que el Terramar és molt
4: caríssim.
2: Més car. És que Manel, a mi em va costar molt més del que em va costar al Fòrum, a veure Manel.
4: És que vaig pagar més al Terramar, que era un dels primers concerts de l'Aitana, que els concerts que va fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona i al Metropolitano de Madrid.
0: I el preu determina que vagis a un festival o no?
1: Sí.
0: La veritat. Clarament, no? És a dir, entenc que tothom, però quan ets jove entenc que el preu és més determinant.
1: Sí, clar, perquè igualment quan ets jove tampoc tens tants diners.
0: No hi ha font de finançament,
1: clar,
0: no?
1: Clar, llavors però, és el que et puguis permetre.
0: En molts casos és el pare o treballs precaris, no?
1: Clar, pues sí.
0: Bàsicament, no? Per tant, el preu determina.
3: El que m'ha hagut d'organitzar per anar a concerts de no em portes tu un cotxe, però jo torno, però tu vas, perquè clar, m'importa el papa, però la...
0: Però acaba sent el millor de l'estiu, és a dir, quan passa l'estiu, no sé si els millors records que un té, acaba sent això, les festes de poble, no aquella nit a la festa del barri de les Cases Noves, o aquella nit al festival, tal, és a dir, no sé si aquests records sentiu que una mica són els que us van marcar en l'estiu, no?, i que al llarg dels anys són els que et queden, no?, i els que pesen.
1: Sí,
0: sí?
1: Sí, perquè vulguis o no és el que se't queda, perquè més que el record també se't queda com el sentiment, saps, com la sensació de, uau, doncs m'ho he passat molt bé aquesta nit. Llavors, durant, doncs jo que sé, igual en uns anys te'n recordes d'aquella sensació. I això, doncs, vulguis o no, se't queda i és molt bonic.
0: I aquesta sensació, bàsicament, és la gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la gent, i, bueno, sí, l'ambient i doncs, tot en general, doncs, tot el concepte.
0: L'ambient, òbviament, que el genera la gent, no? Aquí molt fans de les festes de barri, de les festes de poble. Ha quedat clar també que morirem d'èxit si decidim fer festes a tots els barris. Quedem en Poble Sec i Cases Noves, no cal ara que, de sobte... Una rebella al vinyet!
2: Una rebella al vinyet, sí.
0: Home, i em sembla propesta, quan vinguin aquí els al vinyet els direm, escolta, no us heu plantejat mai? No tinc clar que ho tinguessin fàcil, perquè després en tot això, no m'obrirà aquest debat, perquè entenc que ja no és cosa vostra, l'administració no posa gens fàcil. I això ho podem parlar amb els de Barraques, que tenen per explicar històries llargues, perquè un dels motius en què tot va anar a petit, en mode petit, òbviament va ser que l'administració ho posa difícil, perquè el Tinglado Vilanova, no sé si heu anat mai, però el sí. Tinglado és un festival gratuït.
2: Bueno, ara és de pagament.
0: Ara hi és pagament?
2: Sí, però és un preu...
0: irrisori, no?
2: Sí, no, són 15 euros l'entrada al dia i crec que l'abonament sencer, no sé si són 20 dels 3 dies, o sigui...
0: un preu irrisori, però durant molts anys sí. va ser gratuït i unes dimensions enormes.
3: Era molt gros.
0: Molt gran, continua sent un festival molt, molt, molt, molt potent a Vilanova per mantenir això, aquesta estructura, amb aquest preu ara tan baix, cal que t'ajudin molt, des de tot arreu, perquè organitzar això, si organitzar unes cases noves, Vinyet, és difícil, no? Haver de fer el càlcul previ de la barra, del que vindran, dels atàfons, de les cadires, no? De les taules, munta, desmunta, tota la història, imagineu-vos un festival d'aquestes dimensions. Nois, moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: I acabarem el programa avui felicitant algú en directe i ens fa molta il·lusió perquè ella la tenim aquí de tant en tant, és la presidenta de l'Associació Talent Femení, Susana Villagrasa, i acaba de rebre la Medalla al Treball President Macià, un premi que és una de les màximes distincions que lliura la Generalitat com a reconeixement a aquelles persones que han destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals dins del món del treball. Susana Villagrasa, felicitats, bon dia.
6: Bon dia, Carola, bon dia. Quina presentació més maca.
0: I enhorabona per aquesta medalla, per aquest reconeixement, que no sé com ho has viscut, això.
6: Bueno, pues molt emocionada, a part que no m'ho esperava. I, bueno, quan et diuen que estàs nominat, pues penses, bueno, és una manera d'omplir el bombo, no?, de candidates. I quan et truquen i et diuen que t'han donat la medalla, pues que quedes com a molt sobtat, no? Perquè, com bé dius, és un dels reconeixements que la Generalitat de Catalunya fa 100 anys d'història va començar amb aquest premi per al reconeixement al treball. I bueno, pues, que t'arribi a una certa edat adulta, però no molt gran, és molt emocionant. Uh-huh. És, bueno... és molt emocionant, però jo sempre dic que aquest premi és de tota la gent que va creure en aquest projecte, que és Talent Femení, i això m'ha donat a mi pues, poder treballar amb elles i tirar endavant aquesta associació que per mi és aquesta medalla al treball, no?
0: Clar, no sé si això és un impuls també, Susana, després de tants anys, ja tants anys amb l'associació, tants anys també treballant i en aquest sentit també treballant per les dones, professionals, és a dir, que ara tu com a dona, treballadora, impulsora d'aquestes iniciatives, et reconeguin, és com un impuls, o sigui, t'ajuda d'alguna manera a continuar?
6: Doncs sí, però tothom s'ho mereix, és a dir, totes les dones tindrien d'apostar a poder tenir aquesta medalla, perquè totes fem un esforç per tirar endavant cada dia. Som multifunció, cada vegada més reconegudes, però també ens costa molt arribar i creure'ns-ho. I, bueno, pues... perquè...
0: Susana, això t'ho van... Clar, aquesta medalla te la van donar dilluns, oi? Dilluns al Palau de la Generalitat. Com va anar l'acte?
6: Bueno, l'acte va ser molt emotiu. És ben veritat que quan et dona el president i et posa la medalla, home, et cau alguna llàgrima, no? Perquè és molt emocionant. I està envoltada de gent molt professional i gent referent, no? Com amb el cas d'aquí del Penedès, que va estar el senyor Jove Camps. Home, és molt emocionant. És un moment... per recordar, jo tenia el meu fill allà, el meu gran no va poder venir, i el meu fill deia, mama, això és molt important. Bueno, pues, és un honor.
0: Clar, és que clar que és important, és una deia, un dels premis més importants que ofereix la Generalitat entorn al món del treball, se n'han entregat altres de medalles a altres homes, a altres persones, però clar, com a dona emprenedora, com a dona fundadora d'aquesta associació, no sé si d'alguna manera sents també que et converteixes una mica en referent, Susana.
6: bueno, ojalà sigui el talent femení un referent i que la gent hi cregui i, bueno, i que puguem ser un col·lectiu molt més gran i puguem donar ànims a totes aquestes dones empresàries, directives i executives que esteu al capdavant de grans projectes. I ja t'hi poso un tu, perquè realment tu has sigut premiada del talent femení per la teva trajectòria. I, bueno, ojalà pugui ser aquest punt de llança a aglutinar moltes dones. Clar, ojalà.
0: Passes tu de donar cada any premis, no?, i de reconèixer la feina, ara te l'han reconegut a tu. Has intercanviat una mica papers, eh?
6: Sí, sí, és veritat, és veritat.
0: I on s'està millor? On et sents millor? Entregant o venent?
6: Jo... A mi m'agrada molt donar els premis. Sempre m'ha agradat fer regals i realment sóc molt feliç quan dono un premi, de veritat. Sí que aquesta vegada m'ha tocat a mi, però em feia com a vergonya. M'he passat molts nervis. Jo sempre dic que jo no me'n mereixo.
0: Susana, és el que anava a dir, eh? Tu sempre expliques aquí, explicaves sempre a la secció que quan feies la trucada a les premiades del talent femení i els dius, escolta'm, que hem decidit que t'atorguem el premi en la categoria tal. La resposta més habitual sempre és jo, però si a mi, jo no me'n mereixo, jo no faig res. I apareixia aquí el síndrome de la impostora. L'has tingut tu també?
6: També. Jo també ho dic. Des que me l'han donat, jo dic, no és només meu, és de totes. Jo per mi, sí que és important, molt important, eh? Però, bueno, el síndrome de l'impostor el tinc. I realment, i mira que jo empodero a totes les dones.
0: És el que anava a dir, eh? T'has vist ara a l'altra banda, eh?
6: En aquest cas, pues, també ho he tingut. Que sí que és ben veritat, conforme van passant els dies i la gent ha tingut molt bones paraules perquè he rebut infinitat de mails, infinitat de xats felicitant-me, i llavors, clar, dius, bueno, m'ho tinc de començar a creure, no?, realment, perquè quan hi ha tanta gent que t'ho diu, pues, és ben veritat, no? Però sí que és veritat que bueno, costa. Ens costa, amb els homes no els hi costa, eh?
0: Els hi costa menys, no? I s'ho creuen abans, no? Les dones ens costa una mica més, creure, però fixa't, t'ha passat allò que tu veus que els hi passa a les dones quan tu les truques, no? I quan tu els hi truques i els dius el premi, ho has viscut tu la teva pròpia pell, eh? Aquesta sensació de jo, però si a mi no em toca.
6: Jo vols dir?
0: Sí, que, vull dir que encara tenim feina per fer aquí, eh?
6: Encara. És a dir, que tinc de fer jo un treball de fons per mi mateixa, de dir, sí, me'l mereixo.
0: Clara, que just comences, entenc que comences a període estival, vacances, descansa també una mica talent femení, també en els espais de ràdio, és començar les vacances amb un bon impuls aquest, eh?
6: Home, doncs sí, jo crec que bueno, és un reconeixement molt important, i jo, de veritat, tinc de dir que això em donarà força. Jo sempre que treballo un mes d'agost per preparar premis, i aquest any ho faré amb més il·lusió encara, i realment, pues, bueno, pues, que serveixi d'aquest, bueno, que sigui uns premis magnífics, que pugui passar a festejar i a celebrar aquesta medalla amb molta gent que tinc pendent, i bueno, Gràcies a la Generalitat de Catalunya per fer aquest reconeixement i per pensar en mi.
0: Doncs Susana Villagrasa, medalla al treball, president Macià, en tant que persona implicada i treballadora i que s'ha esforçat, engegadora d'iniciatives com és l'Associació Talent en Femení, i en aquest sentit la Generalitat l'ha volgut reconèixer en el vessant i en el sector del món del treball, doncs amb aquesta medalla al president Macià. Se n'han entregat altres, més medalles i més plaques també, 18 persones i 6 entitats en total els que han rebut aquesta distinció, però en tot cas estem parlant que és una distinció de la Generalitat de Catalunya, per tant diguem que la competència és gran, i estar en aquesta llista de 18 premiats ja és tot un privilegi i tot un honor. Susana, un plaer, enhorabona novament, medalla mereixedora, i a gaudir de les vacances. Gràcies.
6: Gràcies, Carola, i gràcies al poble de Sitges.
0: Un petó, adeu-siau.

0: Vinga, a les 11 en punt del matí d'avui dijous 9 de juliol i amb Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassarem les propostes de les sèries per aquest estiu, l'últim seriòfils de la temporada. Un seriòfils que ja té també doncs els Emmys aquí al costat, oi? Que avui surten també a tots els diaris, però d'entrada tenim doncs alguna sèrie de capçalera que ja apunta maneres, no?
1: Sí, no han estalviat les plataformes per aquest mes de juliol, han anat fortes i ja diria fins i tot 3 o 4 estrenes bastant potents en cadascuna de les plataformes, o sigui que això que es diu que l'estiu, no?, tradicionalment era doncs allò, estrenar cosetes i que passi, doncs aquest mes de juliol doncs arriben estrenes potents que a més s'aniran allargant al llarg de la temporada.
0: Doncs, si et sembla, comencem per la sèrie que ens defineix en Camil com la sèrie de la que tothom en parla, perquè doncs ens torna una miqueta a l'univers, ja hem sortit dels llibres, però l'univers de... fa molt que hem sortit dels llibres, de l'univers de Joc de Trons, anava a dir. Vinga, anem a HBO Max.
2: Son tiempos turbulentos.
3: Rhaenyra se acerca. Ya no estás seguro aquí. Su derrota está escrita. Aseguraremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
4: La reina tiene muchos dragones. Pero sus súbditos no se sienten seguros, ni deberían estarlo.
3: Veo que ha sido misericordiosa. Pero la corona es un peso que aplasta. Harás cosas que causará la muerte de los involucrados.
4: Poco a poco. Bocado a bocado.
0: Vinga, va, ja en tenim prou. Escolta, és que ara ens ha passat una cosa curiosa, que a vegades ens passa, que és que resulta que el tràiler que estem emetent no és l'original en anglès, és obvi, però tampoc és la traducció a l'espanyol d'Espanya. I tenim, doncs, això, el latino, que té un punt, oi? Perquè és el que ens comentava en Camil, i aquesta és bona, clar. Latino no és d'enlloc.
1: Exacte, sí, és un accent que no és, o sigui que cap llatinoamericà reconeix com a propi, no és argentí, no és mexicà, no és portorriqueny, no és veneçolà, no? És com un estàndard que s'han inventat i que, bueno, sona una mica això, però no és cap accent concret d'un país. I és veritat que, no sé, potser treu una mica d'aquesta solemnitat que aquesta sèrie, escoltar-lo així...
0: Sí, aquí ens...

0: ponent. I en aquest cas, la història de la guerra civil entre els Targaryen, no? Uh-huh. Que més o menys ja, qui ha seguit les temporades doncs, ha vist com doncs, la cosa anava escalant, hi havia molta intriga, els palaus, no? D'anar aquí, anar allà, dir això, i a la tercera temporada ja s'obliden una mica de tot això, van amb tot i comencen, de fet, ja amb un capítol que podria haver estat, a nivell de recursos visuals i diners que hi han posat, podria haver estat com a final de temporada de Joc de Trons, no? El que abans es reservava potser per capítols molt concrets, doncs aquí no han reparat en gastos i hi ha moltes seqüències molt espectaculars, moltes batalles, molta gent involucrada, moltes localitzacions, per una història que això sí no acaba del tot d'enganxar. No? L'estrena va anar prou bé, però els següents capítols són els que pitjor han funcionat per ara de les tres temporades de Joc de Trons. I bueno, et fa plantejar si la gent comença a estar una mica cansada d'això, si és que no has empatitzat molt amb aquests personatges o si ja estàs cansat de tota aquesta èpica, tota grandiloquent, i en canvi la sèrie ambientada a Ponent que ha triomfat és El Cavaller de los Siete Reinos, no? Una sèrie amb un to molt diferent, amb uns capítols molt curtets, on també hi ha aventura i també hi ha, no, els detalls de Martin, aquesta sang i aquesta cruesa, però també hi ha humor. Vull dir, crec que ha connectat bastant millor, la gent potser està una mica cansada de tanta èpica, i més si són personatges que al final, bueno, amb molts, doncs no acabes com d'empatitzar, t'és una mica igual al final el que els hi passi. Uh-huh. Doncs tercera temporada, la guerra oberta entre, no, els Rhaenyra, Aegon, aquests dos bàndols, els negres, els verds, batalles, no ens encarinyem de cap personatge perquè, com Martin ens ha acostumat, doncs cauran com a mosques. I ja ha confirmat que la sèrie acabarà la temporada amb una temporada més, que serà la quarta i última. Han dit que ja la cosa acaba aquí, però tranquils, perquè spin-offs i sèries ambientades a Ponent doncs en tindrem per avorrir.
1: Sí, sí, tot i que a veure, que Joc de Trons és molt de Joc de Trons, eh? I la història i fins i tot els personatges i els protagonistes és que van trobar la fórmula. I aquí costa més. És molt més gris aquesta, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, és un to diferent, és més crua i és mm-hmm. això, tampoc acabes de... A Joc de Trons hi ha molts personatges molt carismàtics, no?
1: Sí.
0: Aquí potser falta una mica això i acabes al final una mica cansat de les voltes per
1: explicar això. I aquí és molt més directe en el sentit que Joc de Trons era tot molt més subtil.
0: Exacte, sí, sí, ho va anar construint molt a poc fins que, no, vas veient...
1: Més enllà del final, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Final...
0: sí, la darrera temporada ja seria discutible, però sí, sí, sí, totalment, Joc de Trons, a veure, era difícil estar a l'alçada, uh-huh. No els hi ha anat malament amb La Casa del Dragón, s'ha de reconèixer, els hi ha funcionat, han mantingut oberta aquesta, no, espurna de Ponent i poden estrenar sèries com El Cavaller de los Siete Reinos, però jo crec que, clar... El que dius tu, Joc de Trons, és molt Joc de Trons.
1: És molt Joc de Trons. Doncs vinga, aquesta és la sèrie de la que tothom parla, però hi ha altres estrenes interessants. Qui vulgui veure a Bardem fent por, que vegi aquesta, Apple Plus.
2: A veces no miras todo esto y piensas si nos lo merecemos. Nos merecemos todo esto. Nos merecemos todo esto.

0: exemple.
1: Exacte, és el remake del remake d'un altre remake, no? La pel·lícula original és una pel·lícula dels 50, no? Amb Gregory Peck i Robert Mitchum fent els dos papers principals d'aquest, la història, no? És aquesta de... d'un home que ha estat a la presó, al cap d'uns anys surt i vol anar a passar comptes amb el seu advocat, que d'alguna manera creu que doncs, és el que el seu propi advocat l'ha portat a la presó. No? La gent potser estarà més familiaritzada amb el remake que va fer Scorsese, no? Amb aquell Robert De Niro inoblidable, no? Amb aquell abogado, no? Uh-huh. I ara, diguéssim, torna aquest remake en forma de sèrie amb Bardem, que com bé dius, quan fa por, fa molta por. Recordem, no? No és País para Viejos, el Xigurh, no? El personatge aquest del psicòpata que interpretava, que era absolutament terrorífic. I en aquesta sèrie, doncs, Bardem interpreta aquesta persona que surt de la presó i doncs, va a visitar, va a fer-los la vida impossible a l'advocat i a la seva dona. Doncs que després de molts anys doncs, viuen tan tranquils, amb molt de luxe, amb molt de privilegi i la seva vida començarà a estar... no?
0: Trontollar.
1: Comença a trontollar amb l'aparició del personatge de Bardem. Ja, a la sèrie donen com més... hi ha com diferències respecte a la pel·lícula, no? Veiem diversos punts de vista, que això és una cosa... no? La mateixa situació des de diversos punts de vista, et comences a plantejar qui és el que té raó, si... teòricament el bo o el protagonista o el personatge de Bardem, i parla de... bueno, no és només una història de venjança personal, parla de privilegis, de poder, de manipulació de la veritat i de fins a quin punt no, un pot reescriure la seva pròpia història. Tot això amb 10 episodis, el que permet aprofundir potser una mica més en la psicologia dels personatges, més que no pas amb la pel·lícula. Hi ha algunes referències directes a qui li agradi, doncs, qui sigui cinèfil i tingui present la pel·li, sobretot d'Scorsese. Hi ha alguns homenatges visuals a la pel·lícula. I doncs, 10 capítols a Apple Plus, que qui li interessi aquest thriller i vulgui veure una nova revisió d'aquesta història ja més coneguda, doncs s'ho passarà bé.
0: Doncs El Cabo del Miedo a Apple Plus. Vinga, ens n'anem ara a Disney Plus. We've known each other for over 30 years. How old do you think we are? I don't know, like 60? They have no idea how cool we are. I wish I was in love. You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you. You, yeah, sure. Mum, what's happened? Yanis and I broke up. Would it be okay if I moved back in? Of course, yay! I mean, not, you know, yay. Hello. Yeah, your mum said I could stay. Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot. Not sure about the use of the word weirdly. Maybe you have a weird smell. What are you doing here? I slept with Steve. That's really funny. I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him. Ja està, la declaració final de la filla, Alice i Steve.
1: Alice i Steve, que és una comèdia, no, que la seva creadora, la Sophie Goodhart, ha definit no com una sitcom, sinó com una rom-com. És a dir, una comèdia sobre una relació que des del primer moment tothom a la sèrie i fora de la sèrie considera que és molt mala idea. Per qui no hagi pillat el tràiler, doncs... Alice i Steve són una mica dos amics, ja amb 40 tants, amics de tota la vida, que s'expliquen, tenen molta confiança, s'expliquen tot, però en algun moment doncs, l'Alice convida l'Steve a casa seva i allà Steve es lia no amb Alice, sinó amb la filla de l'Alice. I escoltàvem al final com ella, la filla, li diu a la mare... m'he liat amb ell, i no només això, sinó que el vull seguir veient. I a partir d'aquí és la premissa d'aquesta sèrie protagonitzada per la Nicola Walker i el Jemaine Clement, que pels més seriòfils potser els sona d'una sèrie molt mítica de Nova Zelanda que es deia Flight of the Conchords, també va ser el protagonista i el creador de Lo que hacemos en las sombras, de la pel·lícula original, i fa aquest paper, no, d'aquest home, una mica Peter Pan, que de sobte, després de 25 anys d'amistat amb la seva amiga, doncs ha d'enfrontar que, doncs, que s'ha enamorat de la filla de la seva amiga, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és una mica com va avançant tot això i això, no? El que dèiem, no? De com aquesta... ja es veu que és una mala idea com va avançant i com sobretot afecta, no és tant una història de comèdia romàntica que té algun punt, sinó que és una història sobre l'amistat, no? I sobre la traïció, diguéssim, perquè clar, evidentment la mare se sent, Alice se sent molt traïda, i a partir d'aquí, doncs, comencen les tensions entre els dos personatges. El tema és un tema que podria ser un drama, no? O podríem fer, doncs, una sèrie d'intriga, i té la gràcia de que l'enfoquen des de la comèdia. El guionista de Sex Education és el creador, uh-huh. Són capítols de mitja hora, i per qui li agrada la comèdia, sobretot la comèdia de qualitat, perquè aquesta és la sèrie que va guanyar la millor sèrie al darrer festival de Cannes, sèries, doncs que li doni una oportunitat a Alice i Steve.
2: Doncs Alice i Steve a Disney Plus, ja dèiem, en format comèdia, aquesta història, diguem, romàntica entre generacions. Vinga, ens mantenim a Disney Plus a parlar de cuina.
3: Chef, ¿estás bien? Tú coge algo. Escucha a la sartén. ¿Oyes la música?
4: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
5: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
6: Richard, voy a vender el edificio.
7: Estamos mal. El restaurante está inundado.
8: Nos han cortado los repartos.
9: Nos vamos a quedar sin comida.
10: O al final todo acaba bien.
11: ¡No, para! ¡No, absórbame!
7: ¿O no?
12: Nos superan en número y armamento. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
7: ¿Listos?
12: Cada segundo cuenta, baby.
13: Siguiente plato, marchando.
7: Pasé tanto tiempo.
2: I al final, doncs, The Beer, aquest mític restaurant de Chicago, oi, és?
1: Exacte, és la sèrie de The Beer, la temporada cinquena i darrera, que ens explica la història d'aquest cuiner d'alta cuina que torna a Chicago per agafar el bar familiar de bocates, diguéssim, de barri, i que el decideix transformar en un restaurant d'alta cuina, i tot el que això comporta en tots els sentits, no? A nivell no només professional, sinó emocional, personal. I doncs aquí ja per fi tanca les portes de Ver, una sèrie que així com va començar amb les dues primeres temporades va ser, no?, un dels grans hits i de les grans sorpreses seriòfiles, no?, perquè ningú havia passat una mica sota el radar. Aquesta aconseguia en capítols molt curts doncs una profunditat emocional, i a part un muntatge que t'agafava, era com taquicàrdic, no? Però era com estar realment en una cuina de debò. La tercera i la quarta van ser unes temporades que van rebre moltes crítiques, van fluixejar bastant, van perdre una mica el nord, i amb la cinquena es volen redimir i acabar una mica com mereix una sèrie com The Bear. Una sèrie, una presumpta comèdia, no?, segons els Emmy, que té, crec, 21 Emmys, en comèdia, una comèdia que no és una comèdia, ja n'hem parlat molt d'això. I doncs ara el personatge principal del Carmi, que és interpretat pel Jeremy Allen White, no?, amb aquesta sempre pose una mica intensa i dramàtica, doncs decideix que vol retirar-se del món de la cuina i deixar el restaurant en mans de la Sydney, de la seva, no?, mà dreta, el cosí Richie, la Natalie, tots els altres personatges de The Bear. I és una mica... fan servir aquest recurs que els agrada tant a The Bear, que ho fan, crec, a cada temporada, que és com una mica un compte enrere. Hi ha alguna cosa que, no?, han de tancar el restaurant per no sé què, o ha de venir el de la inspecció, o els crítics, o han d'obrir aquell dia, no? És una conta enrere de la temporada que et serveix per anar pujant la tensió in crescendo, i que ja veiem al tràiler que les coses comencen a anar molt malament, volen vendre l'edifici, ja no els hi porten el menjar, els hi entra aigua, i serà una mica la lluita de tots aquests personatges, que jo crec que és la part en realitat que enganxa de Devel, els seus personatges, que te'ls acabes estimant, i crec que els propis creadors estimen molt els seus personatges, doncs com tots ells units doncs aconseguiran o no salvar el restaurant. I també val dir que comença la temporada, però en realitat va començar amb una estrena que es va fer una mica també com per sorpresa d'un capítol especial que es diu Gary, centrat sobretot en Richie, el personatge del cosí, i el Mikey, que és com el germà de Carmi, el germà que ja sabem des del capítol 1 que se suïcida, que s'ha suïcidat, i sempre el veiem aparèixer una mica en flashbacks. Doncs aquest capítol especial, que molts crítics diuen que és el millor capítol, paradoxalment, de la sèrie, doncs també, abans de potser començar a veure la cinquena temporada, està bé mirar aquest capítol especial de Gary, que a més va ser escrit i dirigit pels dos actors principals. És un capítol, clar, bastant estrany, ambientat en el passat, pràcticament amb ells dos només de personatges, una mica teatral, però que funciona molt bé.
2: Doncs de ver, com dèiem, que ens permet seguir o acabar les peripècies d'aquest restaurant d'alta cuina de Chicago. I vinga, i ara anem a l'experiment més estrany de tots els que parlarem avui. Molt estrany, molt, però molt. HBO Max.
13: We threw a rod. Get comfortable.
14: Well, it's going to be a while.
13: He's got the wrench. He's going, no. We got to wait here.
14: What are you
13: talking
14: about?
13: We got to wait on the plane.
14: Yeah, what?
13: We got to wait right here until they fix the mechanical issue.
14: I got to sit in the middle with shitty snacks?
13: Yeah.
14: For 5 hours? Are you crazy?
13: This is the airplane experience.
14: Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
15: You know what's really irritating about you? You are the world's worst butter churner.
14: How dare you? Nobody churns butter better than me.
15: Nobody likes your butter.
14: Come and get her. Straight from Wendy's, Mr. President.
16: Can't wait to get back home to my Daisy. That's what's waiting for me.
17: Yeah.
16: Do you not think she's pretty?
17: Yeah, she's all right. Yeah.
16: She's all right?
14: I would take her to the movies if she paid.
18: Bring your fishing rod.
14: Oh, yeah.
18: You got a net.
14: Come use my hat. This trip is going to be so great.
18: So great.
19: What's going to be so great?
14: It's a great burden to have to leave our families.
18: We don't want
14: to
18: go.
2: Després de 250 anys, Estats Units ha decidit tenir Trump com a president i una sèrie com aquesta per explicar la seva història.
1: Sí, sí, i tal com Trump doncs va celebrar com ho va celebrar, no, amb aquells discursos, focs artificials i concerts on no hi havia ningú, doncs aquesta és l'altra manera potser de celebrar-ho, i és amb una mica de sentit de l'humor, perquè darrere d'això hi ha Larry David, no, el creador de Seinfeld, de Curb Your Enthusiasm, sempre a HBO, que és el creador i el protagonista d'aquesta sèrie que es diu Larry David i la recerca de la infelicitat, no? Una sèrie que, d'alguna manera, al llarg de diversos sketchos, et va fent la seva pròpia versió de la història nord-americana.
2: El títol és Vida, Larry David i la recerca de la infidelitat, de la infelicitat.
1: Exacte.
2: Perquè es basa, evidentment, d'una manera... un subterfugi per parlar del lema dels Estats Units, vida, llibertat i recerca de la felicitat.
1: Totalment, ja veiem o sentim el tràiler i quan veiem la sèrie ja veiem per on va, no? Que, doncs, amb humor fot bastanta canya amb molts dels mites fundacionals dels Estats Units i es planteja, doncs, totes les moments històrics importants, doncs, com haguessin estat si haguessin introduït elements com molt absurds, no? La declaració d'independència que comencen a discutir per autèntiques xurrades que volen ficar dins la declaració, o el viatge de Rosa Parks amb uns personatges al bus que són autènticament delirants. I el que és divertit és l'origen, potser, de la sèrie, que és... Això està produït per Barack Obama i Michelle Obama, que tenen una productora audiovisual. Això és com super... Yankee, no? En ninguna, cap altre país t'imagines, jo què sé, pues a Aznar.
2: Ara l'Aznar.
1: O a Zapatero. tenint una productora audiovisual i creant sèries, doncs allà als Estats Units, no? També la el bressol de l'espectacle, doncs Barak i Michelle tenien aquesta productora, volien fer una sèrie commemorativa dels 250 aniversari, un documental o una sèrie documental així una mica seriosa, i li van decidir fitxar Larry David, i Larry David va convertir aquest documental en una marcianada, en una sàtira plena d'humor incòmode, però la gràcia és que els Obama no només no li van dir on vas amb això, sinó que van dir avanti amb tot això, i en són els productors executius, o sigui, els productors executius, perdó, de la sèrie són Barack i Michelle Obama, o sigui, això ja et posa una mica...
2: Un punt de caché.
1: Exacte, i doncs el repartiment, clar, al ser com gags, més o menys curts, doncs hi ha una autèntica desfilada d'estrelles al costat de Larry David, des del Seinfeld, el John Hamm, Bill Hader, Catherine Hahn, Lin-Manuel Miranda, que va ser el protagonista de Hamilton, no? una altra sèrie sobre un pare fundador de la pàtria, Kelly Cuoco, vull dir, veurem desfilar moltes cares conegudes i que molts van voler participar simplement sense saber massa de què anava la cosa, només perquè hi havia Larry David al darrere. Doncs 7 episodis per riure, per pensar també, perquè no? Hi ha com molta sàtira, i sobretot pues, aprendre potser una miqueta de la història i dels mites sobre els quals han construït aquest relat de país que tenen.
2: En sabem més la història americana que la nostra, a vegades.
1: No, completament.
2: Completament, oi? Vinga, Vida Larry David i la búsqueda de la infelicitat és aquesta proposta, com dèiem, bastant histriònica d'HBO Max. Vinga, canviem d'objectiu i ara ens n'anem a una cosa molt més dramàtica, que està a Apple Plus.
19: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
20: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
21: Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando.
20: No recuerda nada, excepto lo que le dicen. Eres la única que ha salido en toda la puta historia. Y ha sobrevivido.
22: La verdad no se consigue sin un precio.
21: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
20: ¿Se enterara de qué?
21: Del tiempo que nos queda. Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos? ¿Por qué necesitarían destruir un silo? Las preguntas que ella tenía pueden matarnos a todos.
2: Doncs la gent del silo que a la tercera temporada es fa preguntes.
1: Exacte, torna a silo o... Sitge, seria, en català?
2: Sitge. Sí.
1: La sèrie de ciència-ficció d'Apple, doncs, que es basa en aquesta premissa on la humanitat, o el que queda, més ben dit, de la humanitat, viu sota terra, perquè se suposa que fora hi ha hagut un infern nuclear i és completament inevitable i hostil, i doncs viuen en aquesta mena de silo on s'organitza una nova societat, no? I està bé perquè la tercera temporada canvien una mica. Les dues primeres eren l'objectiu era saber una mica que, si realment a fora era com els havien explicat, si aquesta història de que la humanitat havia entrat en guerra i tot havia quedat destruït era veritat. Hi havia tot el tema del control de les classes socials dintre el silo, dels equilibris de poder, era una sèrie també sobre política, d'alguna manera. I en aquesta tercera temporada, després del final de la segona, on el personatge principal aconsegueix sortir fora i després tornar, hem sentit el tràiler, no? Que era l'única persona que ha aconseguit sortir i tornar al tràiler, al silo, doncs què és el que passa a partir d'aquí amb els coneixements que sap. El tema és que la personatge principal, que és la Rebecca Ferguson, que és aquesta noia que ha pogut sortir, doncs té amnèsia, no recorda res del que ha vist. I seria el típic recurs patillero de moltes sèries de ara s'ha oblidat de tot i per com allargar una mica la trama, però en aquest cas lliga bastant amb la veritable trama de la sèrie, que és una mica el fet d'oblidar o fer oblidar la memòria tant de manera individual com a manera col·lectiva per controlar, com a mètode de control de la població, no? Oblidar el passat, no saber d'on vens, que t'expliquin una història per, en realitat, una mena...
2: Quina metàfora dels temps presents.
1: Totalment, eh? I aquesta potser és és la gràcia de Silo, no? Aquesta oblit com a eina de control. I, a més, també introdueixen per primera vegada una nova trama en paral·lel a la sèrie ambientada al passat, on comencem a conèixer una mica els orígens, no? D'on han sortit aquests silos, per què han sortit aquests silos, què és el que ha passat. Llavors, aquesta trama al passat, protagonitzada per un periodista i una congressista, doncs ens comença a donar una mica de llum i a entendre una mica millor què és tot, com han arribat fins aquí i què és tot el que estem veient. Llavors crec que és un encert, perquè realment ja les dues primeres estan molt bé, però ja no donava més de sí aquesta, havien de fer-la avançar d'alguna manera, i crec que d'aquesta manera és una manera molt, molt intel·ligent. Llavors, 10 episodis, estrenat setmanalment fins al setembre, i ja Apple també ha avisat que la següent temporada, és a dir, la quarta, serà la darrera de la sèrie. De fet, ja està pràcticament tota rodada, i que han explicat això, que tenien molt clar el que volien explicar, volien acabar-ho bé, i en principi, amb la propera temporada, doncs acaben la sèrie.
2: Doncs la tercera de Silo, a l'espera de que la quarta en resolgui encara més dubtes d'aquesta història d'Apple Plus. Déu-n'hi-do, Apple Plus, també aquestes apostes pel drama, per la ciència-ficció.
1: Sí, sí, sobretot ciència-ficció i comèdia amable, no? Crec que són les dues... Vas veient com moltes plataformes, no?
2: S'especialitzen.
1: Sí, això seria un altre tema que podríem parlar algun dia, no? De com vas veient que es van especialitzant, no? Prime, per exemple, ja saps, vas a buscar o acció, no? O aquestes històries d'adolescents, sí, de rom-coms, d'amor...
2: Molta sucre.
1: Exacte, no? I com Apple, doncs això, la ciència-ficció, la comèdia tipus Ted Lasso, o la de Harrison Ford, no? Com emblemes... Doncs cada HBO, potser això, l'èpica, no? Els dracs... Cadascuna va buscant una mica el seu... De manera, potser... No? Al principi no crec que hagi estat una cosa molt calculada, però que...
2: Allò que els haia funcionat, exacte, han estirat del fil, i al final, doncs clar, hem vist que si estires del fil d'això, no és que no competeixis, sinó que ja tens el teu target.
1: Exacte, ja tens el teu públic i ja segueixes apostant una mica per aquest tipus de contingut, i cadascú, doncs, les plataformes han anat una mica com... tot i que trobem de tot a tot, a tot arreu, evidentment, però sí que, doncs, com a emblema, s'han anat especialitzant.
2: D'acord. S'apropen els Emmys, Camil.
1: S'apropen els Emmys, ja coneixem els nominats als Premis Emmy 2026. No hi ha massa sorpreses. La sèrie de The Pitt, no? Aquesta sèrie d'HBO que ens explica en cada temporada un dia en la vida d'unes urgències d'un hospital nord-americà, doncs lidera les nominacions amb 25 candidatures, i és la gran favorita com per endur-se la categoria de millor drama, perquè recordem que els Emmys estan separats per drama i comèdia, i en canvi la segona és la comèdia Hacks, amb 24 nominacions, que acaba, en vam parlar l'altre fa dos seriòfils, acaba ja la seva història, i pot acabar, doncs, de la millor manera si aconsegueix unes quantes d'aquestes 24 nominacions. I com a revelacions podríem dir que són dues produccions, ara ho parlàvem, d'Apple. La primera seria La maldició de Widow's Bay, aquesta, no sé, és una història, sí, de terror, però que barreja terror amb comèdia, és una cosa una mica estranya, un to molt estrany, però que realment és una de les sèries de l'any, ha funcionat molt bé. 19 nominacions, i Pluribus, també d'Apple, en vam parlar, del Vince Gilligan, aquesta mena de distòpia ambientada, no?, quan els extraterrestres visiten la Terra i tot el que succeeix llavors, doncs s'endú 18 nominacions. I categories principals, doncs, el que dèiem, The Pitt, millor sèrie dramàtica, les rivals són La diplomàtica, Pluribus, Slow Horses, que és una de les... Som molt fans aquí, i sempre s'aconsegueix colar una sèrie britànica, com més petiteta en els candidats, i El Caballero de los Siete Reinos, com les altres nominades a drama, i A comèdia, doncs, Hacks competirà amb The Bear.
2: Una gran comèdia, The Bear.
1: Exacte, no farem cap comentari. Abbott Elementary, Shrinking, que és aquesta sèrie de, no, d'Apple, també aquesta comèdia que parlàvem amb el Harrison Ford, i Widows, la maldició de Widows Bay. Uh-huh. Bueno, repeteixen com a favorits el Noah Wyle, la Gina Smart, i Zendaya torna a optar als Emmy gràcies a la tercera temporada d'Euphoria, que, malgrat no està sent gaire ben rebuda, doncs Zendaya està allà entre les candidates. I una curiositat final, Jason Bateman, no, aquest l'hem vist a moltes sèries, a Arrested Development, per exemple, és el gran protagonista, doncs apareix amb 4 nominacions en diferents categories, que és una cosa que no havia passat mai. 14 de setembre a Los Angeles, doncs sortirem de dubtes de qui són els triomfadors de la temporada televisiva.
2: Això seran els Emmys. I ara, en format picat, vinga, sèries per seguir aquest proper estiu. Vinga, la primera, el nostre entrenador favorit.

0: Bienvenido, jefe.
1: Bien hallado.
0: Vienes a un equipo de chicas, ¿no?
2: Doncs el primer és Ted Lasso, que torna a Londres, però per entrenar, com hem sentit, a noies.
3: Exacte, Ted Lasso han fet com un reset, no?, a la sèrie. Jo crec que també havien passat alguns alts i baixos amb les tres temporades anteriors. La història d'aquest entrenador de futbol americà que acaba entrenant un equip de futbol a Anglaterra. La sèrie acabava com que Lasso marxava, no?, als Estats Units, se'n tornava als Estats Units per estar amb el seu fill. I en aquesta quarta torna a Richmond, torna a Anglaterra, torna com a entrenador de futbol, però ja no amb el primer equip que va arribar a la Premier League, etcètera, etcètera, sinó que ha d'entrenar a l'equip femení del Richmond, doncs per donar la presidenta vol donar un nou impuls al futbol femení i doncs porta el Boden Ted a entrenar aquest equip. I llavors crec que és un reset que potser la sèrie necessitava per avançar. I bueno, no hi ha massa sorpresa amb el que trobarem a Ted Lasso, no? Doncs,
2: sí, molt... perquè la majoria dels personatges repeteixen
3: pràcticament tots, crec, potser algun falla, però els principals estan tots i bueno, és aquest univers no? Amb aquest personatge com tan entranyable i estimat, amb aquest humor blanc... Bueno, és aquest lloc familiar i que ve de gust seure una estona, passar-t'ho bé i no tenir masses problemes. Doncs aquest univers o aquest ambient Ted Lasso és el que promet aquesta nova temporada.
2: Doncs torna Ted Lasso i atenció, torna, poca broma, la família Ingalls.
4: Once upon a time, Ma and Pa and Mary and Laura left the big woods of Wisconsin and moved to the prairie, where a new life was waiting for them. Every day and every night was an adventure.
2: Érem molt petits, Camil, i la caça de la pradera la passàvem per la primera.
3: Exacte, anava a dir, els més joves, i no només els més joves, els de 30 anys tampoc recordaran aquesta sèrie, però els que ja tenim una edat, doncs ens hem criat amb aquesta sèrie, La caça de la pradera, un clàssic televisiu protagonitzat pel Michael Landon, no? Un personatge que llavors era, ara ningú el recorda, però llavors era, no?, bastant conegut. I doncs era aquesta sèrie d'aquesta família, la família Ingalls, que arriba, no?, que busca un lloc on viure allà a l'oest, i és una mica aquesta història èpica de supervivència en un entorn, no?, difícil, i la història aquesta familiar, i sobretot en aquella època, sobre una mica rància, hem de dir, no?, d'aquests valors familiars bastant tradicionals. Torna amb aquest remake que la gent espera amb una mica a veure què han fet. Es veu que l'han, no?, l'han modernitzat una mica, l'han portat en aquests temps, i tot això segueix basant per això en els diaris de Laura Ingalls, que són els... no? És unes novel·les que va escriure Laura Ingalls recordant la seva infantesa, doncs, a l'oest americà. La caça de la pradera, pels que no sàpiguen res, doncs, a veure què es troben, i per tots els que tenim una referència, doncs, sempre hi ha la curiositat de, doncs, a veure què han fet.
2: A veure què han fet. Jo recordo un capítol que es va morir un nen, que
3: sí,
2: a mi em va fer molta cosa.
3: Sí, sí, aquell capítol va ser... Clar, a més, era l'època que tothom veia la mateixa cosa. Llavors,
2: que no,
3: era un tema...
2: Era això, la teleparada.
3: Exacte, eren temes... Això sí que s'ha perdut, no? De que tothom veia la mateixa sèrie, el mateix capítol, el mateix moment, i clar, era un tema de...
2: No el podies recuperar, perquè no hi havia el vídeo, tampoc, que tenim una edat.
3: I havies d'anar parlant i es creava com molta conversa i molta mitologia al voltant d'aquells events, no? És una cosa que s'ha volgut rescatar amb algunes sèries no? amb aquestes estrenes universals, globals, perquè tothom en parli.
2: Vinga, tercera proposta. Aquí un spin-off, surt a partir del Big Bang Theory. Vinc a Stuart.
5: Dijo que soy el elegido que arreglará las cosas. Pero, ¿creemos a ese tío?
6: Ese tío eras tú.
5: La máquina. Puedes arreglarlo todo, hacer que sea como antes.
7: ¿Stuart?
5: ¿Denise? ¿Qué has estado haciendo?
7: Sobre todo robar, pero sigo con mi guión.
5: Una versión alternativa de mí vino de otro universo y me explicó cómo puedo deshacer el apocalipsis.
6: A lo mejor podemos salvar el mundo.
2: Doncs a partir de l'univers de Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar l'univers.
3: Exacte, és una tornada a l'univers Big Bang Theory i ho han fet de la manera potser menys, més inesperada o més friki possible, però crec que potser és un encert, no? No tornar a fer una sitcom que ja hem vist i agafant doncs, un dels personatges que personalment per mi era un dels que més gràcia em feia, el loser dels losers, que és l'Stuart, el propietari de la botiga de còmics. Aquest és el protagonista d'aquest spin-off, podríem dir-li, on no estem en aquesta sitcom Big Bang Theory, sinó en aquest una mica món d'universos alternatius. L'Stuart, no sé per què, és l'escollit per poder salvar l'univers i per això ha d'anar viatjant d'univers en univers paral·lel en univers paral·lel intentant trobar la manera de salvar el seu propi univers. O sigui, és una cosa molt marciana, molt friki, amb molts dels personatges de Big Bang Theory, no els principals, però sí que pràcticament dels secundaris estan tots, i doncs una manera original potser de rescatar un univers ultra conegut, amb molts seguidors, però donant-li un to completament diferent, sense abandonar aquest humor friki que és com era una mica la base de tot.
2: Vinga, quarta proposta per aquest estiu. Els va agradar l'actriu de Gambito de Dama? Doncs aquí repeteix.
6: Lucky, escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste.
1: Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
7: Todo está saliendo según el plan.
2: Es tracta de Lucky, que, malgrat el títol, no sembla tenir gaire sort.
3: Exacte, serà un títol irònic. A qui li agradi doncs, a l'estiu el thriller doncs, és la seva sèrie, una sèrie protagonitzada per l'Anya Taylor-Joy, que, com has dit, és la, no? va tornar una mica al mitjà que la va veure triomfar amb Gambito de Dama, i doncs sentíem al no, tràiler això, tot està saliendo segons el planejado, quan sents això ja saps que, no sortirà segons el planejat, i evidentment un atracament que surt fatal i la protagonista, l'Anya Taylor-Joy, fuig per acabar sent perseguida tant per l'FBI com per una organització criminal, o sigui que d'aquí de sort poca. Acció, una sèrie que està molt ben feta, atracaments, persecucions, intriga de què és, per què li van al darrere, vull dir, a qui li agradi doncs, el thriller, doncs és la seva sèrie per l'estiu.
2: I l'última, una quota de superherois a la plataforma que no té els superherois.
8: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo.
9: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
8: No.
9: ¿Cómo conseguiste el anillo?
8: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
9: Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo?
8: Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver.
2: En moments de crisi necessitem els superherois que ens salvin. Linternes.
3: Linternes, que és una sèrie sobre un superheroi que mai ha funcionat en pantalla. Em crida l'atenció com ho faran això, perquè és Linterna Verde, és un dels superherois mítics del còmic de DC, que cada vegada que ho han volgut portar o al cine o a la sèrie ha fracassat, perquè zero carisma, però en aquest cop ve darrere d'aquesta sèrie hi ha algú com el Damon Lindelof, que és l'home darrere de Perdidos, l'home darrere de Leftovers, vull dir, un tòtem de la televisió, i doncs hi ha molt interès en veure què ha fet Lindelof amb aquest material aparentment difícil d'adaptar. A més, li ha donat com la volta de que el protagonista no sigui Linterna Verde, sinó que és... Pues, un home gran amb un tio jove. És una sèrie que l'han convertit en una mica en algo detectivesc, hi ha una trama més d'intriga. Vull dir, no han fet la típica sèrie de superherois, sinó que li han volgut donar una volta i a veure, això sempre té riscos, pot ser una cosa com molt interessant que, no, que ens ho faci veure d'un altre punt de vista o pot ser un autèntic xurro. Però, en qualsevol cas, una de les sèries que més s'esperen aquest estiu és Linternas, de DC.
2: Doncs aquestes són les propostes del Camil per aquest estiu. Ted Lasso, La Casa de la Pradera, Stuart no consigue salvar el universo, Lucky i Linternas. Aquestes estrenes per passar aquest estiu al costat, doncs, de tot el que ja s'ha presentat començant per aquesta tercera temporada de La Casa del Dragón. Camil, final de temporada nostra.
3: Final de temporada, sí, ara un petit descans.
2: A veure com enganxem la nova temporada on ja sabrem els emis cap a on van. Bon estiu, Camil.
3: Bon estiu a vosaltres també.
10: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: una novel·la que es diu Pensió en França. És la primera obra de Txetxe Parra i, segons ens diuen, té una part de trama que passa per aquí Sitges. Txetxe Parra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs, escolta, què és Pensió en França? Va, de què va la història? Vinga.
1: Mira, Pensió en França és una novel·la contemporània que està ambientada a la Barcelona dels anys 80. Uh-huh. Parla d'una noia del sud d'Espanya que li ocorre, té un succés allà a casa seva, que uh-huh. ha de sortir d'allà i s'amaga aquí a Barcelona i, per unes recomanacions, s'amaga a la Pensió en França.
0: D'acord.
1: Allà sembla que ha d'estar ja segura per del tot, però es van trobant una sèrie de fets també i unes persones que no acaben de sentir-se segura del tot, no? Uh-huh. Digues.
0: I bàsicament entenem que aquí la ciutat té un protagonisme, però també passa per Sitges.
1: Exacte, però la ciutat està ambientada pràcticament en la seva totalitat a Barcelona,
0: sí.
1: Però parla també d'altres localitzacions.
0: D'acord.
1: I jo no podia deixar de posar Sitges, que és una població que m'estimo des de petita, que hi vaig molt sovint, i per mi és un dels meus llocs preferits de sempre. Aleshores, jo havia de posar algun passatge aquí a Sitges.
0: Oh, compte, sí. El Sitges no actual, sinó dels anys 80.
1: El dels anys 80, sí, sí, uh-huh. Però l'essència és la mateixa, no?
0: Uh-huh.
1: Aquest mar que ens rep, la cultura, el menjar, el bon menjar, no? Vull dir que tot això, ella passa algun dia aquí a Sitges i queda impressionada, li recomanen i queda totalment impressionada.
0: D'acord. Escolta, més la teva primera novel·la, oi?
1: Exacte, sí. Jo havia escrit ja relats, havia publicat algun relat, alguna antologia, però com a novel·la al final em vaig decidir i ja estic encantada de l'acollida que està tenint.
0: Anava a dir, per què una novel·la?
1: Mira, sempre, jo m'he dedicat a la comunicació, sempre he escrit molts textos corporatius, però sempre tenia ganes d'explicar, d'arribar a la gent d'una altra manera, no? I és veritat que he fet molts relats, però sempre m'han quedat una miqueta concurs. De fet, aquesta novel·la surt d'un relat que vaig fer i que tothom que llegia em demanava més, que volia saber més. Aleshores em vaig formar, vaig fer un programa de novel·la i a partir d'aquí la vaig escriure amb la intenció d'emocionar el lector, no?
0: D'acord. La portada del llibre és el timbre de la pensió i el timbre de la pensió el que expliques també una miqueta és que vas fer l'exercici de desenvolupar la història a partir de la imatge d'aquest timbre.
1: Exacte. A veure, jo, perquè nosaltres aquesta imatge ens la van donar en un curs d'escriptura creativa, un taller, i a mi de seguida em va portar a les parts antigues de Barcelona, no? Les zones més antigues de Barcelona. Aleshores, al posar Pensió en França, em vaig situar a l'estació de França i d'aquí vaig pensar, ostres, ha de ser per mi d'una manera natural que aquesta pensió estigui situada al barri del Gorg. I crec que està molt encertada la ubicació.
0: D'acord, és a dir, és anar estirant del fil a partir de la ubicació d'un lloc on passa molt, on passa molta gent i, per tant, poden passar moltes històries.
1: Exacte, sí, sí, totalment. Jo quan ja vaig situar això al Born, tenia una necessitat, no?, de tocar aquell timbre, no? Perquè estava convençuda que darrere d'aquella porta s'amagaven molts secrets i vides i misteris, no? Aleshores, a partir d'aquí va aparèixer el que és la protagonista, l'Alma Gadir, que com us deia és aquesta joia, no?, que fugia i buscava un refugi, no?, entre aquelles parets, no? I mica en mica a la meva imaginació van començar a aparèixer altres dones i altres personatges, no? Que amb el seu conflicte que va néixer d'una manera com natural. I, és aquesta, no?, la manera en la que Pensió en França va començar a cobrar aquesta vida.
0: Aquest any hem entrevistat a diversos autors d'obres, de novel·les, i molts d'ells ens han revelat que han desenvolupat això, la seva obra a partir de tallers d'escriptura. La Txetxe ara també ens ho acaba de dir, és a dir, que tot i venir del món de la comunicació va voler formar-se en això. Què li dona amb algú que té inquietud per escriure un taller d'escriptura?
1: Mira, els tallers et donen eines, totes les eines, doncs, perquè bueno, tu pots saber escriure, però una cosa és escriure doncs, un article corporatiu, periodístic, o una novel·la, no? Una història que el que vols és arribar i emocionar el lector. Aleshores, els tallers em van donar totes aquestes eines. L'escriptura dels relats va ser una miqueta aquell laboratori on experimentar. I després, quan ja em vaig decidir a escriure la novel·la, jo pensava, bueno, això ja té més envergadura, això ja és alguna cosa més gran. Aleshores em vaig formar, vaig fer un programa molt complet de novel·la, que no només em va ensenyar a escriure novel·la, sinó que també em va acompanyar en tot el procés d'escriptura d'aquest llibre. Sí.
0: Una cosa és pensar la novel·la i una altra cosa publicar-la, no?
1: Bueno, això, aquest és el verdadero thriller, que dic jo sempre. Això és una aventura. Sí, és veritat. Primer, quan l'acabes, evidentment, has de corregir, revisar molt i després enviar-la a les editorials que ara, tu creus amb les que pot encaixar bé.
0: Aquí t'interromp. Quan es dona per acabada la novel·la?
1: Ai, és molt difícil, eh?
0: Tothom diu el mateix.
1: Has de fer un exercici de dir, vinga, vale, ja. Mira, pensa que jo ja estic per la segona edició, o sigui que la primera ja s'havia publicat, s'havia venut, i quan em van dir, hem de fer una altra edició, perquè ja fem curt, vaig dir, vale, però espereu que la tornaré a revisar, i encara així vaig canviar, no la història, però sí vaig reformular alguna frase, vaig posar... No acabaries mai de posar el punt final.
0: D'acord.
1: Però bueno.
0: Doncs això, m'estaves explicant. Clar, un cop acabat, això vas a les editorials.
1: Exacte, ho envies a les editorials, aquí t'has de colmar de paciència, perquè qui et respon? Et respon com a poc en 6 mesos, no?
0: Ja.
1: I és fer paciència mentre anar treballant altres coses, evidentment, no pots quedar-te aturada. Però vaig tenir la sort que Editorial Sargantana, alguna altra m'havia dit que sí abans, però bueno, allò que no acabava allò d'estar convençuda, i quan Editorial Sargantana, a través del seu segell NPQ, em va oferir la possibilitat de publicar-me, doncs no vaig optar. Coneixia molta gent que treballava amb ells i que estaven encantats, que són gent molt seriosa i molt professional. Així que, bueno, què més puc demanar?
0: Hi ha alguna novel·la més a la cuina?
1: Sí, estic escrivint el primer esborrany, perquè ja et dic, una cosa és el que tu escrius de principi i després el que acabes publicant, perquè clar, aquí s'ha de repassar molta cosa.
0: Correcte.
1: Però sí que és veritat que amb la promoció de Pensió en França, doncs no tinc tot el temps que li hauria de dedicar, no? a la segona novel·la, però bueno, estoy en ello.
0: Doncs Pensió en França, aquesta història, primera novel·la de Txetxe Parra, centrada sobretot en aquesta Barcelona dels anys 80, aquesta Barcelona preolímpica, on passen coses amb una noia que fugia de Cádiz i que doncs troba un refugi a Barcelona, i que entre els indrets que visita està Sitges té un petit protagonisme també en aquesta novel·la. Sitges, que és una de les localitats, com ens comentava la Txetxe, preferides per ella mateixa, i per això ha volgut incloure-la en aquesta novel·la, i per això l'hem trucada una miqueta també per donar una miqueta de ressò en aquesta presència de la nostra població a la seva novel·la. Txetxe Parra, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bona promoció, que vagi tot molt bé, i bueno, si tornes a parlar de Sitges et tornarem a trucar.
1: Per descomptat, jo t'aviso.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Segur que sí, moltes gràcies.
0: Adéu i fins aviat. I a tots vostès, doncs bé, són les 12, com sempre, hem arribat al final del programa. Resguardin-se sobretot de la calor, aquesta calor. Compte amb els incendis, que de moment estan tots estabilitzats, i sobretot passin un molt bon dia i ens retrobem demà.

0: Ara mateix les 10 i 26 minuts del matí, ho dèiem tot just en començar el programa. La Festa Major de Sitges ja té cartell, ja té imatge. La seva autora és la Càtia Plana Saleses i ens proposa quelcom que té molt a veure amb les costures, amb el concepte de les costures i amb les cosidores, que ahir també van ser protagonistes en aquest acte de presentació que es va fer aquí davant, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Pitu.
0: Costures, fil, agulla,
1: sí,
0: cosidores...
1: Exacte.
0: Hi ha un missatge molt, molt, molt clar,
1: sí,
0: aquí al darrere.
1: Sí, sí, sí, com de reivindicació justament d'aquests oficis tradicionals, artesanals, que hi ha darrere de la Festa Major i de les festes i de les tradicions en general. Ja fa 2 anys, és el segon any en què aquesta comissió d'alguna manera marca la línia que ha de tenir el cartell. L'any passat va ser el so de la festa,
0: sí,
1: i a partir d'aquí es va realitzar aquesta imatge gràfica, es va triar doncs al capo, no? Va ser el Carlos, oi?
0: Sí.
1: Que fes un cartell però amb aquesta temàtica de fons, amb aquest leitmotiv. Aquest any repeteixen model, d'alguna manera, ha estat la comissió que ha triat aquest leitmotiv de les costures de la festa i ha estat qui ha anat a buscar doncs a una modista sitgetana, supercreativa, molt vinculada també a la Festa Major, com és la Càtia Plana Saleses, i li ha proposat que li va proposar que fes un cartell per la Festa Major d'enguany, i la Càtia doncs no podia decebre, i fruit d'aquesta imaginació inesgotable que té, doncs aquest any ha decidit proposar-nos un cartell tèxtil,
0: sí,
1: que òbviament ha tingut la seva traducció digital impresa i el veuran a tot arreu com sempre, però el que ella ha proposat i el que ahir va presentar va ser un cartell tèxtil, per tant realitzat amb roba, amb fil, amb agulla, a partir de coixins que no ha fet ella únicament, sinó que s'ha acompanyat de 36 cosidores, fent el paral·lelisme amb les 36 hores de Festa Major. Van anar a buscar 36 dones, dones i homes, perquè hi havia també en Joan Roca.
0: En Joan Roca, sí, sí, sí.
1: Que cosissin el seu coixí amb temàtica Festa Majorenca, i a partir d'aquests coixins construir aquest cartell tèxtil. I ahir, més enllà de la Càtia, doncs també va haver la presència de totes aquestes dones cosidores, i d'alguna manera se'ls va retre com aquest gran homenatge per aquesta tasca invisible que fan i que
0: sí,
1: fa
0: sí,
1: tants anys que fan.
0: Poc visible, no?, en la majoria de casos, però vaja, indispensable perquè els balls, els nostres gegants també, doncs surtin
1: tot,
0: allò
1: com
0: Déu mana, eh?
1: És que, a més, amb el tema de la costura, perquè la Càtia, a més, ahir va ser una presentació de cartell una mica pregonada, eh?
0: Ara ho escoltaran, però la Càtia va tenir també un punt crític.
1: Molt.
0: En el seu discurs.
1: De fet, va començar clarament fent una crítica directa i clara contra la indústria de la moda, de la contaminació de la indústria de la moda i la poca sostenibilitat que acompanya la indústria de la moda, que és la segona indústria més contaminant, i contra aquest consum brutal de moda ràpida que tenim avui en dia i que justament el que promou és això, no? Ella, que li agrada aquest món, que s'hi dedica en bona part, que fa molts anys que fa material relacionat amb la Festa Major i que a més treballa molt el tema del reciclatge i el reaprofitament, doncs d'alguna manera va reivindicar això amb el que dèiem, amb un discurs d'un minut que es van acompanyant com amb unes plantilletes que anava ensenyant, i en un minut va donar 4 xifres, les escoltaran ara, que són molt clarificadores de què passa amb la indústria de la moda avui en dia i que sí que ens han de i sens dubte ens generen reflexió respecte al consum que fem cadascú a casa nostra amb el tema de la roba. A partir d'aquí ja es va com presentar, autopresentar ella, i ja va començar a parlar doncs d'aquesta construcció d'aquest cartell tèxtil i de com d'alguna manera li havia vingut la idea al cap.
0: Bé, doncs, escoltem,
1: sí,
0: l'acte d'ahir, que no només va comptar amb les paraules de la Càtia Plana, sinó que també hi van intervenir Xavier Salmerón, el
1: sí,
0: president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: I ja està. Escoltaran primer... Els primers segons ho escoltaran molt fluixet perquè hi ha un problema tècnic amb el so, però després ja... Res, 30
0: sí,
1: segons. 30 segons. Després ja s'arregla el so i escoltaran inicialment el que deies, la regidora Eva Martín, la regidora de Festes, Xavi Salmerón, president de la comissió, Càtia Plana, i clou l'acte de nou la regidora.
2: Benvinguts i benvingudes a aquest acte que d'alguna manera marca l'inici d'un camí que en només unes setmanes ens portarà a celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu i una mica després Santa Tecla. Avui fem un primer pas per encarar aquest camí i no és un pas qualsevol. Cada any la presentació de la imatge gràfica de la festa ens permet a començar a imaginar com serà la propera Festa Major. És aquest moment en què es presenta el resultat de tota una evolució, una idea que pren forma, i aquest any més que mai, i que avui ens convida a esperar els dies grans, fins i tot amb més il·lusió. Aquest any, però, us avanço que no podem només parlar d'imatge, perquè el que ha preparat la seva autora va un pas més enllà, bastants passos més enllà. Perquè, com haureu vist a les xarxes socials, el fil conductor de la Festa Major posa la mirada en un aspecte que sovint passa desapercebut, però que tots sabem que és essencial i indispensable. Tot gira entorn les costures de la festa, com una metàfora que serveix per reconèixer totes aquelles persones que amb dedicació, estima, moltes hores i segurament fora dels focus, fan possible que la nostra festa continuï sent el que és. Durant els propers mesos, setmanes, en parlarem molt més, però avui toca començar aquest relat. I ho farem descobrint una obra que estic convençuda no deixarà ningú indiferent. Una obra que amaga moltes hores de feina, molta sensibilitat i una història que val la pena escoltar sense presses. Però sobre això no us avançaré més. El que sí que m'agradaria compartir amb vosaltres és l'alegria que vaig sentir quan la comissió em va proposar qui seria l'autora del cartell. És una persona que, tot i que mai hem tingut una amistat propera, guarda un espai en el meu cor, perquè quan vaig ser pregonera de la Festa Major el 2021, la pregonera del Covid, em va regalar la mascareta més bonica de totes les que es van fer. Amb teles de la geganta i una elegància màxima. Un estil creatiu i colorit que també ha deixat empremta en la creació del cartell d'enguany. Així que a l'autora, enhorabona i de nou gràcies. La vida ens ha fet trobar de nou per Festa Major. I d'aquí a uns instants coneixerem com ha nascut aquest projecte, què hi ha darrere de la proposta d'enguany i totes i les moltes complicitats que l'han fet possible. A tots i a totes vosaltres, moltes gràcies per ser avui aquí, per continuar estimant la nostra Festa Major i per compartir aquest primer moment amb nosaltres. I ara ja sí, sense més dilacions, us deixo amb el president de la Comissió de Festa Major, en Xavier Salmerón, que ens començarà a descobrir tot allò que avui hem vingut a conèixer. Moltes gràcies.
3: Benvinguda, alcaldessa, regidors aquí presents, regidor de Tradicions i Festes, membres i companys de la Comissió de Festa Major, amigues, amigues, amigues, amics, sobretot, ciutadans i ciutadanes. Molt bon vespre a tothom. Cada any, no, quan arriba aquest moment, fem un dels primers passos visibles del camí que ens portarà fins a la nova Festa Major. Avui presentem la imatge gràfica que ens acompanyarà durant aquestes properes setmanes i que veurem en el cartell, que avui també veurem, però també en el programa, a les xarxes socials, en el marxandatge i en moltes altres elements que anirem desvetllant en les pròximes setmanes. Però una imatge de Festa Major mai és només una imatge. És una manera d'explicar què volem dir, què volem posar en valor i quin relat volem compartir amb el poble. L'any passat parlàvem del so de la festa, d'aquell patrimoni sonor que tots som capaços de reconèixer amb els ulls tancats, com una graia, un timbal, el so d'un morteret o les campanes. Aquest any hem volgut girar la mirada cap a un altre lloc, cap allò que sovint no es veu. Per això el fil conductor de la Festa Major 2026 són les costures de la festa. I quan diem costures no parlem només d'un fil i d'una agulla, parlem de tot allò que manté unida la nostra festa. Perquè les costures són invisibles, però són imprescindibles, igual que passa amb la nostra Festa Major. Perquè durant només uns dies els carrers s'omplen de música, de balls, de foc, de tradició i d'emoció. Però perquè això passi, hi ha centenars de voluntaris i persones de la comissió i dels balls i de les entitats que durant tot l'any treballen silenciosament perquè cada peça encaixi. Hi ha, per exemple, qui construeix i restaura, qui cus, qui fotografia, qui escriu, qui comunica, qui ensenya, qui prepara els carrers, qui vetlla per la seguretat, qui transmet aquest patrimoni als més petits, qui dedica hores i hores des de la seva casa. I així tantes altres persones que probablement mai no sortirien en una fotografia, però sense les quals la festa senzillament no podria existir. Aquest és el relat que volem compartir aquest any, perquè una festa major no només la formem als seus, no només la formen els seus moments més espectaculars, sinó que també es construeixen totes aquestes mans que treballen des de l'anonimat. I aquest concepte no es quedarà només en la imatge que avui descobrirem. També serà present en diferents espais i continguts del programa de Festa Major, perquè volem aprofitar aquest any per donar veu i visibilitat a moltes d'aquestes persones que habitualment queden darrere el taló. I és que quan vam començar a imaginar aquest projecte, vam tenir clar que necessitàvem un artista capaç de convertir aquesta idea en una obra. I de seguida ens va aparèixer un únic nom. Ella és la Càtia Plana Salesa, que és l'autora de la imatge de la Festa Major. La Càtia forma part d'aquestes costures i, a més, ha treballat literalment amb costures de roba al llarg de la seva trajectòria laboral i associativa. Amb la imatge ha sabut interpretar aquest concepte amb una sensibilitat extraordinària i convertir-lo en una proposta artística que estic convençut que no deixarà ningú indiferent. Al seu costat també hi ha hagut tres persones imprescindibles per fer arribar aquest projecte al conjunt de la ciutadania. D'una banda, l'Edu Santís i el Xavi Huete d'Ou Estudi, que han estat encarregats de transformar l'obra original en tots els elements gràfics que identificaran la Festa Major d'enguany. I de l'altra banda, la fotògrafa i membre de la comissió, Clàudia Sauret, que ha sabut captar amb la seva mirada l'essència d'aquest projecte i donar-li una nova dimensió visual. I tot i que he mencionat aquestes tres persones, hi ha moltes més, que en tot cas no vull desvetllar perquè la Càtia ara quan pugi desvetllarà tot el procés. Perquè crec que hi ha històries que és millor descobrir-les sense avançar-ne al final, i aquesta és una d'elles. Us demano que observeu la imatge que presentarem avui amb calma, que hi busqueu tots els detalls, que us deixeu sorprendre i que escolteu tot el que hi ha darrere d'aquest projecte. Perquè avui no només presentem un cartell, presentem una manera diferent de mirar la Festa Major. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Gràcies per continuar fent possible entre tots i totes la nostra Festa Major continuï sent viva, i així que visca Sitges, visca la Festa Major i endavant, Càtia.
4: Mentre us faig aquesta salutació d'un minut, es cremaran o enterraran l'equivalent a 60 camions de roba al món. La meitat encara amb l'etiqueta posada. En un sol any, a nivell global, estem generant 92 milions de tones de residu tèxtil i menys de l'1% es recicla. El fast fashion, o moda ràpida, ha donat pas al ultra fast fashion, que ha convertit la roba en un objecte d'usar i tirar. Shein puja a la seva plataforma entre 6.000 i 10.000 models nous cada dia. I el 70% d'aquests models estan fets de polièster, és a dir, petroli, que tardarà uns 200 anys en descompondre's, perquè és plàstic. I una altra dada que a mi em fa por. Un texà, per fabricar-lo, es necessiten 7.500 litres d'aigua. Un sol texà. La indústria de la moda, després de la del petroli, és la més contaminant del món i responsable del 10% de les emissions globals de carboni. Costa menys una samarreta del Temu que un cafè amb llet. I això està destruint completament la percepció del valor del treball humà i dels oficis relacionats amb el tèxtil. Bona tarda, com ja hem dit, sóc la Càtia Plana Salesas i avui estic aquí com a dissenyadora de moda feta amb reciclatge i com a autora del cartell de Festa Major 2026. Benvinguts. L'essencial és invisible als ulls. Aquesta és la meva frase preferida del Petit Príncep. I mentre nosaltres gaudim de la nostra estimada Festa Major, hi ha un ofici que està desapareixent i apagant-se com un petit planeta. Un ofici que, com molts altres, al voltant de les nostres tradicions, les perruqueres, les floristes, els que netegen els carrers, els que pinten, els que restauren, avui els volem donar visibilitat. Un ofici que no es veu, no tira carretilles, no toca la gralla, ni el timbal, no surt a la foto, però sense ell, tots els que surten a les processons sortirien amb pilotes. Fins i tot el drac o el cubanitó se'l diurien les vergonyes. Aquest any la comissió em va venir a buscar amb un encàrrec molt concret. Em van dir, Càtia, volem parlar dels oficis invisibles. I jo, en la primera persona que vaig pensar, és amb la meva iaia Angelina, que era modista professional. Quan era petita, passava moltes hores al quarto de cosí de la iaia. No hi havia TikTok, no hi havia Netflix, hi havia una Singer. Joventut, Singer. Hi havia fils, agulles i una dona capaç de convertir un tros de roba en alguna cosa extraordinària. El primer record que tinc d'ella és que quan m'abraçava, punxava. Ah! Eren les agulles que anava replegant pel terra de la casa i es anava posant aquí a la pitrera. I aquella dona, amb una paciència infinita, em va ensenyar a cosir i estimar per sempre aquest ofici. A principis del 2000, coincidint amb l'obertura de les primeres 500 botigues de Zara, hi va haver una revolució global i es va començar a fabricar la roba massivament i a baix cost. A mi allò em va semblar tan abominable que vaig decidir que des d'aleshores només faria roba feta amb reciclatge. I ves per on, com a bona STV, vaig començar per les samarretes de Festa Major. Quan la comissió em va proposar crear la imatge de la Festa Major, vaig entendre una cosa. El cartell seria tèxtil i no podia ser només meu. Havia de ser de totes les cosidores del poble. Vaig decidir buscar 36 sitgetanes i sitgetans de totes les edats, els quals els unís la costura i la Festa Major, les 36 hores de la Festa Major. I sé que no hi sou totes les cosidores, perquè sou moltíssimes, però vull que us hi sentiu ben representades. Aquest projecte també és el vostre projecte. Recordo que era dissabte pel matí, quan trucava a les cosidores. I moltes estàvem, encara cosint disfresses de carnaval. Amb l'excusa que la comissió de Festa Major m'havia encarregat un mural tèxtil per una expo i sense explicar-los en cap moment que la finalitat era que seria el cartell de Festa Major d'enguany, es van anar apuntant al joc. Em deien, i tant, reina, per Sitges i per la Festa Major, el que faci falta. Aquí em van donar la primera lliçó, el donar sense rebre res a canvi. I així va ser com vaig començar un viatge totalment inesperat i molt ben acompanyada. Amb el permís de la iaia, em vaig tornar a instal·lar al seu quarto de cosí, el de la meva infància. I a poc li vaig anar invadint la casa de teles, patrons, màquines, noies de la comissió fent vídeos, senyores que venien a buscar el seu tros per cosí. Quina paciència va tornar a tenir la dona. I ara sí, senyores, suben a l'escenari i que comenci la processó de les cosidores! Bé, ara, mentre les dones construeixen en directe l'obra col·lectiva, que és el cartell, us explico el que esteu veient. Buscant fons d'inspiració per dissenyar-lo, vaig començar a pensar en com eren la majoria d'aquestes dones. Mares, casolanes, acollidores, amoroses, que sovint cuiden més dels altres que d'elles mateixes. I em va venir al cap la idea d'aquest objecte, el coixí. El coixí evoca calidesa, confort, és tovet i arrodonit com el cos femení. A més, és un element que té molt de joc. Són peces individuals, però que es poden unir formant una estructura molt orgànica. Amb aquesta obra he volgut transmetre dues coses. La primera és posar nom i cognom a cada cosidora anònima. A part del coixí, que ja rebien mig encarrilat de com l'havien de fer, també els vaig donar un trosset de tela blanca i els vaig demanar que la decoressin lliurement amb el que significava la festa major i la costura per a elles. Aquest trosset de tela és l'etiqueta que porta cada peça. O sigui, cada peça té la seva marca, que és la seva etiqueta, personalitzada. La segona cosa que he volgut transmetre és representar tota la festa major enfocant-me únicament en la seva part tèxtil. Cada coixí representa un motiu de la indumentària de cada ball o element tèxtil de la festa. Els diables, els bastons, el drac, els pastorets. Quan es miren per separat, són totalment diferents l'un de l'altre, com ho és cada ball. Però quan es miren en conjunt, formen una unitat. Per cert, tan viva amb colors i textures que fins i tot a mi em va sorprendre veure l'acabada. Però esteu admirant la processó vivent com a catàleg tèxtil. I potser m'he deixat coses, ja m'ho anireu dient, el que m'he deixat. Representa, en definitiva, la nostra identitat, les costures que ens uneixen com a poble i les costures que no es veuen, les de la feinada que hi ha al darrere. També voldria agrair a la comissió tota la seva complicitat. Aquesta bona gent també fan voluntàriament una feinada que no es veu. Durant mesos he pensat que aquesta obra parlava de costura, però estava equivocada. No parla de costura. Parla d'heretar les tradicions i conservar-les perquè són la transmissió del nostre amor. Aquest viatge de gairebé mig any ple de creativitat, logística, resolució d'imprevistos i molta, molta habilitat manual, ni de broma l'hagués pogut fer sense la persona que ha estat mi media naranja amb tota l'aventura. Tu, mama, t'estimo i gràcies per ajudar-me sempre tant. I la iaia... Iaia... Ai, ai, ai. Iaia, gràcies per obrir-nos les portes de casa teva. Vale? I per participar amb el teu millor somriure. Moltes gràcies, ja, ja. Bé. Val. Ara posarem... Ja estan tots els coixins? Vale. Ara posarem l'últim coixí, les tres juntes. Val? Que Vera, quin serà? Quin serà? Vera, Vera. Home, pues clar, què és l'últim? Què és? La Suburban, eh? La Suburban. Vinga, el pengem. I bé, res més. Bona, ens veiem per Festa Major i que comenci la música! Sí.

0: que dir-vos, no m'he emocionat al principi, no m'he emocionat al final, això no falta. No puc dir-vos que res més, que estic molt feliç, que aquesta presentació ha estat esplèndida, que gràcies infinites a totes les que heu participat i a tota la gent que cus, i no només els que cusen, tots aquells que cusen aquelles costures que no es veuen i que no són tèxtils, però que també fan possible la nostra festa major. Només vull agrair a la Càtia la dedicació, aquesta creativitat desbordant que té, totes aquestes senyores, algun senyor també, que han col·laborat, a la iaia per la paciència, per deixar que li omplissin casa seva, i també dir-vos que penso que aquesta és la vegada que la imatge de Festa Major ha estat una obra col·lectiva amb tantíssima gent i que això es mereix un fort aplaudiment per totes elles.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. No les veia, no les veia, no les veia.
0: Les tenim repartides, estan allà i aquí.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Reagrair-vos a tots una vegada més que hagueu volgut compartir aquesta presentació de la imatge gràfica, tèxtil, col·lectiva de la Festa Major 2026. Moltes gràcies també a la biblioteca per les facilitats per poder fer aquest acte aquí. Moltíssimes gràcies infinites també a la comissió, també un voluntariat d'aquells que dedica moltíssimes hores i que demano, sisplau, encara que sigui insistent, un fort aplaudiment per aquesta comissió.
1: I tant. Me'l guardes?
0: I ja per acabar, dir-vos que si us penseu que això és tot, esteu equivocats. Us emplacem el dia 30 de juliol a 2:15 de 9 del vespre a la Torreta per acabar de desvetllar

0: Y todo esto también un poco lo hicimos pensando en que si había algún accidente en la autopista, pues eso pudiera provocar alguna situación de peligro en el propio barrio. Hay que pensar que hay una parte de esta pantalla acústica que está muy próxima al Colegio Annes, y esta parte en principio ha quedado sin hacer. La Generalitat le concedió los permisos al Ayuntamiento de Sitges en diciembre del año 2024 para la retirada de estos árboles. A día de hoy están donde están. Están
1: D'acord.
0: la mitad de ellos todos caídos porque, bueno, pues este invierno ha sido muy intenso en lluvias, el viento también ha sido a veces bastante considerable. El caso es de que no se dan las condiciones para que esto esté en estas condiciones y tan cerca de una escuela, con el peligro consiguiente que hay, ¿eh?
1: Per tant, primer problema, la pantalla acústica de protecció vegetal del barri respecte de l'autopista, de la C32. Aquesta seria una, la manera d'evitar que qualsevol incident de l'autopista acabi repercutint sobre el barri.
0: Correcto.
1: Però la qüestió cabdal, entenem, per un barri que va néixer com una urbanització a la muntanya, però que a la pràctica ara doncs, forma part de l'extensió urbana de Sitges, però que toca amb el massís, que toca amb el parc del Garraf, és doncs, aquesta àrea on toca, que serien les famoses franges perimetrals.
0: Així és.
1: Les franges perimetrals que per llei s'han d'establir per evitar doncs, que un possible foc pugui arribar a la zona habitada, a la zona on hi ha les cases. Primera pregunta, a qui li correspon el manteniment de la franja perimetral?
0: El mantenimiento de la franja perimetral, según está la ley de 5/2003, le corresponde en este caso concreto a los vecinos. Pero es una ley que en su redactado como tal es muy ambigua porque deja varias posibilidades para, digamos, lo que sería la atención y limpieza de estas franjas perimetrales. Entonces, la discusión recurrente, que es como una especie de rueda del hámster que tenemos a lo largo de los años, es que se nos considera urbanización cuando nosotros somos un barrio consolidado a todos los efectos.
1: Això, per què són un barri consolidat i no una urbanització? Ho podem explicar?
0: Sí, somos un barrio consolidado porque nosotros en su día ya fuimos recepcionados por parte del ayuntamiento. La ECU, o sea, la entidad de conservación urbanística que existía inicialmente, fue disuelta y todos sus bienes, en este caso, fueron transferidos al ayuntamiento para la atención de todos los servicios, incluido en este caso, pues el tema de la limpieza de las franjas perimetrales.
1: Per tant, a la pràctica, Quin Mar es gestiona com qualsevol altre barri de Sitges.
0: Correcto.
1: No hi ha una part que gestionin els veïns, com pot passar, per exemple, a Vallpineda, que sí que estan en aquesta situació, o com hi ha tantes i tantes urbanitzacions arreu de Catalunya. En un determinat moment, aquesta urbanització nascuda com a tal, va ser recepcionada per l'Ajuntament, l'Ajuntament va assumir el cost dels serveis que s'havien de prestar en aquest indret i, per tant, doncs, forma part de l'entorn urbà de Sitges. Bàsicament és això.
0: Sí, es así, pero además un poco de todo el proceso legal, de cómo en este caso concreto se hace la asunción o recepción de una urbanización, hay hechos que en la práctica se han ido consolidando. Por ejemplo, la propia construcción del Colegio Annes, en este caso es para dar servicio no exclusivamente a los vecinos de Quimmar, sino también a vecinos de todos Sitges, aunque inicialmente pues los que más lo utilizan son los vecinos de Levantina, de Aiguados, de la zona de Pinsbens. Entonces, a veces cuando hablamos con la administración nos encontramos con que un día somos barrio y otro día somos urbanización, según el interés que se pueda tener en cada uno de los momentos.
1: Des de l'Associació de Veïns defensen, entenc, que la consideració ha de ser de barri.
0: Sí, Nosotros somos un barrio a todos los efectos y como tal nos consideramos. Nuestro barrio además ha ido creciendo de forma bastante significativa en los últimos años. En estos momentos seremos unas 380 viviendas y en torno a unos 1.000 vecinos, por lo que más o menos nosotros hemos ido calculando. Además, hay que tener en consideración que el propio ayuntamiento ha seguido concediendo licencias urbanísticas para la construcción en diversas zonas de Quimbar. Entonces, para lo que se quiere, evidentemente, se facilitan estas autorizaciones, pero luego después, a la hora de prestar los servicios, pues se hace un poco el rácano.
1: D'acord. És a dir que a Quimbar, entenc que a indrets puntuals, encara està creixent. En que, sí. Van quedar, entenc, parcel·les per edificar.
0: Quedan ya relativamente pocas, pero bueno, todavía quedan algunas. Que además hay un tema complementario al que me preguntas, y relacionado con este de las parcelas, que son aquellas parcelas que no están edificadas y que muchas veces es difícilmente distinguible dónde acaban y dónde empieza el garraf. Porque, por ejemplo, hay un grupo importante de estas parcelas que está situado en Puig d'en Boronet, que tras la última crisis inmobiliaria del año 2008-2010 quedó en manos de Aliseda, muchas de ellas, y entonces, bueno, la dificultad que existe es en este caso concreto obligarles a este propietario o bien a otros propietarios la limpieza periódica de estas parcelas. Hay que pensar que algunas de ellas han estado casi cerca de 20 años, algunas tan próximas como al lado del centro cívico de Quimbar, que hemos mantenido una batalla constante con el ayuntamiento para que se localice al propietario y se limpie. Ahora, hace pocos meses, por fin hemos tenido la gran alegría de que se ha efectuado la limpieza. Pero hay muchas situaciones de estas características. Y este es un tema que también hemos planteado en numerosas ocasiones al ayuntamiento, que tiene que estar organizado, que tiene que haber una disciplina urbanística de comunicar periódicamente a estos propietarios su obligación de limpiar estas parcelas. Porque un fuego no solamente se puede desatar, digamos, por la franja exterior del barrio, sino que también se puede desatar dentro del propio interior del barrio. Entonces, si no cuidamos todo, pues evidentemente podemos tener algún riesgo a mayores.
1: El senyor Serrano va anar fa uns mesos al ple a demanar que que l'Ajuntament portés a terme el manteniment de la franja perimetral.
0: Correcte.
1: Com va anar i què s'ha fet?
0: Bueno, nosotros empezamos en concreto en septiembre del 25, acudimos a este pleno municipal con la idea de sensibilizar a todo el consistorio, porque ya previamente ya habíamos escrito a alcaldía y les habíamos comunicado estas tres cosas que precisamente hemos relatado anteriormente: el tema de las franjas perimetrales, el tema de la limpieza de las parcelas no edificadas y el tema de estos árboles muertos que están cerca del Colegio Annés. Entonces, en el pleno, lo que fundamentalmente tratábamos es de trasladar la preocupación que ya los vecinos nos habían expuesto, puesto que el verano pasado también fue terrible en materia de incendios en el ámbito de Cataluña y en el resto de España. Entonces, había muchas inquietudes que se iban expresando en los foros que nosotros disponemos, y el vecindario pues nos animaba a que realmente esto lo planteáramos. Bueno, nos encontramos con la respuesta de siempre, es decir, pocos días después nos remiten que esta es una obligación que nos corresponde, en este caso a los vecinos, y que por tanto tenemos que acometerla a nosotros. Empieza a transcurrir el tiempo, a diluirse la ejecución práctica de poner en marcha todo este tema, y con una preocupación que yo expresé, creo que en aquel pleno, y que la expreso en muchas ocasiones, y es de que los fuegos se apagan en invierno. y si nos y dado de que la administración es tan lenta en sus procedimientos, pues que aquel era un momento adecuado para empezar a poner toda la maquinaria en marcha y que realmente no llegáramos a este momento y no se hubiesen hecho, como nos ha ocurrido, la limpieza de las franjas perimetrales.
1: Per tant, estic entenent, l'Ajuntament continua considerant que són els veïns...
0: Ahora ya, en este caso, tras todas estas conversaciones, en diciembre se dio un paso hacia adelante con la regidora de Medio Ambiente, Carmen Gasulla, y al conocer la situación que en este caso tenemos la Asociación de Vecinos, porque nosotros somos una asociación de vecinos que se rige por el libro tercero del Código Civil catalán y, por tanto, nosotros no podemos obligar a los vecinos a pagar un impuesto o una tasa, sino que en este caso concreto la adscripción a esta asociación de vecinos es de carácter voluntario.
1: De acuerdo.
0: Entonces,
1: si no pots obligar que et paguin, no pots executar una cosa... a diferencia si això fos una ECO.
0: Correcto. Entonces, a partir de ahí, ellos ya entendieron que subsidiariamente le correspondía al ayuntamiento. A su vez, claro, todo esto vino también en otro proceso de actualización de todo el tema de los del mapa de las franjas perimetrales. O sea, una actualización que en este caso viene por parte de Generalitat de Cataluña, y se incluía también una parte que antes, por lo visto, no estaba en la zona de Masalva. Entonces, como a efectos de satisfacer la mencionada cuota, según la ley le corresponde a todos aquellos vecinos que están a 500 metros de estas franjas perimetrales, claro, en esta ocasión había que cobrarle al pueblo seco. Entonces, esto ya son palabras mayores... Y a partir de ahí, digamos un poco, en la dialéctica se empezó a retroceder, pero en la dialéctica política. Pero la dialéctica que más nos preocupa es la que yo llamo el partido en la sombra, que es el interventor y el secretario, que en este caso concreto presionan constantemente a que esto se le tiene que cobrar a los vecinos. Pero frente a todos estos argumentos hay una cuestión que está por encima de todo. La protección civil de los ciudadanos tiene que estar por encima de cualquier criterio de contabilidad o de este tipo de menudencias, permítaseme la expresión, que no nos llevan a ningún sitio. Es decir, no podemos poner en riesgo a una parte importante del vecindario por una cuestión d'aquestes característiques.
1: És a dir, per una banda tenim una franja perimetral que s'ha de netejar, perquè entenc que existeix.
0: Sí.
1: El problema és que, clar, necessita d'una actuació periòdica pel seu manteniment. Això és així. Per altra banda, com la urbanització ja està recepcionada, l'execució d'aquesta franja perimetral hauria d'anar a càrrec dels veïns segons... in estricto senso, segons la llei, dels veïns que estiguin a 500 metres d'aquestes franges perimetrals. L'Ajuntament podria fer-ho i aleshores cobrar o buscar la fórmula de cobrar-ho als veïns, però el propi Ajuntament, que té uns habilitats nacionals, que diuen oh, això li correspon als veïns i per tant l'Ajuntament no se n'ha de fer càrrec. I estem en aquest punt. És a dir, tothom pot reconèixer que això s'ha de fer, però com no està clar qui ho haurà de pagar al final, ningú avança els diners perquè es faci.
0: Correcto. Sí, sí, además, pensemos una cuestión, es decir, esta limpieza de la franja perimetral en el año 22, que también con un proceso de estas mismas características... de discusión y de nos encontramos con la misma disyuntiva con Eduard Terrado, regidor en aquel momento de Medio Ambiente. En concreto, el coste fue de 15.000 euros. 15.000 euros en un presupuesto municipal de, corrígeme, Joan, porque no me acuerdo de la cifra, creo que de unos 60 millones.
1: Sí, un 60, exacto, 50-60. Sí,
0: estamos hablando del chocolate del loro. Pero sobre todo hay una cuestión también de interés general. Es decir, nosotros evidentemente hablamos por Quimmar, pero hay, digamos, otros barrios con las mismas necesidades, ¿no? Levantina, Mongavina, Valpineda. Entonces, esto lo tiene que coordinar, evidentemente, el ayuntamiento. En el atrevimiento de todas estas formulaciones, para hacernos un poquito a la idea, la Generalitat de Cataluña estableció este, me parece que es en este ejercicio presupuestario, la posibilidad de unas subvenciones a los ayuntamientos de en torno a 75 millones de euros para la limpieza de las franjas perimetrales. Entonces, en uno de los escritos se nos llega a decir que la pidamos nosotros. Nosotros vamos a pedir una limpieza para una zona muy concreta cuando esto es una responsabilidad del ayuntamiento. En todo caso, ha de ser el ayuntamiento quien solicite esta subvención, y si tan oneroso es este coste económico, pues evidentemente valerse de esta subvención que establece la Generalitat para tener limpias el tema de las franjas perimetrales. Hay que, por ejemplo, estos días en los incendios, escuchaba al presidente de la Generalitat en un incendio reciente, que me parece que él indicaba que en una de las poblaciones que había jugado un papel determinante el tema de la limpieza de las franjas perimetrales. Entonces, es verdad que según la tipología del fuego, pues evidentemente estas franjas perimetrales pueden ser más o menos efectivas. Pero lo que sí está comprobado es de que estos 25 metros a día de hoy son suficientes para evidentemente proteger, pues en este caso, los barrios.
1: Perquè en quin estat està la franja perimetral actualment a quin mar? Està, diguem, molt deixada o encara és identificable?
0: Está bastante dejada, porque, es un poquito lo que comentábamos con anterioridad. Este invierno ha llovido muchísimo. Entonces, la última limpieza se hizo en el año 2024, ha crecido enormemente y, lógicamente, esto tiene que ser atendido. Hay que pensar que, además, es una zona muy extensa, porque nosotros tenemos una zona que está situada en Sardana de l'Empordà, en la avinguda Sardana de l'Empordà, que, digamos, esta zona no es accesible por vehículos. Si hubiese un incendio, el incendio se extendería directamente hasta Massalva, porque es una zona continua. Incluso podría llegar hasta el cementerio de las Pruellas. Es decir, es una zona que está bastante descuidada y falta de atención en este sentido, ¿no? También hay otras zonas relevantes, como es toda la parte de la avinguda Mas d'en Puig y toda la parte de Puig d'en Boronet, que sube a la Creu de San Isidre. Y todas estas zonas están bastante descuidadas, y bueno, también lo que a veces hay es que hay vecinos que de forma voluntaria se reúnen y hacen limpieza de cartones, de plásticos, de cosas que en un principio se arrojan y no se deberían de arrojar, y todo ello con el objetivo de, evidentemente, evitar cualquier extensión d'un incendio, però bueno, hay que hacer más cosas.
1: De tota manera, clar, ara estem al mes de juliol, ara no toca fer això, ja. Diguem que per aquest estiu ja hem fet tard.
0: Correcto. Sí, existe una prohibición entre el 15 de junio y el 15 de septiembre por la que no se pueden realizar este tipo de trabajos forestales por el riesgo de que alguna maquinaria produzca alguna chispa y ocasione un fuego fortuito, que sería lo peor que en este caso nos podría pasar. No obstante, la Generalitat tiene un procedimiento especial por si se le solicita, por si se le demanda, para poderlo hacer, si hay condiciones objetivas, para poderlo realizar con seguridad. Pero, bueno, somos escépticos y creemos que en este momento difícilmente esto se va a dar. Porque ahora, en concreto, la situación políticamente es: el gobierno lo ha aprobado en una junta de gobierno local en el mes de abril. A partir de ahí nosotros empezamos a preguntar y nos remitían de una forma no muy precisa ni muy clara a el Departamento de Contratación. de licitación. Bueno, aquello que das por supuesto de que, como ha sido aprobado por la Junta de Gobierno, pues aquello tirará para adelante, pero no es así. Entonces, bueno, ahora justamente esta mañana, mientras que hacíamos tiempo aquí, he coincidido con el regidor de Hacienda y me dice, no, no, si eso está en la pila.
1: Ah.
0: Pero claro, en la pila no podemos poner tantas cosas y tenemos que priorizar.
1: Vaya, que esta pila.
0: Es decir, alguien políticamente tiene que observar y decir, vamos a ver, este es un tema con unos riesgos muy significativos. Entonces, vamos a adelantarlo. Yo no sé lo que habrá más en la pila y si será tan urgente o no. Pero a mi modo de ver, vamos, este es el número uno.
1: Uh-huh.
0: Y aquí hay otra consideración más de fondo que nosotros permanentemente realizamos como un barrio que está muy próximo al Garraf. Normalmente toda la atención de Sitges discurre en torno al tema de las playas. Y las playas son muy importantes, evidentemente, para Sitges, pero fundamentalmente porque se las valora desde el punto de vista del retorno económico y de lo que eso contribuye, evidentemente, a la población de Sitges, que nos parece fenomenal. Pero el Parque del Garraf es un entorno natural. Ahora estamos hablando de franjas, estamos hablando de cosas muy concretas, pero que debería de tener unos cuidados adicionales por parte de la Diputación, por parte de la Generalitat. Se ven muchas zonas descuidadas cuando uno anda por determinados caminos forestales. Ya alejándonos un poco de lo que es Quimmar, yo a veces me doy una vuelta por Miralpeix y demás, hay una cantidad de árboles caídos, una situación realmente que está en un pésimo estado, que cualquier incendio realmente podemos tener un susto considerable y sobre todo tenemos una riqueza y un valor que es muy apreciado también por parte del turismo que nos viene de fuera. Y resulta que tenemos toda la vista puesta siempre en las playas. Anteriormente había un regidor de playas y yo corregí un poco, recuerdo en algún pleno, este tema y dije que ¿por qué no un regidor de montaña? Bueno, ahora lo han cambiado por medio ambiente, pero no se pone el acento por igual, es lo que trato de decir.
1: D'acord. Per tant, ara això està, anava a dir, a l'aigüera, podríem dir, a la pila.
0: Sí.
1: És millor que estigui la pila, que no l'hagin posat a la pila encara, oi? Però clar, no resol res. També és veritat el que ens comentava el senyor Serrano, que fins al 15 de setembre tampoc es podrà segurament fer cap actuació, perquè ja sentim això que ha passat amb la radial allà a l'Empordà, doncs... Però bé, en qualsevol cas, queda clar que hi ha una qüestió de dubtes legals sobre la responsabilitat de l'actuació, però això al foc no li preguntis el dubte legal, si un dia arriba, oi? Que arribarà igualment. Per tant, el neguiteig dels veïns que ens ha expressat el senyor Serrano. Però no és aquest l'últim tema, l'únic tema relacionat amb el risc d'incendis. El senyor Serrano també ens ha comentat que, per exemple, per la Revetlla també hi va haver un problema amb determinats individus que van anar allà a fer-se la seva festa.
0: Sí, sí, sí, es así. Bueno, era un grupo de personas que desconocemos de dónde habían venido. Creemos que es una vivienda de alojamiento turístico que no está como tal legalizada. Y
1: anem afegint greuges, eh?
0: Sí, sí, correcto. Es que todo suma. Lo digo esto porque, bueno, en Quimmar es un barrio pequeño y al final nos conocemos
1: todos. Sí, al final tothom es coneix, exacte. En barris petits o en pobles petits tothom es coneix.
0: Entonces, allí las personas que padecieron estas situaciones que ahora comentaremos en la verbena de San Juan, pues no conocían a estas personas. Es decir, y además con unos modales que no son propios, en este caso, de las relaciones que nosotros tenemos entre vecinos y, bueno, el objetivo de este grupo era quemar los contenedores que están situados en el centro cívico, porque arrojaban todo tipo de petardos contra los contenedores y contra unos vehículos que están aparcados en batería muy próximos al centro cívico. Algunos de ellos a la mañana siguiente pues aparecieron rayados, según nos han comunicado los vecinos, pero sobre todo se vivió una situación que afectó en este caso a dos vecinas, a una de ellas, que en este caso quisieron ponerle una traca directamente en su vivienda. Entonces, claro, son auténticas barbaridades que se producen, o animaladas en este caso, y a la otra persona, a la otra vecina, que en este caso fue a apartar su vehículo ante el riesgo de que pudiera sufrir algún tipo de percance, y la amenazaron con ponerle un petardo también. Entonces, bueno, son situaciones realmente llamativas, ¿no?, y que no deberían de ocurrir. ¿Por qué nos alarma el tema de cómo se ha realizado la verbena de San Juan este año? El día 23 de junio estaba el plan alfa activado por calor extremo. Si no me equivoco, por las consultas que yo realicé a través de la web de Protección Civil, el Garraf en ese día en concreto estaba en nivel 2, nivel muy alto, y la consellera de Territorio, Silvia Paneque, era un martes, por tanto coincidía con la reunión ordinaria del Govern, da una rueda de prensa y de una forma muy explícita indica que, dada la singularidad en la que se iba a celebrar el tema de la verbena, que quedaba prohibido todo tipo de pirotecnia en general. Cuando hablo de todo tipo, es todo tipo, incluidos cohetes, absolutamente todo, en zonas forestales inferiores a 400 metros. El Ayuntamiento de Sitges, sin embargo, había publicado en la web del Ayuntamiento, valiéndose de una ordenanza, creo que es de ruidos, del año 2022, que estaba permitido todo salvo los cohetes y a 500 metros. Entonces, a partir de ahí, se monta una disquisición importante dentro del propio barrio, en los foros, ¿no?, porque el gobierno está indicando esto, el ayuntamiento dice lo otro, la policía municipal dice que ellos siguen las instrucciones dadas por parte del ayuntamiento, y al final se produjo una situación absolutamente insólita y que no tenía por qué haberse dado. Uh-huh. Es decir, nuestro municipio estaba dentro de los municipios que había señalado la consellera de Territorio y Protección Civil para que ese día, al menos en las zonas próximas a bosques, zonas forestales, no se hubiese producido la verbena en las características que se produjo. Nosotros somos conscientes que es una tradición, que es algo que es muy difícil, evidentemente, de regular. Pero también hemos visto en algunos de los plenos municipales que ha habido pues algún grupo político que ha presentado alguna moción, en concreto Fets per Sitges, para regular estos espacios donde en un principio se pueda tirar la pirotecnia con seguridad. Entonces, por decir algo, si establecemos 10 o 12 sitios donde en un principio la policía supervise las características y si hay seguridad o no hay seguridad para la realización de este tipo de pirotecnia, es más fácil dimensionar la organización del propio cuerpo policial. Lo que no podemos dejar, como nos pasó aquella noche, es que tú llamas a la policía y la policía no puede acudir porque, claro, la extensión que teníamos y me imagino que la cantidad de llamadas que debieron de recibir aquella noche pues era totalmente ingobernable. O sea, no se podía de ninguna de las maneras. Entonces hay que organizar las verbenas siendo muy conscientes de que no todo el mundo va con el necesario sentido común a realizar este tipo de prácticas, y sobre todo en barrios como el nuestro, que están muy cerca del Garraf, este tipo de cuestiones debemos de reconsiderarlas. No podemos mantener una tradición como hace 50 años porque no estamos en las mismas condiciones. Permanentemente decimos que nuestra climatología ha cambiado, pero lo decimos en el discurso, però no lo aplicamos en la pràctica.
1: Per tant, hem d'entendre que aquí també s'ajunta una part d'incivisme, obvi, sí. Però clar, en una nit que ja és complicada, perquè hi ha molts avisos, la policia entenem que arriba on arriba, però sí que és cert que determinades situacions doncs, poden... esvarar els veïns per mort de que bé, la situació no és senzilla i més si hi ha més a més aquestes agressions verbals o aquesta res que no que probablement no va ser gens còmode, però en qualsevol cas tot això té el risc afegit aquest en una situació de risc d'incendi. Estan preocupats, entenc, per tant, i per això vam oferir al senyor Serrano que vingués a explicar-ho amb la idea de que es faci alguna cosa.
0: Sí, en concreto, en relació al tema de les verbenes, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido reclamar ante el propio Departamento de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña que ordene todo este tipo de situaciones. Porque tal vez en el territorio estamos excesivamente cercanos y ya sabemos que la política en los sitios que está muy cercano le cuesta mucho más.
1: De acuerdo.
0: Entonces, tiene que haber una resolución de un ámbito superior que evidentemente regule todo este tipo de situaciones, sobre todo para que no se reproduzcan en el futuro y evitar riesgos innecesarios. Sabemos, por ejemplo, que esto que ahora estoy comentando, según se nos indica, probablemente ha sido el origen del incendio de Gavá. Es decir, no podemos permitirnos que con un plan alfa activado, con una serie de medidas de protección, cualquiera pueda tirar pirotecnia de cualquier manera, y además no sabemos tampoco si se les ha impartido algún tipo de formación o no. Algo que se hace, por ejemplo, para la fiesta mayor, para algunos otros tipos de eventos, bueno, pues habrá un poco que regular esta situación y no dejarlo al libre albedrío.
1: I sobre el tema de les franges perimetrals, també ens indicàveu que ho han advertit a la Generalitat.
0: Correcto. Sí, sí, también lo hemos advertido a la Generalitat. Claro, la Generalitat no responde con lo que dice la ley. Ya nos ha respondido en concreto en el día de ayer. Y claro, lo que hace es reproducir, pues en este caso, la ley 5/2003. Y como apostilla final, nos indica que ellos han puesto 75 millones de euros para atender las necesidades de los ayuntamientos.
1: Una resposta molt de l'administració aquesta, eh?
0: Exacto, como diciendo, bueno, si el ayuntamiento no los ha pedido...
1: Búsquese usted la vida.
0: Ay. Búsquese.
1: Búsquese usted sí. La vida. Bueno, escolta, una miqueta, la denúncia formal dels veïns de Quim Mart, doncs queda dita. Agraïm al Domingo Serrano doncs que hagi vingut com sempre i sempre la seva atenció quan hem parlat de casos d'ocupacions, quan hem parlat de serveis a la urbanització, doncs sempre ha estat molt proactiu per informar i per denunciar a l'hora doncs, per intentar doncs, solventar aquests problemes que afecten als veïns.
0: No, agradeceros a vosotros en todo caso el que nos podamos expresar y sobre todo porque es muy importante que los vecinos que vivimos en la periferia en muchas ocasiones tenemos la sensación de que no se nos escucha suficientemente. Todos los debates giran en torno al centro. Nos parece muy respetable, evidentemente tiene que tener todas las atenciones, pero los barrios también son merecedores de servicios públicos de calidad. Y en este sentido tiene que haber un equilibrio y el que nuestra voz se escuche y evidentemente sea atendida, pues es algo muy importante, y el papel que jugáis desde Radio Maricel pues es muy apreciable.
1: Doncs, Domingo Serrano, moltes gràcies, i doncs, estarem amatents de qualsevol canvi que hi hagi en aquesta situació o en altres que us puguin afectar el barri.
0: Perfecto, quedamos.
2: Radio Maricel, 107.8 FM.
3: Vinga, acabarem el programa parlant d'unes iniciatives que tenen a veure amb l'oci, la gastronomia, la música, l'experiència estival, podríem dir, perquè venim a parlar de mercats d'estiu. Mercats d'estiu, markets, digui-li com vulguin. Ja fa uns anys que vam saber, i de fet vam venir aquí a parlar-ne dues sitgetanes, de la Salt Market, aquest mercat d'estiu que s'ubica a la Vilanoveta, però que ha anat creixent. I a més aquest any diguem que ha nascut una nova proposta al territori, no a Sitges, però sí a Vilanova, que es diu Llum de Mar, que es tracta també d'un market similar. I avui volem parlar d'aquesta proposta amb qui hi ha darrere, no sé si dir-li el rei dels markets, et diem el rei dels markets, Pau Matas, què tal, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com estàs?
3: Et diuen així, el rei dels markets,
4: No m'agraden a mi les medalles.
3: Escolta'm una cosa, aquest any heu obert Llum de Mar a Vilanova, a l'Espai Far.
4: Sí.
3: Entenc que això neix, entre altres coses, perquè la Salt Market està funcionant molt bé.
4: Sí, bueno, són propostes aquestes d'estiu que realment venen de gust, i que és el moment que ja baixa la calor, i llavors pues, tens moltíssimes coses, que hi ha un moment que ja la platja ja acaba, i dius, i ara què faig?
3: Però el dia continua, no?
4: Exacte, encara queden moltes hores de llum. I llavors, pues, bueno, ja s'han fet a diverses poblacions aquí a Catalunya, sí. I llavors pues, per aquí la zona no n'hi havia, i vam dir, ostres, això aquí...
3: Posa una mica de manifest això, aquesta necessitat d'espais d'oci, sí, de trobada que tenim d'alguna manera al món, és a dir, com que cada vegada tenim ja més, fa una mica la sensació de que tenim cada vegada més sensació d'espais de trobada on trobar-nos físicament, eh?
4: Sí, bueno, realment és això, quan surts a la platja sobre les 6-7 de la tarda encara et queden pues, a millor 4 o 5 hores de llum i també de nit, vull dir, perquè duguem fins a les 12 sí. De nit, no és allò fins a altes hores, i realment quan fas juntes pues, coses per criatures, després gastronomia, moda i música en viu, és que ho tens tot. Ja poden fer coses des dels nens de 2 anys, un, fins als de 100.
3: Aquesta és la clau, que puguin anar tota la família?
4: Clar, i tant.
3: És a dir, que no sigui una cosa només per un target de gent,
4: no?
3: Clar, sinó
4: és,
3: que
4: és
3: pugui
4: vital.
3: Ser per tothom.
4: I a més que ho anem canviant cada cap de setmana, perquè tu no arribis i vegis sempre el mateix vestit o el mateix anell. Tot ho anem canviant cada cap de setmana, que és una feinada, perquè al final nosaltres seria més fàcil tot igual, tot els 6 caps de setmana.
3: I ja està, no?
4: Però no, és la clau.
3: La Salt Market, com saben, a l'espai de la Vilanoveta, del Grup Matas Arnalot, fins al 26 de juliol
4: sí,
3: estareu dissabte, divendres, dissabtes i diumenges, de 6 de la tarda a 12 de la nit, i aquest any, com que això està funcionant, deies ara que la xifra de visitants, porteu ja, esteu a punt de superar el rècord de l'any passat.
4: Bueno, l'any passat van passar més de 27.000 persones amb tot el market, i aquest any ara estem just a la meitat, i han passat més de 15.000. Llavors, doncs clar, ostres, algú està fent bé.
3: I què heu canviat aquest any? Què heu afegit?
4: Aquest any s'han fet... O sigui, jo sempre dic que el primer any... la gent diu que la primera ha de ser ben grossa.
3: Sí. Pues
4: no, nosaltres vam fer primer una prova, després ens vam fer grans l'any passat, sí. I aquest any ens hem fet millors. Per què? Pues perquè hem consolidat moltíssim el tema dels nens, però també ens hem fet una mica de volantasso cap als adults. Llavors hem fet coses, pues, llançament de destrals per adults, hem fet això que és com un pinball però amb làser, que l'Acer Tag, sí. I hem fet moltíssimes coses que també l'adult pugui, no només estar assegut prenent una cervesa o mirant botigues. Hem reduït botigues també perquè venguin més, i llavors també pues, poder que l'espai sigui més dinàmic, sí, que hi hagi molt més moviment. I també les dues primeres edicions teníem un restaurant que es deia Piel Salada, i aquest any l'hem tret, i tenim la Farina, que estem contentíssims amb el David Cordero, que, ostres, ja ens estem dient que ens trobarem a faltar quan passi jo.
3: De tots els dies que us veieu.
4: Sí.
3: I a banda d'altres, les food trucks que manteniu, eh?
4: Exacte, llavors les food trucks sí que hem fet una miqueta de canvi, doncs abans sí que llogàvem l'espai i venia una food truck, i llavors aquest any ens hem fet nosaltres... No tot, perquè, però sí que hem agafat la gran majoria de lo que és gastronomia a nosaltres, llavors posem totes les hamburgueses, pues hem fet smash burgers a l'Sports Bar, hem fet un hot dogs premium així, també tenim una geladeria, també hem fet el tema dels còctels, una barbacoa, llavors, pues bueno, però hi ha un tema que és de celíacs, que hi ha un food truck de celíacs, que és tot celíac, que és una passada, perquè clar, tot el que fan, jo no entenc com soc celíac, no, exacte. Doncs sí, sí, ja està, realment està molt bé.
3: També hi ha tallers, no? Hi ha programacions de tallers. Exacte. Aquí la Mar, no? La cosina és l'artista,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí. No, fan tallers per adults cada dia dins d'una bodega, que, bueno, els que fan bolsos fan una cosa amb coixins, una altra cosa, una cosa d'axis de coixins, una altra cosa, pues que fan moltes coses.
3: No, és a dir, té molt d'experiencial, molt d'anar a viure l'experiència, no? No només anar a passar el rato i prendre un beure, sinó també anar a viure, no? a fer alguna cosa, i després hi ha la cirereta final, que és la música.
4: Exacte. Exacte, la música aquest any ho hem repartit molt més. El primer any estava tot barrejat, l'any passat ja ho vam començar a endreçar una mica, aquest any ja ho vam, els divendres fem 80s, 90s i rumba, i a les 7 de la tarda, cada divendres hi ha activitat infantil, pallassos, contacontes, de tot. Després, el dissabte, són diferents jockeys, però d'aquí, de la zona, i el diumenge fem els tributs, que els tributs és una passada. Hombres G, Canto del Loco, Estopa, aquest diumenge hi ha Beatles, el diumenge passat hi va haver Estopa, una passada. Els tributs són brutals.
3: La coincidència d'aquest màrquet coincideix amb la coincidència del naixement del teu fill, de la teva neboda, no, els cosinets... Això té una mica a veure, també? És a dir, el moment vital que esteu vivint, d'alguna manera, aquesta generació, nova generació mates, podríem dir, té una mica a veure de que, d'alguna manera, clar, veieu les necessitats que teniu, no? Com a família, bueno, amb canalla petita, etc.
4: Quan tu hi assisteixes a altres llocs... El meu fill va néixer l'1 de novembre i això ho vam començar el juliol, vull dir que... però quan veus, realment diuen o renovar-se o morir, això està claríssim, i això pues, és una oferta nova que hòstia, realment és que és una cosa que ve de gust, és que si no organitzes...
3: És a l'aire lliure, no?
4: A l'aire lliure, a la fresca, vull dir, ara, bueno, fresca ara no es pot dir el tema fresca, però quan les temperatures són normals, s'està brutal, vull dir, és una passada.
3: I aquest any han afegit a la llista, aquesta llista de markets, Llum de Mar, que és aquest nou mercat, no, market a l'Espai Far a Vilanova, i em deies, això neix d'una trucada de Vilanova, eh?
4: Sí, bueno, això realment, quan vam obrir Salt Market, convidem a totes les autoritats de tota la comarca, tots ajuntaments, policies locals, Mossos d'Esquadra, sí. Tots, i llavors pues, a la inauguració, no sé què, llavors ja
3: van anar-hi tots? De tots els municipis? Tots aquesta inauguració?
4: O sigui, una representació de cada ajuntament, sí. Sí. Tots els regidors, no.
3: Val.
4: Però, i d'allà sorgeix allò de dir, hem de parlar perquè això ho volem.
3: És a dir, l'Ajuntament de Vilanova va dir, ep, sí, sí, aquesta idea ens agrada, aquesta col·laboració público-privada ens interessa.
4: És que realment, quan hi ha ganes, una relació amb l'administració público-privada, com dius tu, està molt bé, eh? Vull dir, perquè si anem a la mateixa direcció, és molt fàcil.
3: Perquè la relació, diguem, és l'espai us el cedeix, entenc, l'Ajuntament, no?
4: L'espai, o sigui, és de la Diputació, bueno, si no, jo ens ho dic bé, el que ho gestiona és l'IPAC, i que és de la Diputació,
3: sí.
4: I també és de l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquest triangle, però és que tothom, és que només no es puc dir coses bones, és que no, tot ha sigut facilitats, vull dir, no, ni ha hagut ni una pedra.
3: Hi ha diferències entre Llum de Mar i la Salt Market?
4: Les diferències que hi ha, a part de lo gran que és un lloc i l'altre que és, té tot davant de mar, però és molt més petit, la diferència també és música. La música, el Llum de Mar està vist com una miqueta Cafè del Mar,
3: sí.
4: Allò a posta de sol,
3: sí.
4: El mar al
3: també
4: costat.
3: També pensant en l'espai, no?
4: Exacte. Uh-huh. I la Salt Market, pues sí que hi ha molts, pues, tot el tema tributs, rumba, tot això, allà no hi és.
3: I està funcionant Llum de Mar?
4: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, ara tornem a ser... Aquí sí que la primera l'hem fet grossa, perquè...
3: Ja teníeu l'experiència,
4: exacte,
3: no?
4: Exacte, llavors aquí sí que ja hem explotat tot l'espai, el que és petitet, però tot el que hi ha ho hem... I també fem tot, vull dir, hi ha botigues, hi ha un escenari, en comptes a la Salt Market que n'hi ha 3, hi ha una barra, a Salt Market n'hi ha 6, però... que no li treu valor, perquè estàs allà i realment quan es queda davant de mar tot queda bé.
3: Clar, això és cert. La Llum de Mar a l'Espai Far a Vilanova fins al 2 d'agost, no?
4: Ho
3: dic bé? Dissabtes i diumenges de 6 de la tarda a...
4: Divendres, dissabte i diumenges.
3: Ah, divendres també, eh? Sí. Divendres, dissabtes i diumenges de 6 a...
4: 11:30.
3: A 11:30, eh? Sí. A 11:30 de la nit. A Sitges no hi haurà res d'això?
4: Bueno, no ho sé, aquí la comarca, el Garraf...
3: No hi ha hagut trucada des de l'Ajuntament de Sitges?
4: El Garraf comença a tenir oxigen amb coses noves. No, trucades no hi ha hagut ni una.
3: No hi ha hagut ni
4: una. No. Jo mentides no te'n diré.
3: Us hagués agradat? O us agradaria?
4: Nosaltres fer coses a casa, sempre. Vull dir, a la Masia Vilanoveta juguem a casa, també. Però sí, nosaltres fer coses noves i coses que donguin valor. Jo sóc la quarta generació. Portem, vull dir, tot, sempre intentant pues, fer més i més i donar pues, servei, vull dir que és el nostre.
3: L'altre dia va estar aquí el teu tiet, en Josep Maria Matas, parlant dels 70 anys del ROI.
4: Ah, sí, sí.
3: I parlava d'aquesta visió que tenia el seu pare, el teu avi, amb tot el tema del turisme, no?
4: Sí.
3: I aquesta visió avançada, no? D'alguna manera l'heu heretat o l'esteu heretant? Sentiu?
4: Bueno, són coses que realment vas mamant mal parlat de la família.
3: Sí.
4: Vull dir, jo el meu avi no el vaig conèixer, lamentablement, però sí que clar, tu veus com han actuat i tu segueixes actuant de diferents maneres, perquè si arribes a fer un market fa 30 o 50 anys
3: no hagués funcionat.
4: Però ara pues, és el moment, pues, ara, i si tenim els recursos...
3: Perquè diguem que tot el que té a veure ara amb experiència, o això, amb tema d'oci, turisme, també tot, restauració, etc, tot va una mica cap aquí, cap a aquests espais oberts, que acullin totes les generacions, és a dir, una mica és el camí que veieu ara, és a dir, o no sé si sí, però també els altres, és a dir, no sé
4: sí,
3: si
4: a veure,
3: tot és...
4: Realment som llatins i volem sortir i ens agrada estar fora de casa. Val? Però sí que és veritat que la pandèmia ha fet un gir una miqueta, ha fet una mica de volantasso per dir, escolta, amb cuidado que ara tot és aire lliure, sobretot, molt més sa, que no hi ha tant alcohol, no hi ha tant... Bueno, si només obren gimnasos i tanquen discoteques. Vull dir,
3: que... Cert.
4: Llavors, doncs, sí que és veritat que...
3: Són més healthy, no? Són com una societat més saludable, cert.
4: I que tot el que estan... Pues, sí que és veritat que el benestar animal, tota aquesta història, i això sí que fa pues, que, bueno, que segueixi bé el que sempre hi havia, però que sí que pues, s'ha de bé pues, això, aire lliure, molt més familiar, no tan juerga, i... que hi ha de tot, eh?
3: I una mica l'oferta s'ha d'adaptar a això, entenc, no?
4: I et vas adaptant una miqueta, sempre vas a remolc, eh? Perquè vas veient per on ven les modes, bum, i vas. Perquè ojalà sapiguéssim, no?, quina moda vindrà, perquè llavors ja estaríem preparats. Però sí, vas una miqueta, pues...
3: Pau, estàs també darrere del mambo.
4: Sí.
3: El tema oci nocturn està difícil, eh?
4: Sí, realment, aviam, vull dir, la gent surt, la gent li agrada sortir, el jovent surt.
3: Això continua passant, eh? Malgrat algú pensin que no, els joves, el mambo l'omplen cada cop.
4: Sí, no, els joves surten i això, però sí que és veritat que la gent, quan pensa en sortir, pues, Sitges ja no és un destí. Hi ha a Vilanova ara mateix pues, hi ha una oferta
3: més
4: grossa
3: gran.
4: I també pues, hi ha discoteques grosses a Mataró, sí. Sabadell, aquestes coses, Barcelona, pues, bueno, que al final pues, porten busos, agafen, pum, van, després es tornen i no passa res. Llavors, pues, però no obstant...
3: Hem d'assumir, d'alguna manera heu assumit que ja no recuperarem això?
4: Jo no he assumit que no ho recuperarem, però sóc molt conscient que costarà molt recuperar-ho, perquè sé el que és recuperar algú, vull dir, llavors...
3: D'aquí entenc que obriu camins a altres iniciatives,
4: sí, no?
3: més encaixades amb les necessitats actuals, amb la demanda actual.
4: Exacte,
3: no?
4: I també la pandèmia té molt a dir amb això, perquè realment ara això del tema dels tardeos i això és que inclús a mi em ve més de gust, vull dir, és que és allò que dius, hòstia, a les 11 estàs a casa i demà a les 8 del matí estàs perfecte.
3: Sí, sí, ara se surt de dia, la festa és de dia i per exemple, els màrquets, eh?
4: I el tema de l'alcohol també ara, doncs hi ha molta... L'altre dia un dels de Coca-Cola, els càrrecs en deien, no, és que nosaltres no podem posar que vendrem més, perquè no és cert, estan tancant discoteques. Llavors, clar, ell em deia, els meus jefes volen que venguem... Sí, clar, però tanquem discoteques, els gimnasos no venen Coca-Cola.
3: No, bé, són tot sucs de proteïna.
4: Exacte, barretes,
3: no?
4: I aquestes coses.
3: I hem de canviar. Un altre factor important també en aquests mercats que comentaves abans és la confiança que han dipositat aquí els patrocinadors, no? És a dir, aquests col·laboradors indispensables, no?
4: Sí, perquè
3: ja són entrades gratuïtes.
4: Clar,
3: és
4: entrada gratuïta. I entrada gratuïta, i allà tenim pues, un staff de més de 20 persones, tenim, clar, infraestructura és molt bé. Hòstia, vull dir, la feinada que hi ha aquí darrere, que no és...
3: Entenc que això ho podeu fer, una, perquè l'espai és vostre, no?, el de la Vilanoveta,
4: sí.
3: Dos, perquè l'altre us l'han cedit,
4: sí.
3: És a dir, si no, això seria inviable, no?
4: No? O sigui, cobres entrada o és inviable, totalment. Llavors, clar, també un agraïment amb tots els sponsors, perquè es van posar a vent als ulls i van dir, sí, confio, i ara... i ens han vengut dos a tocar la porta i dir, escolta, que volem estar.
3: El proper posa
4: no,
3: a mi, no?
4: Perquè allà juguem exclusivitat, llavors si ell va confiar en mi, nosaltres amb això som molt fidels. No. L'any passat va venir una immobiliària, que es diu Cronos,
3: sí,
4: que va venir per pujar visualitzacions a la seva web.
3: Uh-huh.
4: Pues va vendre 3 pisos, més $1,000,000.
3: Per...
4: allà al market.
3: Allà al market.
4: 3 pisos va vendre, clar. Aquestes coses, dius, hòstia, algú bé estem fent.
3: Alguna cosa bé esteu fent, home, és evident.
4: Sí, sí, només és una anècdota, però
3: no, no, i només cal mirar les xifres i només cal mirar també que en aquest cas Vilanova us ha picat a la porta, us ha trucat i us ha dit, fem una Vilanova i també està funcionant. Veurem si en un futur mai hi ha una sitja, si no, escolta'm, Vilanovetes aquí és mig sitges, això, com aquell que diu, i l'Espai Far també és inici de Vilanova, gairebé ni trepitges Vilanova. Pau, un plaer, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Vinga, i amb els markets posem el punt i final. Anava a dir, tornarem demà, no, no. No, no, ja em faig gravar. Demà no tornarem, no. Tornarem dilluns, perquè també gaudirem del cap de setmana, així que ens veiem dilluns. Passin bon dissabte, bon diumenge i que acabin de passar per descomptat bon divendres. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Tresca Info.
2: L'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades a Flix, sota el nom de Flix Data Centers, un projecte pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra d'Ebre, tant en potència com en superfície. Flix, Ariadna Escoda.
3: La factoria de processament de dades s'ubicarà en una part dels terrenys que tenia Arcros, on hi havia la planta de clor. De moment, l'empresa Summer Group ja ha iniciat els treballs per demolir algunes de les estructures de l'antiga fàbrica amb la idea de posar-la en marxa el 2027, de manera progressiva i amb l'objectiu que el 2029 ja estigui totalment operativa. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, la factoria de Flix no competiria amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova.
4: A la Ribera d'Ebre hi haurà una gigafactoria, si guanyem el concurs, si ens ho tornen, que jo crec que serà que sí. Hi ha aquesta instal·lació aquí a Flix perquè hi ha el Barcelona Supercomputing Center, que és una infraestructura capdalt a nivell internacional en matèria de noves tecnologies i que necessita capacitat de computació. Els centres de dades són capacitat de computació. I es realimenten i s'ajuden una cosa a l'altra. Per tant, és important a Barcelona Supercomputing Center, i gràcies a que tenim també aquesta infraestructura allà, avui podem tenir centres de computació, centres de dades aquí a Flix i, si Déu vol, també a Morona. Per tant, no només no competeixen, sinó que s'ajuden.
3: El projecte s'ha presentat aquest dissabte al matí en un acte davant l'espai on es construirà el Flix Data Centers. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
2: Avui s'ha presentat a la Garriga un nou volum de les Monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social del Montseny. És un reportatge de la Montse Mir amb muntatge i edició musical de Joan Arroyo.
5: Els ratpenats del Montseny. Blanca Nadal Cullell, la primera dona flabiolaire en una copla. El castell de Tagamanent. Joan Maragall, Tagamanent i la masia de la Figuera. Són alguns dels articles que des del 1986 i sense interrupcions l'Associació Amics del Montseny ha publicat en un volum anual. El primer va ser un recopilatori d'escrits de l'historiador Antoni Pladevall, que és l'autor que durant tots aquests anys més articles hi ha portat. Carola Duran és membre del Consell de Redacció i també hi ha escrit una desena de textos.
6: Un dels col·laboradors, que era l'Antoni Pladevall, era historiador i, per tant, vaig començar per aquí. Però és que ara hi ha tota mena de temes i, per tant, doncs, jo penso que s'ha convertit una mica com una enciclopèdia del Montseny, perquè pots trobar des de músics, pots trobar folklore, pots trobar història, pots trobar temes econòmics.
5: El d'aquest any és el volum 41. L'any passat, coincidint amb el 40, el director Òscar Ferrarons va fer un recull bibliogràfic dels articles publicats que em permet veure l'evolució.
7: Sense comptar el d'aquest any, hem publicat 712 articles diferents de 417 autors, no? I això suma més de 10.000 pàgines, no? I a més ens vam entretenir a fer tot un estudi bibliogràfic. El 75% dels autors han estat homes, però també l'article constatava que en els últims 3 anys, per exemple, s'han igualat els percentatges d'homes i dones.
5: Cada any reben diversos estudis i escrits, sempre amb una temàtica al voltant del Montseny. Han de seguir uns criteris establerts i el Consell de Redacció en fa la tria i dona les recomanacions que calen perquè el resultat final sigui coherent i homogeni. No és una activitat remunerada i cal la voluntat de diverses persones.
6: Un dels primers, el Joan Campanyà i Ros, va fer la gran tasca fins que pràcticament va desaparèixer. I, per tant, se li ha d'agrair aquesta voluntat d'anar

0: Nosaltres en repartim a diferents universitats, museus o biblioteques, però també, si algú no és soci ni el vol consultar en la biblioteca, el pot comprar.
1: Una altra particularitat de la publicació és la il·lustració de la coberta, un dibuix inèdit relacionat amb algun dels textos.
0: Aquest any, per exemple, la coberta és de la Creu de Campins, que té unes reminiscències modernistes i es va estar fet per uns deixebles de Gaudí, perquè hi ha un article dins que parla d'això.
1: Cada any la publicació es presenta a una població diferent de l'àrea del Montseny.
2: Aquests dies, Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany, els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels joves. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Ebre Folk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o la jota són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la 60a, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebre Folk.
4: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
3: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada d'abraçadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
4: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'aquest gènere diversos especialistes.
3: El pròxim Campus d'Ebre Folk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.
2: La Fira del Ferro Pirinenc dedica la 14a edició al patrimoni cultural immaterial reconegut per la UNESCO.
5: Sota alemany.
2: La cita que se celebra aquest cap de setmana a Linz posa un èmfasi especial a les falles del Pirineu, coincidint amb el 10è aniversari de la seva inscripció com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La fira reunirà una 70a de forjadors d'arreu del país i combinarà demostracions d'oficis, activitats culturals i propostes divulgatives per reivindicar el patrimoni de la Vall Ferrera. I ara fins a les 11, 6 minuts.
6: Esports.
2: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva. 5 minuts per començar. A Miami, el partit de quarts de final. L'últim partit de quarts de final, penúltim partit de quarts de final. L'últim serà l'Argentina...
7: Suïssa,
2: que serà a les 6 de la matinada, d'hora d'aquí. Ara, d'aquí res, a les 11, a Miami, juguen aquest partit entre els anglesos i els noruecs, buscant una plaça a les semifinals. Francesc Ripoll, bona nit.
7: Què tal? Bona nit. Sí, un partit que comença a les 11. De fet, ara estan començant a sonar els himnes. Primer, el que sona és el de Noruega. Partit entre Noruega i Anglaterra. Tercer partit dels quarts de final. I en joc la tercera plaça per una semifinal. Recordem que en una ja hi tenim la selecció francesa i la selecció espanyola. Ara, entre Noruega i Anglaterra es disputaran un lloc a una de les semifinals. Noruega, que juga amb Nilan a la porteria, Ryerson, Ayer, Hegem i Møller-Wolf a la defensa, Berg, Berge i Ødegaard al mig del camp, a dalt Sørloth, Schjelderup i Haaland. Mentrestant, a Anglaterra, que juga amb Pickford a la porteria, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly a la defensa, Rice, Anderson, Bellingham al mig del camp, a dalt Madueke, Gordon i Harry Kane. Ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, podem sentir declaracions de Scaloni, el seleccionador argentí, parlant sobre Suïssa, recordem, el partit a les 3 de la matinada, i a priori Argentina és favorit.
8: És un equip que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como

0: a todos y por algo ha llegado a esta instancia.
1: Per cert, fem un altre punt del Mundial, perquè el jugador de Sud-àfrica, Jayden Adams, ha mort a l'edat dels 25 anys. El jugador havia jugat 3 partits en aquest Mundial amb la Bafana Bafana, la selecció del Sud-àfrica, i ha estat trobat mort en un hotel de Ciutat del Cap. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La podem sentir.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
1: Demà diumenge serà torn per la final masculina entre Zverev i Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre Yannick Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim a Sinner.
3: Tough challenge, I mean, he's an incredible player, and now he has this confidence.
4: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
1: I ara sentim Zverev.
5: Just prepare myself the best that I can.
6: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
5: It's one of the most difficult things to do in tennis, and I look forward to the challenge ahead.
1: Un últim apunt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig de Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tennista suïssa Waldert. Timberley ha guanyat la seva vuitena, ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França, l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
7: Didn't feel like this all the time until the last minute.
8: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Pogačar continua líder a la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard. Demà, novena etapa de mitja muntanya entre Malmö i Ussel, una etapa que l'organització ha modificat a causa de l'onada de calor. Es passa dels 185 km previstos als 155. Això sí, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El Tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa de Zon.
9: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
1: I segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain per Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.
10: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 11. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Veneçuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya, també per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definit a una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos. Estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alert als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3CatInfo l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica, que és important, però aquesta inversió va condicionar solucionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
23: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3cat.info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també Els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
1: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, The Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
7: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
8: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
7: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
9: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
24: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
25: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3Cat Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definit en la semifinal França-Espanya, que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar, sobretot al teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour es cursarà 30 quilòmetres al recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa, l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. I un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina de Viatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspeccions encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat estat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma HomeChange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria a l'hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant, perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: S'ha de confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
1: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, el primer intercanvi va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar ja més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan

0: família de 4, que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
1: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en un altre llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
2: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
1: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. Esports. Amb Francesc Ripoll.
3: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
4: 3CAT Info.
3: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
5: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
3: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu 7è gran slam i el 2è Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
6: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
3: I un últim apunt en tennis. Paula Badós ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la 5ª posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
7: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
3: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
8: con el medio trasero Marc

0: Ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados, así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
1: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2:00 PM. Marc Márquez des de la Pole, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Al Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
2: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
4: Didn't feel like this all the time until the last minute.
5: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Espart, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
6: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí y nada, desde el momento cero súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
3: Trescat Info.

0: Són les 12. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè de ben anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que han tingut aquesta setmana. Controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar, i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
23: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Quisantín Jovanot i també els Pets, la Ludwig Band, Norri Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
1: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
0: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
3: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
7: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
8: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
9: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
6: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
10: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
11: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
10: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
12: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
10: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
13: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
14: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
10: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
15: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
16: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
17: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
19: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
1: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
4: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
5: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
4: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
20: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
21: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. I un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
3: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
7: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
8: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi a cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
9: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
8: S'ha de confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
6: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres pel primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
9: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
11: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
9: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
11: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
6: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podria ser amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
9: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres

0: Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
1: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. Esports. Amb Francesc Ripoll.
2: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
3: 3CAT Info.
2: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
4: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu 7è Grand Slam i el 2è Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
5: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
2: I un últim punt en tennis. Paula Badós ha guanyat el torneig Challenger a Bastat, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la 5ª posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
7: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos. Veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia. Marc Márquez des de la pole, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paula Ramos a la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una

0: cosa en la que trata de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
3: Didn't feel like this all the time until the last minute.
4: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada. Un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
5: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
1: Trescat Info.

0: Es la una. Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3CAT Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de France a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bèdar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics, són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar, i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
23: És un tifó fort intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària, com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Quisantín Jovanot i també els pets, la Ludwig Van, Norri, Goberta, Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
1: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, The Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
0: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
3: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
7: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
8: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
9: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. A dalt, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. I un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi a cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran,
1: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podria ser amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar alhora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès

0: també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
1: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. Amb Francesc Ripoll.
2: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
3: 3CAT Info.
2: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
4: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge serà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
5: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
2: I un últim apunt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a l'estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
7: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos. Veremos que mañana creo que va a ser muy interesante. Una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Pel Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paula Ramos a la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: Didn't feel like this all the time until the last minute.
10: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia.

0: més.
1: Last 50 meters, I can't push anymore.
2: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac Del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
4: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Són les dues.
1: Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya, també per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
2: Esports. El Mundial ja està definit a una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya.